0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segura Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found the love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. 107.9 FM, Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
1: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
2: L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
3: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
4: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell doncs compta amb diferents actors socials.
4: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
2: A punt de frenar amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
4: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
0: L'Hora del Jazz, un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
11: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
2: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.
4: Calafell Ràdio.
2: Tenim la millor varietat musical per passar junts totes les tardes. Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes de Calafell Ràdio tenen tots els èxits del moment. El Surfing Safari.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71.

0: també per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la festa no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
4: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a dos quarts de dues del migdia i a dos quarts de vuit del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a dos quarts de dues del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona-la a Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
4: Calafell Ràdio, 107.9 FM.
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: i a la nostra aplicació.
1: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
2: Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
1: Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
9: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
10: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
11: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
12: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
13: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
14: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic, un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:45 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei, número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de

0: Forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva als telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Com que sabem que et va agradar, a continuació t'oferim la repetició d'aquest programa.
1: Les tardes musicals de Calafell Ràdio també et sonen en català. El Surfing Safari.

0: said.
1: Ep, no badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
2: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
1: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
2: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: és els que escoltem Calafell Ràdio. I tu, ja ens coneixes?
1: Deixa't acompanyar per la millor varietat musical. Surfing Safari.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música, veus la pista.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició, les matinades de dilluns, d'una a dues. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
2: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
3: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: Ha plogut molt aquesta nit, atenció, perquè continua plovent també i ho seguirà fent al sud del país. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Hem vist imatges ja de carrers convertits en rieres a Tortosa i també a Santa Bàrbara. On ha plogut més per això fins ara?
1: Mira, a Tortosa tenim la dada de 147 litres per metre quadrat, a Mas de Barberà n'han caigut 150 i dades no oficials ens parlen que a Santa Bàrbara podrien haver passat dels 200 litres per metre quadrat, a més de les registres a la Plana Alta o a la zona del Maestrat, que superen ja els 150 litres per metre quadrat.
0: I com ha de ser les properes hores, Eloi?
1: Mira, el que estem veient en aquests moments al radar meteorològic és que torna a intensificar-se la precipitació. És a dir, hem tingut una primera tongada de pluja molt forta durant la nit i primeres hores de la matinada, que ha deixat aquests registres que comentàvem. Després, ara fa una estona, havia disminuït una mica la intensitat, però ara torna a augmentar, especialment cap a la zona de l'interior del Montsià. Aquí tenim pluges molt fortes ara, probablement torrencials, i es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord del Castelló i, sobretot, també aquí a les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona del Montsià, la pluja podria acumular molts litres per metre quadrat, amb una lleugera tendència, aquesta branca de precipitació, aquestes tempestes més fortes, anar pujant cap al nord. Per tant, mig matí i migdia no descartem que puguin arribar algunes pluges també torrencials en alguns llocs, per exemple, del Camp de Tarragona. Ara mateix la pluja arriba a Tarragona, però és molt més fina i també tenim alguns ruixats, per exemple, en alguns llocs del Pallars Jussà.
0: Anem a saludar aquesta hora Xavier Mas Ramon, que és cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia. Aquí, concentrat, fent el seguiment.
0: Hi ha algun lloc on hi hagi més incidències que un altre?
2: Bueno, els llocs on s'han concentrat les incidències durant aquesta nit, la zona de Tortosa, a la zona de Santa Bàrbara, són els principals llocs on s'estan concentrant les incidències. Però totes han sigut incidències lleus i sense rellevància.
0: Per recordar-ho i per insistir-hi, ara mateix quines són les comarques que hi ha màxim perill? És a dir, 6 sobre 6.
2: El Montsià i el Baix Ebre són les dues comarques on tenim aquest 6 sobre 6 i on, de moment, per sort, les precipitacions han disminuït. Hem tingut precipitacions intenses sobretot en dos moments de la nit, a les 10 i mitja i a la 1 de la matinada. Ara la precipitació ha disminuït i també ho han fet també el nombre d'incidències que teníem. I es preveu per això que en les properes hores es torni a intensificar la precipitació. Per tant, demanem encara que hi hagi màxima prudència a l'hora de circular i que es mantingui la població informada abans de sortir de casa, que eviti al màxim els desplaçaments i que s'informi si ho ha de fer.
0: Ahir es va enviar un alert a les comarques del sud. Se'n podrien enviar més aquest matí?
2: És possible, ho tenim preparat perquè farem el seguiment de la situació i en cas de que veiem que aquestes precipitacions s'intensifiquen i que poden tenir, poden provocar inundacions o el desbordament d'alguns barrancs i rieres, tornaríem a enviar un alert per demanar a la població que limiti els seus desplaçaments i que estigui a dintre dels edificis.
0: Clar, aquesta nit també s'informava que hi havia 4.300 usuaris del Baix Ebre que s'havien quedat sense llum. Ara mateix la llum ja l'han recuperat?
2: Ara mateix han recuperat pràcticament tots la llum. Tenim 1.200 abonats sense llum, que s'espera que aquest matí, amb les primeres hores del dia, es vagi recuperant el servei.
0: Molta precaució i recordeu que també, per si hi ha alguna urgència, alguna emergència, hi ha el telèfon del 112. Per consultes, no. Per emergències, el número és el 112. Xavier Mas Ramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Seguim en contacte. Gràcies.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
0: La idea és que ara mateix està caient força pluja. Al Montsià, Baix Ebre, sí. Especial atenció i també atenció al que pugui passar en aquestes properes hores, perquè si es concentra aquesta pluja és quan es poden complir les previsions que feies ahir.
1: Sí. Pensa que ara ja el terreny està moll, està saturat d'aigua, per tant ara qualsevol pluja que tinguem provocarà ràpidament una crescuda dels rius i torrents. I això és el que temem que pot estar passant en aquests moments o que passarà als immediats minuts, a les immediates hores. De moment ara a la zona del Montsià, que és on estem veient aquesta intensificació de la precipitació, durant molta estona aquesta matinada hem vist cors més verds, grocs al radar meteorològic, ara torna a ser vermells, per tant insistim en aquesta precaució.
0: Fins ara, Eloi, gràcies.
1: Fins ara.
0: Com dèiem, un dels llocs on ha plogut més és a Santa Bàrbara. I això que sona com un riu és fa unes hores a un carrer d'aquest municipi del Montsià. Allà hi tenim el Jordi Barranca. Jordi, bon dia.
3: Hola, Ricard, molt bon dia. Sí, aquí el poble es va despertant. De moment, poca gent hem vist pel carrer després d'aquesta tromba d'aigua que va caure ahir i que ara sentíem. La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua. Concretament, aquest so correspon a un d'aquests carrers. Ens hem trobat a veïnes com la Pietat. Ella és una de les forneres d'aquí de Santa Bàrbara, que ja estava desperta, ja estava a la botiga, i es relatava així com ha viscut ella particularment aquestes últimes hores.
4: Sí, el carrer de sempre, el que passa que últimament doncs estan agafant més carrers, ¿vale? Per aquí també ha baixat bastant, per aquí lo Sant Rafel, també mos ha entrat aigua, i arriba un punt que t'acostumes una mica ja, m'entens? Vull dir, ja veiem que és cada any.
3: Com molts dels altres veïns d'aquí de Santa Bàrbara, també van posar barreres per evitar que l'aigua hi entrés, fet que no han evitat. Els carrers ara per ara estan tranquils, però sí que es veuen les restes vegetals i el fang que ha arrossegat l'aigua durant aquestes últimes hores, i sí que durant aquests minuts s'està notant aquest augment de la intensitat de la pluja.
0: Gràcies, Jordi. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat, en aquest cas, en dos punts, a l'altura de Tortosa, i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud. I els trens suspesos a l'Euromet, l'Intercity, que comuniquen, recordem, Catalunya amb el País Valencià, i també afectacions a la mitja distància des d'aquella zona cap al sud del país. Perquè el País Valencià també estan, recordem-ho, en alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
5: Bon dia, doncs una alerta màxima que se manté de moment. Ha seguit plovent durant la nit, però ha sigut tranquil. Ara mateix localitzades les pluges en el litoral de Castelló, de Peníscola en amunt. Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats. De fet, poques actuacions importants dels bombers i fins a nit, emergències, només havia registrat 19 intervencions. L'episodi de pluges fins al moment ha deixat acumulats importants en l'interior nord de Castelló, com ara explicava l'Oriol Cordomí, al Maestrat i Plana Baixa també, Renfe, que manté la suspensió dels serveis de Rodalies, la mitjana distància i el llarg recorregut fins a Catalunya, és alerts a ir ja de matí, empreses que van enviar treballadors cap a casa i el trànsit, que es va reduir en un 60%, segons explicava la DGT, i avui a les 9 del matí nova reunió per valorar la situació.
0: Gràcies, Marta García, des de Castelló de la Plana. Fins ara.
5: Fins ara.
0: I més enllà del temps, també, l'altra notícia també del dia és l'habitatge. Si no hi ha sorpresa d'última hora, que no n'hi haurà, els dos decrets es tombaran avui al Congrés amb el no de Junts.
6: Soc l'Enric, del Sindicat de Llogateres. He demanat la paraula per compartir una informació que acabem de saber. Junts per Catalunya acaba d'anunciar que demà votarà en contra de tots dos decrets.
7: París!
0: Aquest era el moment en què Enric Aragonès, del Sindicat de Llogateres, informava a l'acampada de Plaça Catalunya del resultat de la votació de l'executiva de Junts. Junts, després d'ahir la nit, ha reclamat a la Moncloa retirar els decrets per tornar-los a fer, però el mateix Pedro Sánchez ha respost a les xarxes assegurant que no farà un pas enrere i que Junts, Partit Popular i Vox, diu, han d'escollir si estan amb la majoria social o els especuladors. En temps d'agora parlarem amb porteus dels diferents partits i també a partir de les 11, quan comenci el ple, arrencarem un especial al matí de Catalunya Ràdio i a partir de les 11 per seguir aquest debat que pot marcar la recta final d'aquesta legislatura. I també seguirem la concentració que el Sindicat de Llogateres ja han convocat davant del Congrés. Clàudia Serra, bon dia.
8: Bon dia. La indignació entre les entitats en defensa de l'habitatge va en augment i el Sindicat de Llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis.
0: Doncs això i moltes altres coses avui al matí de Catalunya Ràdio. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
9: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: I atenció als barrancs, ens diuen, en aquest cas al Montsià, també al Baix Ebre, perquè el terreny està saturat d'aigua i les noves pluges que estan caient ara mateix podrien provocar crescudes molt més ràpides del que hem vist fins ara. Per tant, molta precaució ara mateix als barrancs. Comencem aquesta hora el repàs a l'actualitat amb Francesc Soler. Bon dia.
10: Bon dia, Ricard.
0: Sílvia Solanes, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ens actualitzem. I més enllà de la previsió del temps, que ara seguirem ampliant, Junts per Catalunya rebutjarà els dos decrets, com dèiem, d'habitatge, que aquest matí el govern espanyol sotmetrà a votació al Congrés. Si Pedro Sánchez no el retira, el substitueix per uns altres nous textos negociats, Junts, com dèiem, votarà que no.
10: La decisió s'ha pres fa poques hores aquesta nit en una reunió telemàtica que ha acabat, doncs, amb el previsible rebuig al decret que estableix la pròrroga automàtica dels contractes de lloguer, però també del primer decret que el govern espanyol havia negociat amb els seus aliats parlamentaris i que, per tant, tenia més possibilitats de ser aprovat.
7: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalán per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ja hi ha resposta del govern espanyol a la negativa de Junts de no donar suport a aquests dos decrets si no el retira i negocia un nou text. El govern espanyol no retirarà els decrets de la votació avui al Congrés dels Diputats.
11: La Moncloa carrega contra els de Puigdemont. Diuen que ha arribat l'hora que es retractin votant al costat del PP i Vox i contra de les solucions per la crisi de l'habitatge.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez aparca la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I una reacció més. En aquest cas, del sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i doni suport als decrets aprovats del govern espanyol i apunta a una vaga general per forçar canvis en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra.
8: Pel portaveu del sindicat, Enric Aragonès, la decisió de Junts és greu.
13: Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
8: Tot i que l'objectiu continua sent pressionar per aconseguir l'aprovació dels decrets, el sindicat de llogateres ja apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. Clàudia Serra Domènech, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I per la seva banda, els contraris de les mesures del govern espanyol sobre habitatge, el president de la patronal espanyola carrega contra els decrets.
10: Antonio Garamendi acusa l'executiu espanyol d'haver eludit la seva responsabilitat en aquesta matèria i adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de portar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
10: Garamendi considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa del país.
0: En el cas del Congrés dels Diputats, com dèiem, ara hi ha un bloqueig polític molt evident i també veurem quines són les conseqüències. Avui seguirem en un especial a partir de les 11 el que hi passi al Congrés dels Diputats. I el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, però el salva de la reprovació a mig mandat en el debat de política general.
11: Els comuns s'han desmarcat de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, però tot i així el govern ja ha deixat clar que la tirarà igualment endavant.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió, tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Mentrestant, us expliquem que dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquest dijous a la nit després d'un intercanvi de trets al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
10: Segons ha pogut saber 3Cat Info, els guàrdies civils de Paisà perseguint un grup de lladres especialitzats a saltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
0: I a tot això, el pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal.
11: L'home ha declarat aquest dijous a petició pròpia davant del tribunal que l'investiga ell i la mare del nadó per maltractaments i agressió sexual. En una declaració de 2 hores i mitja, el pare ha suggerit una possible negligència, com agafar-lo massa fort per explicar les lesions, que diu que van ser involuntàries per part d'ell o de la mare del nen. El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de la Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare, infermera del mateix hospital, va quedar en llibertat amb càrrecs. El pare continua empresonat i el nadó viu amb una família d'acollida.
0: I Vladimir Putin reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa.
10: El president rus adverteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se a l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus.
0: Moscou, Cristina Solies.
18: Segons Putin, no és una amenaça, sinó una resposta a les declaracions dels líders europeus de preparar-se per una possible guerra amb Rússia a finals d'aquesta dècada. Avisa que una escalada mai és unilateral i admet que en el context actual no pot descartar haver de fer servir el seu arsenal nuclear.
19: Tots coneixem la famosa dita: si una arma està penjada en algun lloc de la paret al principi d'una actuació, està destinada a disparar-se al final. Ho hem de tenir en compte i evitar-ho.
18: El president rus també creu que les fàbriques europees que produeixen armes per a Ucraïna poden arribar a ser objectius legítims perquè, sense l'ajuda d'aquests països, Kiev no podria haver atacat les refineries i altres empreses en territori rus. Des de Moscou, Cristina Solies, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I gairebé 2.000 detinguts és el balanç d'una nova jornada tensa de mobilitzacions, en aquest cas a França, que ha deixat algunes imatges impactants, com l'incendi d'un institut o d'un camió de bombers.
11: Els estudiants estan en peu de guerra per reclamar més recursos, coincidint amb la presentació d'unes borrany de pressupostos que suposaria una retallada milionària. El ministre d'Economia, Roland Lescure, defensava la credibilitat dels comptes.
0: París, Isabel Galí.
20: Un estalvi de 43.000 milions d'euros pel 2027. Els pressupostos presentats pel govern francès volen convèncer els mercats financers que França fa els deures i serà capaç d'eixugar el deute públic.
21: La signatura de la França.
22: La credibilitat financera de França és sòlida. Som forts en els sectors energètic, tecnològic i financer. Tenim els bancs més sòlids de la zona euro que estan extremadament ben capitalitzats.
20: Ara passaran a ser debatuts a l'Assemblea Nacional i si no troben el consens d'una majoria, el primer ministre Sebastià Christian Lecornu no descarta fer-los aprovar per decret. Des de París, Isabel Galí, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I encara algun apunt més. Finalment serà avui quan quedarà vist per sentència el judici del cas Roger Espanyol.
10: Els 4 policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo.
0: I el president del Tribunal Constitucional adverteix al Suprem que a partir de dimarts tindrà una sentència molt clara, diu que l'obligarà a amnistiar Puigdemont, Junqueras i els consellers del govern de l'1 d'octubre.
11: Cándido Conde Pumpido ha redactat la sentència a favor d'aplicar l'oblit judicial a l'exconsellera Dolors Bassa, que votarà al ple del Constitucional el 6 d'octubre.
23: El propio Tribunal Supremo pues, ha manifestado que tendrían en consideración la doctrina del Tribunal Constitucional, por lo tanto nosotros queremos establecer una doctrina clara y precisa.
11: El Constitucional sosté que amnistia la malversació és de sentit comú i retreu als jutges Llarena i Marchena que hagin fet interpretacions recambolesques de la llei per negar-se a aplicar-la.
0: I als Estats Units, les autoritats de Tennessee investiguen què va fallar en aquest intent d'execució de la primera dona en 2 segles en aquest estat.
10: La injecció amb el fàrmac legal no va funcionar i va convertir el procés en una tortura. La condemnada es trobava ingressada a l'hospital i la seva situació és ara mateix crítica.
0: N'informa des dels Estats Units Oriol Serra.
24: Christa Pike, la dona de 50 anys que ha sobreviscut a una doble injecció letal a la presó de Nashville, continua ingressada en estat crític. Pike va ser condemnada a mort per l'assassinat d'una companya de formació fa 30 anys i ha estat la primera dona executada a Tennessee en 200 anys. Entre els testimonis que han presenciat la seva agonia hi ha periodistes especialitzats com la Catherine Sweeney.
25: They went through 2 rounds.
26: Li han administrat 2 injeccions i encara respirava. Tot era molt accidentat. En un moment donat ha aixecat el cap i ha mirat al seu voltant i ha dit que hi havia un punt que li cremava i li feia mal i ha preguntat si això era normal. Res ha estat normal. He cobert totes les execucions l'any passat i no hem vist mai res igual.
24: Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I ara
1: anem als esports, Robert Prat. El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de bàsquet a partir de les 7, Besiktas Barça, amb transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
9: Al matí de Catalunya Ràdio.
2: Xota de cors a partir de demà. Si entres a la barra amb cara de caramelat.
0: I ara tres titulars de cultura amb tres cançons. Marta Viana.
3: Molt bon dia. La primera que sona és Jota de Cors, de Lluqui Valverde, perquè avui finalment treu el disc sencer. Es diu A la Catalana i és el primer àlbum en solitari del saxofonista de la Ludwig Band. El pròxim concert que farà serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
0: La segona.

Qui també treu música nova és Art de Bogotà, un dels referents del panorama indie espanyol. Acabem de publicar el disc Manufactures del Club de la Gente Sola i per primer cop, per cert, el publiquen en format casset.

I acabem parlant de Vetusta Morla, perquè tornen a actuar després d'una pausa de 2 anys i per tornar han triat Barcelona com a primera parada i actuen aquesta nit al Palau Sant Jordi. El concert és a les 9 del vespre.

0: això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i a les últimes hores a Catalunya ha nascut el Far, amb 3 quilos 25 grams a casa seva, a la malla Osona. Començar una nova vida sempre és una bona notícia. Benvinguts a la vida i enhorabona a la família.
1: Avui, al matí de Catalunya Ràdio...
2: Quarts de nou, connectarem amb Maria del Mar Bonet per parlar amb ella dels 50 anys del mític concert a l'Olímpia de París, que rememorarà amb una actuació al mateix escenari l'11 d'octubre.
3: A partir de les 9 ens fixarem en tot el que passarà avui al Congrés, amb la votació dels dos decrets d'habitatge aprovats pel govern espanyol. En parlarem amb els representants dels partits.
2: I a les 11 fins a la 1 ho analitzarem amb una tertúlia especial amb Pau Llonc, David Madí, Alicia Puig, Marta Monforte i Jofre Llombart. També parlarem amb el codirector de l'Institut de Recerca Urbana de Barcelona Hidra, Jaime Palomera, i amb la professora de Dret Civil a la Universitat de Barcelona, Chantal Moll de Alba.
3: Des de les 6 i fins a la 1, escoltes el Matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
0: En un dia posarem especial atenció al temps. En aquests moments la pluja torna a augmentar d'intensitat al Montsià. Eloi, bon dia.
4: Sí, pluja que torna a tenir un caràcter torrencial i a moltes poblacions del Montsià. Així que cal extremar la precaució, el terreny està saturat d'aigua, per tant, les rieres, els torrents poden créixer d'una manera molt més ràpida que no pas ho feia, per exemple, al començament de la matinada. Hi ha un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, les Balears, i arriba també a ocupar totes les Terres de l'Ebre i el sud del Camp de Tarragona. I d'aquest sistema de tempestes, les tempestes més fortes són les que ara mateix tenim sobre les Terres de l'Ebre. Es preveu que durant aquest matí quedin estancades en aquest sector, Baix Ebre, Montsià i a tot estirar comarques pròximes, amb una lleugera tendència a anar tirant cap al nord. Això vol dir que també, de cara a mig matí i migdia, alguna d'aquestes pluges fortes podria arribar en punts del camp de Tarragona, on s'esperen pluges que localment podrien ser torrencials. Estem parlant d'acumulacions que poden superar els 50-100 litres per metre quadrat, a més dels que ja han caigut, que recordem que són 147 a Tortosa, 154 a Mas de Barberans, també a la zona del Maestrat o de la Plana Alta hi ha hagut quantitats de precipitació de més de 150 litres per metre quadrat. I atenció al cap de setmana, perquè no disminueix la inestabilitat, que creiem que aquesta nit matinada demà al matí es poden formar noves tempestes sobre el mar, en alguns moments poden tocar terra al litoral, amb més probabilitat també a les Terres de l'Ebre. Demà a la tarda les tempestes tornen a arribar a moltes comarques de la meitat nord, aquí ja una mica més moderades, i de cara a diumenge alguns models ens indiquen que a la meitat sud de Catalunya les pluges podrien tornar a ser abundants. D'altres models indiquen que podria retirar-se la precipitació, així que caldrà seguir l'evolució del pronòstic.
0: Gràcies, Eloi. Fins ara. Ara sí que ho actualitzem. Ho seguim actualitzant minut a minut avui al Matí de Catalunya Ràdio. I pel que fa a la mobilitat i les carreteres, Maria Fernández Noguera.
2: Bon dia. Doncs situació complicada a les Terres de l'Ebre, amb diverses vies tallades. La C12 a l'est de l'Ebre està tallat a Tortosa en tots dos sentits. També està tallat la T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. També la T331 a Mas d'Enverge i la TV-341 a Mas de Barberans. A les comarques de Barcelona, mentrestant, ja hi comença a haver algunes retencions, sobretot a la Ronda Litoral en sentit Llobregat i a la 2 d'entrada a Barcelona. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància Euromet Intercity, que connecten Catalunya amb el País Valencià, i també els mitjana distància que surten de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià.
0: Ara són les 6:25. I activem el satèl·lit des de Londres. Quim Olivares, good morning.
5: Good morning.
0: A Buenos Aires hi tenim Joan Biosca, buenos días.
6: Hola, què tal, Ricard? Buenos días.
0: Des de Pequín, Francesc Canals, bon dia, ni hao.
7: Ni hao.
0: I a Madrid saludem la Paula Brujats, bon dia.
8: Bon dia, què tal?
0: Comencem pel Regne Unit, on tothom parla de l'alliberament, abans d'hora, de centenars de reclusos per fer lloc a les presons. Quim?
5: Sí, és el pla del govern per reduir l'amuntegament de presoners a Anglaterra i Gales. Els que tenen condemnes de fins a 19 mesos de presó poden optar a la sortida anticipada sempre que n'hagin complert un terç. Se'ls sometrà a controls com ara polseres telemàtiques. Volen alliberar esglaonadament 4.500 reclusos fins al juny del 2027. Inicialment n'havien de ser 6.000, però el primer ministre, Andy Burnham, va excloure el dels condemnats per violació, delictes sexuals, homicidi, etc. És una solució d'emergència. El sistema penitenciari està al 98% de la seva capacitat.
0: A l'Amèrica del Sud, tensió entre Xile i l'Argentina per les Illes Malvines. Mentre el govern Milei eleva el to per la sobirania que reclama, des de Xile volen ser encara més proveïdors comercials d'aquest arxipèlag sota bandera britànica amb una ruta marítima. Joan.
6: Sí, l'arribada de nous avions F-16 comprats per l'Argentina i Dinamarca ha fet escalar la tensió entre els dos països veïns en plena crisi per la sobirania de les Malvines. Xile va ser un gran aliat dels britànics en la guerra de 1982 entre el Regne Unit i l'Argentina i ara vol ser també un gran proveïdor comercial de les illes via la ciutat austral de Punta Arenas, amb un buc permanent que porti productes frescos i mercaderies a les Illes Malvines. El problema és que ha de navegar per aigües argentines i podria ser frenat per l'armada argentina, alerten i estan preocupats des de Xile.
0: I a Corea del Sud hi ha un restaurant que es diu, atenció, Xi Jinping. Es diu igual que el president de la Xina. El propietari volia honorar-lo, diu, amb un excel·lent restaurant xinès, però des de la Xina no es veia bé l'ús de la figura de l'unipotent líder i creixien també les amenaces, Francesc.
7: I si Ricard ara s'ha passat els fets, Seul ha llançat ordres de detenció per als quatre xinesos que assenyala com a autors dels actes vandàlics contra el restaurant Xi Jinping. Tapats amb màscares i barrets van entrar a l'establiment de matinada, van ruixar-ho tot, dins i també la façana, amb laques i pintura. Alhora haurien escampat pesticides sobre els aliments. Van passar breument per on s'allotjaven i van marxar de seguida des de l'aeroport internacional de Seul cap a la Xina. Al llarg braç de la intimidació xinesa, el govern sud-coreà dubta que Pequín cooperi en l'extradició i el propietari es planteja ara canviar el nom del restaurant.
0: I de Rodalies de Catalunya a la Serra de Madrid, els lladres de coure han deixat a les fosques diversos municipis madrilenys després d'una onada de robatoris, Paula.
8: Sí, disfressats d'operaris i simulant que treballen en una obra o per alguna companyia elèctrica, els lladres han robat quilòmetres de cables de coure des de la Serra Madrilenya fins a Toledo, més de 10 municipis afectats. Madrid és també objectiu dels lladres de coure. Aquí no han fet aturar trens, però sí que han deixat centenars de veïns a les fosques. La Guàrdia Civil els busca mentre els ajuntaments, la majoria, sense assegurança per robatoris d'aquest tipus, paguen factures de milers d'euros per restablir el cablejat.
0: El Madrid torna a atacar el Barça pel cas de Greira.
9: La UEFA ha rebut diversos documents enviats pel Club Blanc referents a aquest cas i ha anunciat que els tindrà en compte com a part de la seva investigació. El Real Madrid espera que la investigació avanci amb celeritat i el Barça recorda en un altre comunicat que aquesta investigació es manté oberta des del 2023 i assenyala que l'organisme europeu no ha fet de moment cap requeriment al Futbol Club Barcelona.
0: I el dec del Girona, Quique Álvarez, reconeix que té una de les millors plantilles de segona divisió.
9: Álvarez, però, recorda que ho han de demostrar. Són declaracions al Tot Costa de Catalunya Ràdio.
10: No em puc amagar que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I...
9: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio i a la Nations League, avui França, Itàlia i Bèlgica, Turquia, a partir de 3:15.

0: Són 6:45. Comença el dia a Catalunya Ràdio. El sol sortirà avui a Colera, a l'Alt Empordà, a 7:45 del matí.
1: I es pondrà a les 7:27 del vespre. Per tant, aquí el dia durarà 11:43.
0: Les temperatures a aquesta hora?
2: A Cabrils, 21 graus, a Gimenells, 18, i a Banyoles, 18, també.
0: I pel que fa al temps, atenció a les tempestes que estan reactivant-se a aquesta hora, Eloi Cordomí.
3: Bon dia. Sí, ja hem tingut pluges de més de 150 litres per metre quadrat al Montsià i en aquests moments torna a caure pluja torrencial. La precipitació quedarà estancada aquest matí a les Terres de l'Ebre i amb una lleugera tendència a anar pujant. Això vol dir que també podria arribar a l'extrem sud del Camp de Tarragona. Pluja molt intensa en qualsevol moment del matí.
0: De seguida ho ampliarem amb l'Eloi Cordomí. Com tenim ara mateix les carreteres i el transport públic a primera hora del matí? Maria Fernández Noguera.
4: Pel que fa al trànsit a les Terres de l'Ebre, hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són la C12 a Tortosa, la T331 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara, també en dos punts entre Freginals i Tortosa, i també la TV-341 a Mas de Barberans. Mentrestant, a Barcelona hi ha les retencions habituals d'aquesta hora a les rondes i també als accessos a la ciutat. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga distància i de mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
0: Tot això avui, que és divendres 2 d'octubre del 2026, i aquests seran els 5 noms del dia. El primer, Santa Bàrbara.
1: Registres no oficials situen aquesta població del Montsià com el municipi amb més precipitació acumulada, més de 200 litres, que han convertit carrers en torrents, tot i que no hi ha constància de danys. Hi ha 9 municipis del Montsià i també el Baix Ebre que han suspès classes i han tancat equipaments municipals, i la mobilitat, com sentíem ara, està força afectada. Protecció Civil no descarta l'enviament d'un nou SALERT.
0: El segon, Congrés.
2: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'hi han de convalidar avui. Els de Puigdemont insten el govern espanyol a retirar-los i refer-los de nou si volen el seu suport. Però des de la Moncloa ja han dit que no faran marxa enrere i que mantindran la votació.
0: El tercer, Parlament.
1: Ha rebutjat la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge. La compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat, els comuns, se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment.
0: El quart, tiroteig.
2: Dos guardes civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents perseguien una banda presumptament dedicada a saltar camions de mercaderies al barri de Can Parellada. Els Mossos han obert una investigació.
0: I el cinquè nom del dia és Vladimir Putin.
1: Que reitera la seva amenaça nuclear sobre Europa, insisteix que no és només una intimidació, sinó una resposta a l'eventual intent d'annexionar-se l'enclavament de Kaliningrad o qualsevol atac contra territori rus. El líder del Kremlin subratlla, però, que no té intenció d'atacar primer.
0: Fem un cop d'ull també a la matinada. Què ens deixa a Brussel·les, Pol?
5: Pendents d'una nova vaga al transport aeri, en aquest cas els tripulants de cabina d'EasyJet a Portugal. Durarà 5 dies i afectarà prop de 450 vols que ja han estat cancel·lats.
0: I amb què ha anat a dormir als Estats Units?
5: Doncs novetats sobre el cas de Lindsay Clancy, que és la mare jutjada a Massachusetts per haver matat els seus 3 fills. El jutge ha rebutjat declarar-la no culpable després que el judici es considerés nul perquè el jurat popular no va ser capaç d'arribar a un acord. El jutge descarta així la petició de la defensa i alega que la fiscalia va presentar prou proves perquè un jurat racional li atribuís càrrecs d'assassinat.
0: I amb què dinaran avui a la Xina?
5: Amb noves tensions amb Taiwan, la Guàrdia Costera ha fet servir canons d'aigua per expulsar un pesquer xinès que era a prop de les Illes Prates, al mar meridional de la Xina, un territori administrat per Taipei i que reclama Pequín. Segons les autoritats taiwaneses, el vaixell havia entrat 50 quilòmetres en aigües restringides.
0: Repassem ara les portades de la premsa. Marc Jurado, bon dia.
6: Bon dia.
0: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades. Junts.
6: Sí, tant a les de Barcelona com a les de Madrid. La Vanguardia, Junts, tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure els decrets antidesnonaments. A Madrid, El País, també Junts rebutja els decrets malgrat el clam dels carrers, i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd, diuen, al Congrés i al carrer. Altres temes de portada, l'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja, i El Mundo titula que els Reis aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI. I per acabar, llegim el periòdico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa, i que el pare del nadó maltractat que està empresonat diu que no recorda haver-li fet cap mal.
0: I a la premsa comarcal, Ara García, bon dia.
7: Bon dia.
0: I llegim que Josep Maria Estela tornarà a ser el cap dels Mossos d'Esquadra a Lleida.
7: Ho serà a partir de mitjans d'aquest mes d'octubre, segons ha pogut saber el Segre, i d'aquesta manera el comissari lleidatà, que aquests darrers dos anys ha estat a la cúpula dels Mossos, tornarà a ser el màxim responsable policial del cos de la plana de Lleida. Rellevarà el comissari Josep Codina, pendent de nou destí. Estela va ser cap dels Mossos a Ponent entre l'octubre del 2022 i el novembre del 24. Anteriorment va haver sigut cap del cos a Catalunya en substitució de Trapero. El diari de Girona avui diu que els càmpings de la demarcació baten el rècord de viatgers, però registren menys pernoctacions. Els establiments han rebut prop de 409.000 persones a l'agost, això és un 6,3 més que fa un any, mentre que les nits contractades disminueixen un 5%. I el diari de Tarragona destaca que el mercat municipal de Vilaseca tancarà aquest 2026 després de 40 anys obert. Les dues parades que hi queden acaben la concessió al novembre i l'Ajuntament no les renovarà. El futur de l'edifici encara no està decidit.
0: I en esports, el Madrid torna a atacar el Barça pel cas Negreira. Robert.
8: Envien nous documents a la UEFA sobre aquest cas perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al Tot Costa de Catalunya Ràdio que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió, mentre que hi ha derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol davant el Veszprém, 33-42. A l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: Ara són les 6:36, queden 32 dies per les midterm, les eleccions de mig mandat dels Estats Units, i cada dia a aquesta hora hi fem un cop d'ull amb Bernat Adeu. Bon dia, Bernat.
9: Good morning, Catalunya. Mentre les elites de Washington intenten centrar la campanya en l'impacte de la intel·ligència artificial, els ciutadans americans es preocupen per coses més mundanes com ara l'estat de les seves infraestructures. D'això en parlava ahir Peter Hessler al New Yorker, en un reportatge fantàstic sobre la carretera 550. Aquesta mítica via, coneguda popularment com la Million Dollar Highway, recorre les muntanyes del sud-oest de Colorado i és molt visitada per turistes que volen conduir per penya-segats de centenars de metres. Tot i això, la carretera és molt perillosa, té centenars de morts a la història dels seus barrancs i està exposada a esllavissades constants. Però, com explica Hessler, els conductors que hi transiten estan tan acostumats al perill que ja s'han oblidat de reivindicar-ne la millora. Això podria ser la metàfora d'un país que s'ha centrat tant en la responsabilitat individual que ara li costa reivindicar la seguretat de tots.
10: El matí de Catalunya Ràdio. El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
11: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: D'aprofitar la força de l'aigua per generar energia al 1922... Aprofitar els residus orgànics per generar gas verd al 2026. Més de 180 anys buscant altres energies més sostenibles cada dia. Naturgy. Cada dia. Every day.

0: limiti els seus desplaçaments i que estigui a dins dels edificis.
1: De fet, el Montsià i el Baix Ebre segueixen a màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals.
2: Com dèiem, un dels llocs on més ha plogut és Santa Bàrbara, el Montsià. Anem cap allà, Jordi Barranca, bon dia.
3: Hola, Francesc, bon dia. Sí, mira, durant aquesta última estona la pluja ha anat en augment i ara és més intensa del que ho era abans a les 6 del matí. Aquí a Santa Bàrbara, la part central del poble la travessa literalment de nord a sud un barranc, el barranc del Palós, que és el que sempre s'inunda i el que sempre baixa amb aigua, que sembla un riu cada cop que hi ha pluges torrencials. Aquesta darrera nit ha passat el mateix i aleshores la carretera principal, que també travessa el municipi, està tallada en la seva part central, que és precisament per on passa aquest barranc. De fet, voluntaris de Protecció Civil Municipal estan vigilant que no passin vehicles. Hem parlat amb el cap de Protecció Civil d'aquí de Santa Bàrbara i ens comentava això.
4: Ara ja no baixa, però està previst que torni a baixar d'aquí unes hores. Si mires aquí al fons, està ple de roques, de pedres, de brossa, que els cotxes no poden circular. Hi ha alguna carriera que està oberta i llavors, hasta que no se valori tot, els danys no s'obrirà que és la carretera.
3: Un poble de Santa Bàrbara, aquí al Montsià, que es desperta encara amb les imatges de la riuada que va travessar el poble de fa tot just unes hores. Hem pogut també comprovar com moltes de les cases, sobretot de la part per on normalment baixa l'aigua, tenen fustes i barreres per intentar, si més no, que l'aigua no entri als seus habitatges.
2: Aquesta és la situació ara mateix a Santa Bàrbara, al Montsià. Gràcies, Jordi. I Sílvia, les pluges també han deixat afectacions al transport.
1: Sí, l'eix de l'Ebre, la C12, per exemple, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. La P7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromeds o Intercity, que comuniquen Catalunya amb el País Valencià, estan suspesos. És que també estan en màxima alerta al nord del País Valencià.
2: L'altre tema del dia és, evidentment, l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. És notícia d'aquesta nit i reacció d'ara mateix del president de la Generalitat, que en un missatge a la xarxa social X diu: una decisió incomprensible i irresponsable, Junts ha de rectificar. Diu el president de la Generalitat: no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. I acaba: defensar Catalunya és defensar la seva gent. Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Però dèiem que aquesta decisió s'ha pres aquesta nit en una reunió telemàtica de l'executiva del Juntaire, Sílvia.
1: Això mateix, i després d'una reunió de la cúpula, el partit exigeix a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió, si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta una vaga general per forçar canvis estructurals en polítiques d'habitatge. Són declaracions de la portaveu Carme Carasso, Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
5: Cal seguir mobilitzats i per això anem cap a una vaga general, precisament per intentar desbloquejar els canvis estructurals necessaris per resoldre la crisi de l'habitatge, que ni tan sols el Partit Socialista està disposat a fer ara mateix, que se'ls haurà d'empènyer.
2: I ja hi ha resposta, com dèiem, del govern espanyol a la negativa de Junts a no donar suport als dos decrets si no els retira i negocia un nou text.
1: Si el govern espanyol es nega a retirar-los, a la votació d'avui al Congrés, el Moncloa carrega contra els de Puigdemont i diuen que ha arribat l'hora que Junts quedi retratat al costat del PP i Vox votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
2: Notícia destacada també de les últimes hores. A Terrassa, dos agents de la Guàrdia Civil han quedat ferits aquesta nit passada després d'un intercanvi de trets al barri de Can Parellada d'aquesta població del Vallès.
1: Sí, segons han pogut saber aquesta mesura, els guàrdies civils de Paisà perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. Unes imatges de l'intercanvi de trets que s'han difós a través de les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La divisió d'investigació dels Mossos s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
2: Més notícies. El govern espanyol no concreta a partir de quan l'alta velocitat entre Barcelona i Madrid podrà recuperar la durada habitual del trajecte, que s'ha incrementat 25 minuts des dels accidents d'Adamuz i Gelida.
1: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, considera que seria imprudent posar una data. Ho ha dit en una conversa que ha mantingut amb la presidenta del Cercle d'Economia, Teresa García Milà.
6: No me he enterado de cuándo voy a poder ir a Madrid a 2 horas y 37 minutos.
7: Bueno, es que no sé si sería prudente dar una
6: cifra, no se puede.
7: No me atrevo a darlo, porque además creo que sería una... Sí quiero decir que somos conscientes de que entre Madrid y Calatayud hay que renovar la vía, que Adif está terminando el proyecto y que es una obra que podremos lanzar el año que viene.
1: Santano sí que assegura que l'any que ve ha de significar un punt d'inflexió a Rodalies amb la

0: finalització d'obres com el desdoblament de l'R3 i la incorporació de nous trens.
1: I aquest estiu els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
0: Més de la meitat dels que continuen en el continent han estat exposats a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat rècords, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copernicus.
1: I a la crònica cultural, avui el grup de rock nord-americà Evanescence.
2: Va fer vibrar el públic de Badalona, on va presentar el disc Santuari. Feia 20 anys que no feien un concert a Catalunya fora d'un festival.
1: Badalona, Marc Ruiz.
3: La banda liderada per Emily ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals, amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescence és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa, perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me to Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emily és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa. Marc Ruiz, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I aquest cap de setmana celebra una nova edició dels Petits Camaleons al Festival de Música per a Nens i Famílies. I tiraria enrere el temps,
2: ho donaria tot per reviure un sol moment. Demà dissabte hi actua Miqui Núñez, també a l'Osa, amb Bauca, el Pony Pissador, els Amics de les Arts i Triquell, mentre que diumenge serà el torn del Petit de Caleril, Sidoní, Pol Bordes o la Colla Pirata. El festival enguany arriba als 15 anys d'història. Albert Puig n'és el director.
4: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I per acabar, Rosalia. El Premi Billboard al Saló de la Fama 2026 per la seva trajectòria.
2: Sí, l'anunci el van fer ahir la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar Rosalía com una de les artistes més distintives i influents de la música global i va recordar que el seu últim àlbum, Lux, va aconseguir 5 números 1 a les llistes de Billboard. Rosalía rebrà el guardó durant la gala d'aquests premis que se celebraran el 22 d'octubre a Miami.
1: Passa un minut a 6:45 del matí. Molt atents al temps, sobretot pel que fa a l'evolució de la situació al sud del país. En aquests moments tornem a tenir pluja torrencial a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
5: Bon dia. Sí, s'està intensificant, eh? Ja fa estona que anem seguint aquest gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes d'una gran extensió. Ocupa tot el golf de València, arriba a Eivissa, arriba també a les Terres de l'Ebre, sud del Camp de Tarragona, i la part que està deixant precipitacions més abundants es troba estancada sobre les Terres de l'Ebre. La idea és que vagi avançant lleugerament cap al nord, però molt a poc, per tant les pluges podrien continuar sent molt abundants al Montsià i al Baix Ebre. Recordem que ja han tingut precipitacions de fins a 147 litres per metre quadrat a Tortosa, a Mas de Barberà en 154, litres per metre quadrat. Santa Bàrbara, una estació no oficial, arriba a superar els 200 litres per metre quadrat, i aquestes pluges que cauen ara es podrien sumar a aquestes quantitats que ja han estat torrencials. De fet, es preveu que els rius puguin créixer, rius, barrancs, torrents, puguin créixer amb molta facilitat les pròximes hores. Compte perquè al voltant del migdia també aquestes pluges podrien arribar al sud del Camp de Tarragona, entre mig matí i migdia, i també tenim algunes pluges ara mateix que cauen en alguns sectors, per exemple, de l'Alt Pirineu i el Prepirineu de Lleida. Aquí són molt més moderades. Demà dissabte es manté la pluja sobre el mar i en alguns punts a tocar terra, a les Terres de l'Ebre, al litoral i prelitoral de Barcelona i de Tarragona. Després, a la tarda, arriba a la meitat nord de Catalunya, i diumenge alguns models ens indica que la meitat sud podria continuar plovent amb força.
1: I pel que fa a la mobilitat, Maria Fernández Noguera.
6: Pel que fa al trànsit, situació complicada a les Terres de l'Ebre. Hi ha diverses vies tallades a causa dels aiguats. Són les C12, l'eix de l'Ebre, entre Tortosa i Roquetes. També tres carreteres locals i comarcals. La T1025 entre Mas de Barberans i Santa Bàrbara. La T331 en dos punts entre Freginals i Tortosa. I la TV-3421 entre Mas de Barberans i Roquetes. Mentrestant, a Barcelona hi ha retencions a totes dues rondes Roses en sentit Llobregat, també a la B23 a l'altura de Sant Vicenç dels Horts en tots dos sentits. I pel que fa al transport públic, recordem que Renfe manté suspesos els serveis de llarga i mitjana distància de Catalunya cap al País Valencià.
7: Al matí de Catalunya Ràdio obrim la bústia de queixes i denúncies.
8: Avui hem rebut el missatge de Tanit Pinyol. És mestre i ha treballat des del 2007 a l'administració pública. Des d'aleshores ha cotitzat, però ho ha fet a través de Mufase. Fa uns mesos va demanar una excedència per anar a treballar a l'escola concertada i ara ha hagut de demanar la baixa. El problema és que no ha arribat als 180 dies cotitzats al règim general i, per tant, no té dret a cobrar cap prestació.
9: M'està generant molta angoixa aquest fet, el fet de que tampoc estic bé amb la patologia que tinc com per tornar a treballar, en el que genera i implica a nivell de llar de no poder sostenir el que és el lloguer, no poder sostenir i fer-me càrrec de la meva filla.
7: Per fer-nos arribar queixes i denúncies, envieu una foto o vídeo i 30 segons amb una nota de veu al 636 36 06 09. 636 36 06 09.
2: Bon dia, com esteu aquesta hora al matí? Fem un cop d'ull als mercats. Les borses europees han estrenat el trimestre amb fortes caigudes. El petroli torna a superar els $100 al barril. L'IBEX encadena la quarta sessió consecutiva de descensos i ha perdut un 2,17% fins als 19.000 punts. Als Estats Units, els dos principals índexs bursaris, el Dow Jones i el Nasdaq, han tancat pràcticament plans. A l'Àsia, amb el nou repunt del preu del petroli, la borsa de Hong Kong cau prop d'un 3%. Estàs escoltant el matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell.
10: De perdre la veu a Xambala a perdre la por al nou passatge El Carnicero de Penitence. De veure volar el Comte Draco a volar a Coco Piloto. Veniu a viure el Halloween per tothom a PortAventura World, on tothom es posa d'acord. Hoteu més entrades amb fins a un 15% de descompte. Consulta les condicions a la web.
11: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o osaya. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
12: Quan a Aldi costa tan poc comprar fruita i verdura fresquíssima i d'aquí et sents...
13: Increïble.
12: Platòric.
13: Patata. L'oferta di. Aquesta setmana els 5 quilos de patates a 0,75 al quilo.
12: I el pit de pollastre pack familiar a 5,49 al quilo. Aldi.
13: Que poc que costa comprar bé.
14: El matí de Catalunya Ràdio.
1: 9 minuts i les 7 del matí. Aquesta hora us expliquem què serà notícia arreu del país. Comencem a les comarques de Lleida. Júlia Albacar, bon dia.
15: Bon dia.
1: A Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
16: Hola, bon dia.
1: Tarragona, Ricard Buigas, bon dia.
17: Hola, bon dia.
1: I Girona, Maria Rovira, bon dia.
18: Hola, bon dia.
1: Avui que estem pendents del cel, comencem a Lleida, on després de les pluges de les darreres hores avui parlarà la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre. Està previst que faci balanç de l'any hidrològic, Júlia.
15: Així és, a 9:45 parlarà el cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica per fer un balanç de l'any 2025-2026, marcat per la irregularitat, amb una sequera pronunciada aquest estiu, però venint d'un hivern especialment plujós. Això a l'inici d'un cap de setmana amb moltes propostes culturals a la demarcació, de cinema, per exemple, destaquem dos cites, el Galacticat a Tàrrega i el FIC d'Age, a la Noguera, en clau musical, el Musiquem a Lleida, i si el que ens agrada és l'aviació, a l'aeroport d'Alguaire, nova edició de la fira Lleida Air Challenge.
1: A Barcelona, Marc, encara que avui parlem de pluja, es fa balanç d'incendis.
16: Sí, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026, ara que oficialment ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paniqué, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12, també a mig matí, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
1: Més coses avui declaren els primers testimonis del cas Inipro, que investiga el suposat desviament de 275.000 euros de fons públics en benefici del PSC de Tarragona fa 13 anys, Ricard.
17: Doncs sí, aquest matí podrem sentir els primers testimonis d'aquest cas en què l'exalcalde socialista de Tarragona, Josep Félix Ballesteros, és el principal acusat al costat de 8 persones més. S'enfronten a penes que van dels 2 als 13 anys de presó. Avui també s'han de resoldre les al·legacions que van presentar les parts durant la sessió de les qüestions prèvies al judici. Aquest és un aspecte important, eh? Totes les defenses van demanar la nul·litat de la majoria de proves recollides, sobretot la del disc dur de l'Institut Municipal de Serveis Socials, on els investigadors van trobar correus electrònics que impliquen diversos acusats. Per tant, la decisió del jutge pot determinar l'evolució del judici.
1: I a Girona avui s'ha convocat una manifestació coincidint amb l'inici del judici pel crim masclista en què va morir Carla Fernández fa 3 anys, un cas que va commocionar la ciutat i va provocar diferents mobilitzacions, Maria.
18: Sí, serà una concentració davant l'Audiència de Girona de suport a la família de la noia de 27 anys assassinada el juliol del 2023 al barri de Sant Narcís, i es fa coincidint amb l'obertura del judici amb tria del jurat popular. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia reclama per ell presó permanent revisable per assassinat i 15 anys més per agressió sexual i robatori. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació de l'associació Ama Feminicidios per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
1: Doncs així tenim el país quan falten 6 minuts per les 7 del matí. I els esports, Robert Prat.
19: El Madrid hi torna enviant nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, diu al tot costa que han de demostrar que tenen una de les millors plantilles de la segona divisió. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'handbol, 33-42 davant el Vespre. I a l'Eurolliga de bàsquet a les 7. Besiktas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
1: Ara el comentari esportiu amb Laia Tudel.
20: No falla. Cada aturada de seleccions amb un Barça en ratxa surt Negreira. El Madrid s'esforça d'engreixar el relat que els títols del Barça són per haver comprat els àrbitres. Però és una denúncia que té difícil recorregut. Una altra cosa és que el que va fer el Barça fos èticament reprovable. Però el Madrid no busca això. Florentino vol fer creure que el Barça s'ha beneficiat d'ajudes arbitrals. És cert que el comunicat de la UEFA confirmant que el comitè d'ètica es mirarà aquests 50.000 documents enviats pel Madrid dona una mica d'aire a Florentino, però poc. Perquè en realitat ni la UEFA ha reobert la investigació ni l'ha accelerat. Des del Barça transmeten tranquil·litat. De fet, Joan Laporta acaba de passar 2 dies a Copenhagen amb Schäferin i les relacions entre Barça i UEFA, un cop abandonada la Superliga, són més bones que mai.
1: Esteu escoltant el Matí de Catalunya Ràdio.
14: El Matí de Catalunya Ràdio. Catalunya Nit. Un informatiu en profunditat.
21: Busquem sempre qui més en sap
14: per resoldre els interrogants del dia.
21: Com sempre, amb la força dels serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Catalunya Nit. De 9 del vespre a 11 de la nit. Amb Manel Elias i Agnès Marquès.
21: Ens allunyem de les estridències.
14: Mirem d'acostar-nos al fons dels esdeveniments.
1: I quan falten 4 minuts per les 7, el més destacat a la televisió, Mariola Cubells. Avui sobre la presentació ahir a Madrid de la nova pel·lícula de Woody Allen.
22: El pitjor que vaig veure ahir a televisió, les imatges de Woody Allen amb l'alcalde de Madrid i la presidenta Ayuso anunciant la nova pel·li que rodarà a la capital de l'estat, subvencionada, clar. Notícia, per cert, amb la que Telemadrid, per supost, va obrir els informatius. I per què ha sigut el pitjor? Per l'estampa, per el que suposa i per aquesta frase del cine hasta quan van en preguntar-li per les protestes a Sol. Jo faig un cine apolític.
1: I a la recomanació del dia i amb motiu del concert d'aquest vespre d'homenatge als 50 anys del disc Bèstia d'Oriol Tramvia, la Carlota Freixenet ens recomana el llibre Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia, d'Agustí Pons.
23: Llegir biografies de músics sempre és interessant, però quan a més aquests músics encara són vius, normalment és que han fet alguna cosa molt especial. Avui voldria recomanar-vos Ni Juan Carlos ni Sofia, Oriol Tramvia. Per què? Doncs perquè aquesta nit hi ha el concert d'homenatge a l'Oriol Tramvia i als 50 anys de la publicació del Bèstia, el seu disc Més Bèstia. Aquesta biografia, que a més l'ha escrit l'Agustí Pons, que és el seu germà, és una de les maneres d'entendre un músic i un artista que ens ha fet com som a Catalunya. No us el perdeu, ni el llibre ni el concert.
1: I ahir què van dir els altres, Jubany?
24: Ahir a les emissores de Madrid seguien carregant contra els decrets per l'habitatge impulsats des del govern espanyol.
25: Y vaya basura de decretos. Hay que estar muy ciego, hay que ser muy cortoplacista, hay que ser muy extremista hay que ser muy inútil.
24: A l'emissora de Jiménez Los Santos fins i tot han rebatejat l'acampada a Sol.
0: Así nos va. En el asentamiento ilegal de Sol, la situación se hace...
24: I aquí a Catalunya Ràdio, els matiners van tenir un problemet de res amb els diaris. Coses del directe.
3: El principal de l'habitatge, la falta d'oferta. A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un momentet,
2: aquí hi ha hagut una fruita.
3: Que no passa no absolutament res i expliquem-ho.
24: A partir de 11:15 sentirem què diuen els altres avui.
1: Gràcies, Joan.

0: bon dia.
1: Bon dia.
0: Quina cançó ens despertes avui?
1: Avui reculem uns anys enrere i ho fem amb No Scrubs del trio de noies TLC. I és que tal dia com avui, un 2 d'octubre, però de l'any 2001, es va emetre als Estats Units el primer episodi de l'aclamada comèdia mèdica Scrubs. Va ser per la NBC i va tenir 9 temporades. Combinava l'humor surrealista del treball hospitalari a través de la perspectiva del seu carismàtic protagonista, el doctor John Michael Dorian, personatge interpretat per Zach Braff.

0: Què tal? Com esteu? Benvinguts a un nou matí de Catalunya Ràdio. Màxima alerta avui al sud del país. Ha plogut molt aquesta nit i fa una bona estona que tenim una tempesta intensa estancada a les Terres de l'Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Tenim acumulats ara ja mateix que superen els 150 litres o fins i tot 200 litres per metre quadrat.
1: Gairebé freguen els 200 litres per metre quadrat a Mas de Barberans, amb dades de fa pocs minuts. Per tant, amb la pluja que s'està intensificant a aquesta hora entre el Montsià i el Baix Ebre, de ben segur doncs, que ja estarem superant aquestes xifres de 200 litres per metre quadrat. Molta precaució doncs, en aquest sentit, perquè les precipitacions creiem que durant les pròximes hores quedaran estancades en aquest sector, sobretot Baix Ebre i Montsià, però amb una lleugera tendència a anar avançant cap al nord, a velocitat molt baixa. Això vol dir que les precipitacions poden acumular molts litres sobre el mateix lloc. Podrien arribar també al sud del Camp de Tarragona durant aquest matí i a tot estirar al migdia.
0: I molta precaució, per tant, doncs, per aquesta acumulació d'aigua que seguirem repassant avui al matí de Catalunya Ràdio. Tornem a saludar a aquesta hora Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Xavier, què tal? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: A una hora parlava amb vostè, ens deia que totes les incidències eren lleus. Ara mateix continuem així?
2: Ara mateix s'està reactivant les precipitacions a la zona del Montsià i el Baix Ebre, especialment per exemple a la zona d'Ulldecona, i estem fent el seguiment amb bombers que té un dispositiu desplegat a la zona per seguir minut a minut aquestes afectacions que es puguin produir i poder valorar si fa falta prendre mesures de protecció de la població.
0: Parlàvem del Montsià i del Baix Ebre, ara mateix on hem de posar l'alerta?
2: Sí, correcte, és el Montsià de Baix Ebre i principalment a la zona del Montsià de mateix, que és on s'estan reactivant les precipitacions més importants. Portem acumulats ja gairebé 200 litres, el CEMATREX de Catalunya ens ha tot enviat ara una altra nova alerta perquè es poden superar de nou doncs, els 90 litres en les properes 3 hores i portem gairebé doncs, més en tot el període de les últimes 24 hores acumulats pràcticament més de 200 litres, no?
0: Ens deia també que no descartava enviar més noves alertes als telèfons mòbils. Ara mateix hi ha alguna novetat sobre això?
2: Ara mateix estem valorant si enviem una nova alerta al matí per amb aquestes noves precipitacions que estan entrant i les incidències que tenim, si enviem una alerta al matí per recordar la gent que eviti els desplaçaments i sobretot que no baixi a soterranis, no travessi a barrancs, rius i rieres, que són les zones que estem veient que estan més afectades.
0: Ets Xavier Masramon, cap de Guàrdia de Protecció Civil. Gràcies i fins després. Que vagi bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Segons dades del Meteocat, per situar-nos, un dels llocs on més ha plogut és a Mas de Barberans, al Montsià. Entre ahir i avui ja hi han caigut prop d'aquests 200 litres. Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Daniela, què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia, si podem dir bon dia.
0: Quina és la situació? Què és el que veu, alcaldessa?
3: Pues, bueno, ara mateix, com dia el company de Protecció Civil, està plovent moltíssim. S'ha reactivat. A les 4 del matí hem tingut una hora de treva. Però, bueno, ja veieu, des d'ahir per la tarda aquí va començar a ploure cap a última hora de la tarda i portem uns 200 litres ja acumulats.
0: Li consta alguna afectació, algun veí que hagi passat alguna cosa que l'hagi trucat, que s'hagi posat en contacte amb vostè?
3: No. Tenim els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi en els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables totalment.
0: Avui al seu municipi recordem també que les escoles estaran tancades. Quina recomanació vol fer, alcaldessa, als veïns que l'estiguin escoltant?
3: Bueno, nosaltres ahir ja vam activar el Duprocim, el govern va enviar és alert i alert és per fort aiguats, no? Estem tots molt avisats, el que passa que no es van decretar tancaments de centres educatius i ho vam fer nosaltres en decret d'alcaldia i bueno, la població, ells ho saben, estan acostumbrats que quan plou d'aquestes maneres la gent ha d'estar tranquil·la a casa i no hem d'anar a explorar res perquè els barrancs són molt perillosos.
0: Daniela Lleixà és alcaldessa de Mas de Barberans. Gràcies per les recomanacions i molta prudència.
3: Gràcies, bon dia.
0: Un dels municipis veïns de Mas de Barberans és Santa Bàrbara. I això que sona, que sembla un riu, és de fa unes hores, és un carrer d'aquest municipi. Unes pluges pol que han deixat diverses afectacions també a la mobilitat o als serveis.
4: Sí, ahir al vespre, 9 municipis, ara ens ho deia l'alcaldessa de Mas de Barberans, 9 municipis van anunciar que suspenien avui classes, són el Montsià, a part de Mas de Barberans, Alcanar, Amposta, Freginals, La Ràpita, Masdenverge i Santa Bàrbara i el Baix Ebre, Deltebre i Tortosa. Fa uns minuts, més d'un miler d'abonats seguien sense llum al Baix Ebre. Durant la nit han arribat a ser 4.300 i els trens suspesos als Euromet o als Intercity que comuniquen Catalunya i el País Valencià. També afectacions a la mitjana distància des d'aquella zona cap al sud.
0: I les pluges provoquen també problemes i talls en algunes carreteres del sud. Equip Viari, Mireia Sala, bon dia.
5: Bon dia, doncs sí, hi ha 5 carreteres tallades per inundació de la calçada. La més important és la C12 entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals i Masdenverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha les retencions habituals a aquesta hora per entrar pel nus de la Trinitat i per la B23 i la 2.
0: I una última connexió al País Valencià. També estan en estat d'alerta màxima. Castelló de la Plana, Marta García, bon dia.
6: Bon dia, i ho estarà com a mínim fins a les 9 del matí, que és quan està prevista la nova reunió per valorar la situació. Nit més tranquil·la del que s'esperaven, sobretot pel que fa a quantitats, perquè ha acabat estant tot molt més marítim dins de la Mediterrània que no del que s'esperava. Fins ara, l'acumulat més important, els 154 litres per metre quadrat d'ahir a la Plana Baixa. I fins al moment, 27 intervencions d'emergències, però de poca importància. Bàsicament, buidatges d'aigua en carrers i garatges, danys en instal·lacions elèctriques o algun desperfecte per fortes ratxes de vent. Se mantenen els problemes en Renfe, manté la suspensió de Rodalies, la mitjana distància i la llarga distància fins a Catalunya. Els alerts des de primera hora del matí d'ahir van fer que reduguera el trànsit en un 60% i aproximadament 360.000 alumnes se queden sense classes avui.
0: Gràcies, Marta García. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Benvinguts a un nou matí. Bon dia, Catalunya.
7: Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio.
0: Anem seguint minut a minut el que vagi passant a les pluges. Línies obertes al 9-3-0-7-4-7-4, si algú vol posar-se en contacte amb nosaltres i explicar-nos també com està afectant la pluja en el seu dia a dia. 9-3-0-7-4-7-4. Per exemple, nosaltres també avui amb un ampli desplegament informatiu i tenim a Santa Bàrbara el Jordi Barranca. Jordi, bon dia. Hola, Jordi. Doncs no. No tenim el Jordi, de seguida connectarem. Són les 7 i 8. Repassem el que cal saber a banda dels aiguats d'aquest divendres 2 d'octubre, un divendres on l'habitatge també serà un dels protagonistes del dia. Sílvia Solanes, Francesc Soler, bon dia.
8: Bon dia.
0: Tombarà.
8: Junts per Catalunya, que votarà en contra dels decrets d'habitatge al ple del Congrés i el govern de Pedro Sánchez no els retira i aprova un nou text negociat. La decisió va arribar a un quart d'11 de la nit després d'una reunió d'urgència a l'executiva.
0: Jordi Corbalan.
9: L'executiva juntaire ho ha decidit aquesta nit per unanimitat i s'ha compromès a votar només el decret antidesnonaments si es reformula. A través d'un comunicat, els de Puigdemont asseguren que el text actual no aturaria els fons voltor que podrien continuar adquirint pisos i desnonant inquilins vulnerables, ni tampoc garanteix que l'administració assumeixi els pagaments als petits propietaris per aturar els desnonaments de persones amb pocs recursos. Per això, Junts planteja que el govern espanyol retiri la votació dels decrets de l'ordre del dia del ple d'avui i que negociï un nou decret antidesnonaments perquè l'aprovi el Consell de Ministres. Jordi Corbalan per al Matí de Catalunya Ràdio.
0: Incomprensible i irresponsable.
10: És com ha qualificat la decisió de Junts Salvador Illa en una piulada que ha fet fa poca estona, diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari.
0: No retirarà.
11: El govern espanyol es planta davant de Junts i mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. La Moncloa vol que quedin retratats al costat del PP i Vox, votant en contra de solucions per la crisi de l'habitatge.
0: Madrid, Paula Brujats.
12: El govern espanyol va al xoc, repta Junts a tombar el paquet de mesures i no cediran a la seva pressió, mantenen la votació per aquest migdia enmig d'una enorme tensió. Fins i tot Pedro Sánchez ha aparcat la treva amb Junts per Catalunya i en un missatge a les xarxes socials diu que ha arribat l'hora de la veritat, que Junts ha de triar si està amb el PP, Vox i els especuladors o si està amb els llogaters, i avisa que tombar els decrets el retratarà davant generacions senceres. La ministra Mònica García de Sumar va més enllà i avisa que Junts no li pot sortir gratis tombar els decrets. Sumar es planteja demanar avui la votació nominal i a peu dret per retratar tots els diputats, mentre el sindicat de llogaters crida tothom a manifestar-se aquest matí a les portes del Congrés. Des de Madrid, Paula Brujats, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Sindicat de llogateres.
8: Demana Junts que rectifiqui. Enric Aragonès és portaveu del sindicat.
13: Junts per Catalunya encara té unes hores per rectificar, perquè aquesta és una decisió molt greu. Si demà tomba aquests decrets, haurà d'assumir les conseqüències d'haver fet caure un mecanisme que avui mateix ja ha començat a aturar desnonaments.
10: A l'altra cara de la moneda, la COE carrega contra els decrets. El seu president, Antonio Garamendi, adverteix que les mesures que planteja dinamiten la propietat privada.
14: La responsabilidad de aportar soluciones al grave problema de acceso a la vivienda es de la administración. La realidad es que algunos creen y van de Robin Hood y no son conscientes que realmente más bien representan al sheriff de Nottingham.
11: I considera que intentar tirar endavant aquests decrets de manera precipitada dona una imatge vergonyosa.
0: No la compra conjunta de pisos.
8: Els comuns han rebutjat al Parlament la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge que va anunciar el debat de política general. El govern ha deixat clar, però, que la tirarà endavant igualment. Sí, que els comuns han salvat de l'executiu de la reprovació mig mandat.
0: Parlament, Albert Prat.
15: El govern xoca amb el seu principal aliat en temes d'habitatge i per segon any consecutiu Salvador Illa es torna a entrebancar amb el gran anunci del debat de política general. Els comuns van deixar que el Parlament rebutgés la compra conjunta de pisos.
16: No donarem suport a cap més anunci del govern en habitatge fins que no compleixin el que tenen pactat amb nosaltres.
15: Però el govern fa com si res perquè les votacions d'aquest debat no els impedeixen de res.
17: El govern té la legitimitat, els mecanismes de poder-la desplegar i per tant la desenvoluparà i l'aplicarà.
15: Ara bé, els comuns no van deixar el president del tot penjat i al costat d'Esquerra van evitar que Salvador Illa sortís reprovat per la seva gestió tal com proposava Junts. Albert Prat, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: I aquesta hora, atenció, 7 i 11, envien un NES Alert important al Baix Ebre i al Montsià. Diu que cal evitar desplaçaments, que no s'ho surti a l'exterior, que no es vagi a buscar que el cotxe ni es baixi a soterranis. Si us arriba l'aigua, diu, pugeu a plantes superiors i si sou a l'exterior, refugieu-vos en un lloc segur. Seguiu les instruccions de les autoritats i també dels mitjans públics com Catalunya Ràdio. En aquest cas, en risc també, recordeu que teniu un telèfon d'emergències que és el 112, només en cas d'incidència i de risc. I en aquests moments, recordar també que consten 1.230 abonats sense llum als municipis de Deltebre i Roquetes a causa de la pluja. Més coses que us expliquem avui al Matí de Catalunya Ràdio. Atenció a aquest tiroteig.
10: A Terrassa, al barri de Can Parellada, dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits ahir a la nit després d'un intercanvi de trets, segons ha pogut saber aquesta emissora, perseguint un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei.
11: Unes imatges de l'intercanvi de trets s'han difós a través de les xarxes socials. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho investiga.
0: I no n'és conscient.
8: El pare del nadó maltractat a Barcelona diu que no és conscient d'haver-li fet mal. Sí que va suggerir una possible negligència com agafar-lo massa fort. L'home va declarar ahir petició pròpia davant el tribunal que l'investiga ell i a la mare per maltractaments i agressió sexual.
10: El nadó de 6 setmanes va ingressar a l'UCI de l'Hospital Vall d'Hebron al març amb greus lesions i els pares van entrar a presó provisional. La mare infermera del mateix hospital va quedar en llibertat amb càrrecs. El nadó viu amb una família d'acollida.
0: Excepcions.
11: Les que farà la DGT farà amb la nova regulació dels semàfors en groc intermitent per als cotxes mentre creuen els vianants. Pere Navarro, director de la DGT, a aquesta emissora.
18: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
8: Barcelona és un dels municipis que s'havia queixat. L'Ajuntament calcula que hi ha 1.500 cruïlles on el groc intermitent conviu amb el verd per a vianants.
0: I arrenca dilluns.
10: La campanya de vacunació de la grip i la Covid a Catalunya. Els primers a vacunar seran les persones que viuen a residències, els més grans de 80 anys, les embarassades, els infants i el personal sanitari. A partir del 26 d'octubre s'obrirà a la resta de col·lectius.
0: I pel que fa als esports, Robert Prat, bon dia.
19: Bon dia.
0: Ataquen.
19: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira i demana que es resolgui ràpid. Des del Barça insisteixen que no han fet cap requeriment al club blaugrana.
0: S'ho han de guanyar.
19: El Girona, que té una de les millors plantilles de la segona divisió, això diu el tècnic Quique Álvarez, que avisa que falta demostrar-ho al camp. Declaracions al tot costa.
20: No em puc amagar, que és una de les millors plantilles. Ara pues, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no?
19: Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem, a l'Eurolliga de Bàsquet a les 7, Besit Cas Barça, transmissió al web i l'app de Catalunya Ràdio.
0: 10 segons, seran un quart de 8 del matí, anem ara cap al quiosc.
21: Doncs des del quiosc del costat de la ràdio, ara mateix 20 graus de temperatura i les portades d'avui, tant les de Catalunya com les de Madrid, tenen un clar protagonista i és Junts. La Vanguardia, per exemple, titula que Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. L'Ara explica que Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments, mentre que La Razón, per exemple, titula que Junts rebutja els dos decrets i que Sánchez perd al Congrés i al carrer. L'altre protagonista d'avui el trobem al País, perquè el diari entrevista en exclusiva a Volodymyr Zelensky, el president dissident ucraïnès que ha donat l'entrevista des d'una escola bombardejada explica que Putin no tem els europeus ni es veu afectat per les sancions imposades.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Ricard Ostrell. Arriba Robots, una exposició amb 70 robots diferents per descobrir l'evolució i les aplicacions de la robòtica.
1: Des dels autòmats de Leonardo da Vinci fins als humanoides del futur.
7: Explora i viu la tecnologia al Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya a Terrassa.
1: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
7: Informa't al matí de Catalunya Ràdio, Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre.
2: Passa un minut d'un quart de vuit del matí. Us informa Clara Chavarría Domingo per les comarques de Tarragona i l'Ebre. Tenim 18 graus a Mas de Barberans, 17 a l'Espluga de Francolí i 19 al Moster. I mentre continuem amb els ulls posats a les Terres de l'Ebre i la pluja que afecta especialment les comarques del Baix Ebre i el Montsià, els expliquem altres informacions. L'ha acusat de matar la seva exparella Calafell al Baix Penedès ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'una agressió per part de la dona. Ricard Buigas.
22: L'ha acusat de matar la seva exparella l'any passat ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador. Ella ha exposat que li va donar dos cops al cap amb una pedra per defensar-se. Ha reiterat que ell no ho volia fer.
23: Cuando usted dice que golpeó a Marta, ¿con qué intención la golpeó usted?
24: Yo con la intención de quitarme encima.
23: ¿Tenía usted intención de acabar con su
24: vida? No.
22: La Fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere.
2: I els Mossos investiguen 5 guies i una empresa per fer activitats de barranquisme sense titulació a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La policia va identificar a principis de setembre aquesta empresa dedicada a organitzar i comercialitzar activitats esportives i d'aventura en el medi natural, en la qual els treballadors no tenien la titulació específica per guiar activitats de descens de barrancs. Se'ls va fer l'advertiment, però dies després es van tornar a localitzar els mateixos treballadors guiant descensos al barranc de Canaletes. I a les portes del 30è concurs de Castells de Tarragona fem un exercici de memòria. El certamen va començar a caminar el 1932, però aquella primera edició té un precedent anecdòtic al concurs regional de Xiquets de Valls. Va tenir lloc el 24 de setembre del 1902 per les festes de la Mercè a Barcelona. Era una competició entre la Colla Vella i la Nova de Valls, les úniques que existien en aquell moment. I es va fer en el marc d'un festival esportiu organitzat per la Federació Espanyola de Gimnàstica. L'estudiós casteller Xavier Brotons explica el context d'aquella actuació.
25: L'Ajuntament de Barcelona estava governat per la Lliga Regionalista de Francesc Cambó. Tenia la idea de convertir la Festa Major de Barcelona, capital de Catalunya, en una mena com de Festa Major de Catalunya. Llavors es va assessorar i va decidir doncs, a portar a Barcelona tots els elements que va poder pel seguici popular. I, evidentment, hi havia els Xiquets de Valls.
2: Si bé tècnicament va ser la primera competició mai feta, res tenia a veure amb el concurs que es va impulsar a Tarragona 30 anys després. Per cert, que aquell concurs el va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes. I amb Albert Cots, el control de so, hem arribat gairebé un quart i 5 minuts de 8. Esteu escoltant el matí de Catalunya Ràdio, per Catalunya Ràdio 3 Cat Info.
7: El matí de Catalunya Ràdio, Ricard Ostrell.
26: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser...
27: El 19 de desembre del 1936.
26: I el número de la sort, el...
27: 4.
26: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor. A Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.
28: En este oficio llevo 30 a 32 años trabajando ya.
29: Mi padre es electricista y lo hemos tenido en casa siempre.
28: Empecé a comprar Nograma por la comodidad y rapidez.
29: Valoro tanto el stock como el precio.
30: Buena atención al cliente y si tienes una duda te soluciona.
31: 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
32: El matí de Catalunya Ràdio.
33: Els embotits Ral d'Avinyó t'acompanyen cada matí amb un bon esmorzar i et conviden a escoltar La cara B del temps.
0: Ara mateix molt preocupats pel temps que està caient al Montsià i al Baix Ebre. Eloi Cordomí, bon dia.
3: Bon dia, sí. Anem fent el seguiment d'aquestes tempestes que estan quedant estàtiques en aquest sector. De fet, de tot el gran sistema convectiu que tenim al Mediterrani, que ocupa tot el Golf de València, arriba fins a les Balears, a Eivissa, i arriba fins a les Terres de l'Ebre, on hi ha les tempestes més fortes, és precisament aquí les Terres de l'Ebre. I hi ha una dada que ens estem fixant, és la de les de Mas de Barberans. Ahir van caure 95 litres, ahir bàsicament a la nit, i aquesta matinada n'han caigut 123, i molts d'ells han caigut aquestes últimes hores, aquests últims minuts. Per tant, ja en portem més de 220. Clar, hem de pensar que el barranc de... Vaja, al costat de Santa Bàrbara, hi ha tot de barrancs. Santa Bàrbara està al peu dels ports, per tant, allà acumula l'aigua de molts barrancs que baixen i queden concentrats al barranc de Lledó, que passa entre diferents camins, carreteres, que passen entre Santa Bàrbara i Lledó. Per tant, tots aquests camins poden quedar inundats les pròximes hores per aquesta aigua que deu baixar en aquests moments a tota velocitat, perquè ara mateix la intensitat de precipitació és molt intensa. I també una miqueta més al sud neix un altre barranc, que és el barranc de Palós, que en aquest cas passa per Santa Bàrbara. Aquí també tenim registres que, tot i que no són oficials, en aquests moments ja ens parlarien de quantitats de precipitació de 250 litres per metre quadrat. Santa Bàrbara és una zona molt més plana, per tant, doncs, l'aigua pot provocar més problemes pel que fa a les inundacions, i de fet això és el que hem vist aquesta matinada.
0: 250, insistim, ja, eh?
3: Demanar... 250 és un registre no oficial, és a dir, l'oficial sí. Ara mateix estaria 220 a Mas de Barberans. Però aquestes dades de pluviòmetres que tenen persones particulars, doncs ja ens parlen d'aquestes quantitats que, vaja, són fiables. Llavors, insistim ara en la precaució, perquè el terreny està saturat d'aigua, espereu molta pluja encara els pròxims minuts, les pròximes hores, potser 50, potser 100 litres més, i això voldria dir, doncs, que ràpidament es pot convertir en una crescuda d'un riu, d'algun torrent, en aquest sector. Baix Ebre, Montsià, però compte perquè avança molt lentament cap al nord i podria arribar també al sud del Camp de Tarragona.
7: Sons del matí.
3: I es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada entre el nord de Castelló i sobretot les Terres de l'Ebre. Baix Ebre i especialment la zona de Montsià.
4: La zona del carrer Major i els laterals van ser els que van baixar amb molta aigua.
5: Sí, sí, no, el carrer de sempre, el que passa que últimament estan agafant més carrers per aquí a Sant Rafel.
0: Castelló de la Plana, Marta García.
6: Esta matinada s'han activat preemergències hidrològiques en el Baix Maestrat i el Millars, zones que preocupaven per possibles inundacions de barrancs, però de moment no consten problemes destacats.
8: Junts per Catalunya votarà en contra de tots dos decrets.
9: Marín!
0: Aquests són els sons del matí, ara les paraules, les xifres i les imatges del dia. Comencem amb tres paraules del dia. Francesc Soler, retratar.
10: En sentit figurat, descriure exactament o mostrar com és realment algú per mitjà d'actes, paraules o trets. El govern espanyol vol que avui al Congrés els partits que no donin suport als seus dos decrets d'habitatge quedin retratats. I això va pel PP, per Vox i per Junts. Pel govern espanyol han de decidir si volen sortir la foto al costat de la ciutadania o al costat dels especuladors. El que pot quedar retratada també aquest matí a la Cambra Baixa espanyola és la legislatura.
0: Tiroteig.
10: Sèrie de trets d'arma de foc que es produeixen de manera seguida o continuada. Si us pregunteu quants trets calen per considerar que hi ha hagut un tiroteig, doncs es veu que no hi ha un mínim numèric per aplicar aquest terme. És a dir, que un sol tret ja pot considerar-se un tiroteig, encara que sol reservar-se per més d'un tret o un intercanvi de trets com el que hi ha hagut aquesta nit a Terrassa entre un grup de lladres i la Guàrdia Civil. Dos agents han quedat ferits.
0: Punt de no retorn.
10: Moment o llindar crític a partir del qual una situació o procés canvia de manera irreversible i ja no és possible tornar a l'estat inicial. Vladimir Putin diu que pot arribar de forma inesperada, com si no anés amb ell o com si hagués d'arribar de forma inexorable, per generació espontània, mentre reitera l'amenaça nuclear a Europa. Aquesta amenaça del punt de no retorn cada dia és més present, ja sigui per una IA poderosa i embogida, pel risc d'atac nuclear o senzillament perquè quedarem fregits pel canvi climàtic.
0: I ara les xifres del dia amb Lara García. La primera xifra és 20.
11: A partir de l'abril del 2027, les capses d'antibiòtics seran de 20 unitats. D'aquí 6 mesos desapareixeran de manera definitiva les capses de 30 pastilles i l'objectiu és que quan s'acabi el tractament no s'obrin pastilles i així no s'hi pugui recórrer al pacient en un altre moment sense indicacions mèdiques. Cada any a Espanya moren 3.000 persones per resistència dels bacteris als antibiòtics.
0: 1,2 milions.
11: Són les persones que pateixen símptomes greus durant la menopausa. El 75% tenen sufocacions intenses. Són dades de la Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia de l'Acadèmia de Ciències Mèdiques de Catalunya.
0: 87%.
11: És el percentatge de les morts en atropellaments que són culpa del conductor. En aquests casos, els vianants havien comès cap infracció i només en el 13% dels casos no van respectar el semàfor. Són conclusions d'un estudi elaborat per l'Observatori Nacional de Seguretat Viària.
0: I ara el veig tres imatges amb Sílvia Solanes. A la primera imatge hi veig una doble foto de les tres xemeneies, amb, com un busca les diferències, s'hi veu l'esquelet d'un edifici i davant una paret. I aquí és on hi ha la pista, perquè en una fotografia és plena de grafitis, sense cap espai lliure, i en l'altra imatge, la mateixa paret, està completament blanca.
1: Ho trobem a La Vanguardia, que explica que l'Ajuntament de Barcelona va decidir posar punt final a una de les meques del grafiti barceloní, les Tres Xemeneies. Afegeix que han netejat més de 200.000 metres quadrats de façanes en 8 mesos i que aquesta política espanta els grafiters. Prova d'això, diu, és que cada vegada els serveis de neteja es troben amb menys façanes pintades.
0: A la segona imatge hi veig quatre trossos de pa de barra tallats, no en llesca, sinó com fos, com si fossin petits entrepans oberts pel mig, una terrina d'humus, d'aquests de plàstic que trobes fàcilment al supermercat, i un ganivet de cuina d'una mida mitjana, no de pelar patates, sinó que podria servir per tallar verdures, per exemple.
1: Sí, és una imatge que corre per les xarxes i que veiem a diaris digitals, i és que és la foto que ha agafat de referència l'Ajuntament de Madrid com a prova, diuen, del perill de l'acampada de la Puerta del Sol. I és basant-se en aquesta foto del pal humus i el ganivet de cuina que l'alcalde ha demanat una intervenció immediata i avisa de mesures judicials.
0: I la tercera imatge del dia, atenció, convertir Oxford Street en un carrer per vianants. Londres, Quim Olivares, què hi veiem?
9: Ahir dijous l'enigmari us feia.
0: No, aquest no és en Quim Olivares, ara sí, Quim. Hola, Quim. No tenim en Quim. Doncs si no tenim en Quim, ara sí.
12: Estressant d'autobusos, taxis, bicicletes, moltes se salten als semàfors, tricicles turístics decorats amb mal gust i algun cotxe privat. I les voreres estan plenes a vessar de persones que van a comprar amunt i avall i que també se salten la majoria de semàfors. El 26 d'octubre, a l'inici de la campanya de Nadal, es pacificarà parcialment aquesta artèria comercial. Per l'alcalde, el laborista Sadiq Khan, això portarà beneficis mediambientals. El canvi obligarà a desviar el trànsit pels carrers al nord d'Oxford Street, que no estan gaire contents amb l'alcalde.
13: La Selva, la marca del bon pernil, t'ofereix l'Enigmàrius.
14: L'Enigmàrius, amb Màrius Serra.
9: Ahir dijous l'Enigmàrius feia: acoloris la roba de la bandera amb destresa. I la resposta era: en sabés. En sabar la roba vol dir remullar-la amb sabes per fixar-ne i avivar-ne els colors. I la destresa la demostraria qui en sabés. Acabem la setmana una mica lluny, a Suècia. Membre d'una dinastia de califes a mans del pop suec, de 7 lletres. Membres d'una dinastia de califes a mans del pop suec, 7 lletres.
14: Per participar, registreu-vos al web catradio.cat/animarius abans de les 10 ben tocades.
0: I ara, per arribar al punt de 8:15, sapiguem per què avui pot ser un bon dia amb Regina Rodríguez Sirvent.
15: Avui la Clariana preveurà que farà fred. Obrirà l'armari i trobarà una jaqueta que fa 6 anys que buscava i es posarà extremadament contenta. No per la jaqueta en si, sinó perquè també preveurà el desig. Posarà la mà a la butxaca i palparà amb els ulls tancats. Bingo! La targeta del restaurant amb els millors carbonara de la història que mai més va saber trobar era allà. I després d'això, recordarà que també és el seu aniversari, però que potser ja no li cal cap més regal.

0: Són 8:15.
1: Ja ho diuen, de mica en mica s'omple la pica. Per a cada situació et saps un refrany. Però saps també que quan compres un producte nou té una garantia mínima de 3 anys per possibles defectes de fabricació? A l'Agència Catalana del Consum t'ajudem a conèixer els teus drets perquè te'ls sàpigues tan bé com els refranys que fas servir cada dia. Troben més informació a consum.gencat.cat. Els teus drets de memòria. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
0: Són 8:15 i ara mateix molta precaució, sobretot al Baix Ebre i al Montsià. Ens despertem amb 12 graus a Das, 21 a Cabrils, 20 a Tarragona, el dia en què entrevistarem també portaveus de diferents grups parlamentaris per valorar el no de Junts dels decrets d'habitatge. Però què hem de saber del dia d'avui i molt especialment del que està passant pel que fa a les pluges? Francesc Soler, Silvia Solana, Robert Prat, bon dia.
3: Bon dia.
4: Que Protecció Civil ha enviat fa pocs minuts un nou SAlert al Baix Ebre i al Montsià. Es demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas apropar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres.
3: Fa força estona que hi ha una tempesta estancada a l'extrem sud del país amb acumulacions de 200 litres per metre quadrat en alguns punts del Montsià o el Baix Ebre.
4: A les 11 comença el ple del Congrés on, si no hi ha novetats d'última hora, es tombaran els dos decret sobre habitatge després que Junts s'hi hagi posicionat en contra.
3: La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa ho acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
4: Un Illa que ha vist com els comuns al Parlament han rebutjat la seva proposta estrella al debat de política general, la compra conjunta de pisos entre particulars i la Generalitat.
3: I dos guàrdies civils han estat ferits aquesta nit en un tiroteig a Terrassa. Els agents que anaven de paisà perseguien una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
5: En esports, el Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. Derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs d'Handbol, 33-42 davant el Vesprem.
0: I pel que fa als aiguats a les Terres de l'Ebre, no paren de sumar litres ara mateix. Eloi Cordomí, bon dia.
6: Bon dia. Sí, se sumen 220 litres a Mas de Barberans, a Tortosa 150, més de 140 en altres punts de la Plana Alta i el Baix Maestrat. El terreny està saturat d'aigua i els torrents poden créixer amb molta rapidesa les pròximes hores. I és que les pluges han quedat estancades entre el Baix Ebre i el Montsià, però van avançant molt lentament cap al nord i, per tant, durant el matí i migdia també podrien descarregar fort al sud del Cap de Tarragona. El cap de setmana es manté la inestabilitat amb tempestes fortes sobre el mar, al litoral i en altres llocs de Catalunya.
0: Ara mateix també informen que a Deltebre més de 450 abonats estan sense llum. Seguirem també aquesta incidència. Mobilitat també a aquesta hora amb trens suprimits a causa d'aquest temporal. Maria Fernández, bon dia.
7: Bon dia, sí. Renfe ha suprimit la circulació dels serveis de llarga distància Euromed Intercity que connecten Catalunya amb el País Valencià i tampoc circularan aquest matí els trens de mitjana distància que van de Tortosa i Vinaròs cap al País Valencià. D'altra banda, el primer tren del dia de l'R16 de Tortosa cap a Barcelona va una hora i mitja tard, una hora i mitja, ens diu Renfe, però que en aquest cas és un retard puntual per una qüestió operativa.
0: I a les carreteres, hi ha 5 carreteres tallades al sud de Catalunya per inundació de la calçada Mireia Sala.
8: Sí, la més important és la C12, entre Tortosa i Roquetes. També hi ha altres vies locals tallades a Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, Galera, La Sénia i Mas d'Enverge. A banda de la tempesta, a Montblanc està tallada la TV-7044 per un camió avariat i els accessos a Barcelona hi ha cua a les dues rondes en sentit Llobregat, a la B23 a Molins i la C58 a Sant Quirze.
0: I avui, atenció també, perquè ens fixarem en els articles i també en les portades dels diaris. Marc Jurado, bon dia.
9: Bon dia. Avui amb el mateix subjecte a totes les portades, Ricard, la paraula és Junts. En destaquem tres. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments i La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer. Altres temes de portada, el País entrevistat, Volodymyr Zelensky, és la gran foto de portada. El president d'Ucraïna assegura que Vladimir Putin no tem els europeus i ni es veu afectat per les sancions. I per acabar, llegim El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa.
0: És curiós avui mirar la premsa com es posiciona, diguéssim, amb el que ha passat amb l'habitatge i amb la posició de Junts, i també curiosa la lectura que en fa La Vanguardia. És significatiu, si més no. Avui a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio tindrem Laura Aznar, Jordi Cominal, Marc Bataller i Toni Bolaño. Són les 7:34. I obrim aquesta hora a la redacció del matí. Comencem per les opinions destacades. Pol Forada, bon dia.
10: Bon dia.
0: Avui opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
10: Per exemple, l'editorial del País que diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge. O a La Vanguardia, el director Jordi Juan avisa de la derrota de Pedro Sánchez que pot tenir seqüeles.
0: Jordi Juan, eh?
10: Jordi Juan, el director de La Vanguardia.
0: Sí, sí, Jordi Juan avisa de la derrota...
10: Diu, paradoxes de la política espanyola. Just pocs dies abans que el Tribunal Constitucional permeti la tornada de Carles Puigdemont, el seu partit pot provocar, sense voler-ho, que es posi punt i final a la legislatura. El Mundo, el Federico Jiménez Los Santos, va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les seves cases a 2,4 milions d'espanyols. Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tira endavant el decret. A l'Ara, l'Antoni Bassas diu que els llogaters tenen por de ser desnonats, els propietaris de la seva inseguretat jurídica i els polítics de seure a negociar res perquè queda tou. I al Periódico, el periodista Joan Canyete Veil exposa que la política ha d'actuar, però no amb dos decrets oportunistes i matussers en el seu redactat.
0: I afegim-hi el que ha llegit avui a la premsa l'escriptora Llucia Ramis.
11: Gairebé la meitat de les persones d'entre 30 i 44 anys viuen de lloguer, publica el Nació. A més, hi ha el doble d'arrendataris d'entre 45 i 64 anys que el 2013. I, per contra, els que viuen en un habitatge de propietat han baixat del 74 al 67%. D'altra banda, l'informe Vides Futures recull que el lloguer està portant més rotació residencial. En aquest sentit, el 2021, només el 36% de la població de l'Estat vivia el mateix habitatge que 10 anys abans. Això és pràcticament la meitat que els anys 90, que feia un 70%. El document apunta que aquesta tendència anirà més.
2: El matí de Catalunya Ràdio.
12: Aquest 12 d'octubre el pots celebrar ballant salsa, tango, cúmbia, flamenc, bachata. O si ho prefereixes, ballant merengue, xotis, sardanes, jota, candombe, o cueca, o muñeira, o joropo, o saia. Perquè tenim una de les cultures més riques del món. Aquest 12 d'octubre celebra-la amb els 15 milions d'un dècim del sorteig extraordinari del Dia de la Hispanitat de Loteria Nacional. Si et toca, ho ballaràs tot i més. I tant! Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
13: Estàs tot el dia amb el mòbil i no has vist aquest descompte? Obre ara l'app de MediaMark. Perquè només del 30 de setembre al 3 d'octubre i només a la nostra app et donem un 15% de descompte en la millor tecnologia. I si encara no la tens, descarrega-te-la i gaudeix de tots els avantatges d'unir-te a mi MediaMark.
14: Aquest anunci dura 20 segons. Durant els propers 18 mirarem de convèncer-te que vinguis a descobrir les ofertes increïbles del Jeep Freedom Days. I en tenim prou amb una frase. No comences a pagar quotes fins al 2027. Ja està dit. Només fins al 31 d'octubre, amb finançament amb Stellantis Finance. Entra a jeep.es.
15: Quin relax al jacuzzi. Perdó, quan n'he de sortir?
16: Quan vulgui.
15: Que bé. Però, i si m'hi vull quedar moltíssim més temps?
16: Tot el temps que vulgui.
15: I totes les bombolles que vulgui?
16: Totes les bombolles que vulgui.
15: I tot el relax que vulgui?
16: Vostè és la guanyadora de l'Eurojackpot, no? Doncs tot el relax que vulgui.
17: Amb pots de fins a 120 milions d'euros, les coses bones duren forever. No et quedis sense Eurojackpot de l'11. Aquest divendres, per només 2 euros, pot de 106 milions. Milionari forever.
18: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
19: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
20: Estàs conegut.
21: Impossible concentrar-se amb els Lion Days. Gaudeix dels Lion Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma amb lliurament immediat. Només fins a final de mes.
22: Peugeot.
23: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar...

0: A l'altra banda, el supermercat on és més barat fer la compra és el Family Cash, que només té un local a Tarragona i un Amposta. Ho recull el Nació Digital.
1: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
2: Una peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les mudanyes de Prades a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història. El Segre diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop. El cert és que cada cop n'hi ha menys.
1: I què ens descobreix el Regió 7?
0: El secret de les pastilles Joanola, l'empresa amb fàbrica Sant Quirze del Vallès, fa 120 anys i aprofitant aquest aniversari doncs ha obert les portes. El diari explica que més aviat sembla que hi facin pizzas. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia del barri de Gràcia de Barcelona el 1906 amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
1: I ara els destacats en internacional i economia amb Pol Forada i Lara Garcia.
3: En plana internacional, Donald Trump augmenta la pressió sobre Europa en un intent de baixar els preus dels carburants abans de les eleccions de mig mandat el mes de novembre. Reuters anuncia que Washington amenaça Alemanya i França que si no alliberen reserves de dièsel per ajudar a contenir l'escalada de preus dels carburants, s'enfrontaran a un veto dels Estats Units a les exportacions d'aquest carburant. A França, el govern està atrapat en una mobilització estudiantil que se li ha estat descontrolant. Segons Le Monde, el ministre d'Educació rebrà avui les associacions d'estudiants de secundària i de pares i mares d'alumnes després de 10 dies de manifestacions a les portes dels centres educatius. I el Corriere della Sera, Itàlia, diu que s'obre oficialment la cursa pels pressupostos del 2027, un camí que es presenta complicat en un context marcat per la crisi energètica.
4: I avui els titulars de premsa econòmica tornen a pilotar al voltant de l'habitatge i l'economista assegura que el govern espanyol oblida la llei del sòl encallada des de fa 4 anys. Segons el mitjà, aquesta llei és la solució a la crisi de l'habitatge perquè desencalla el problema de la manca de sòl edificable. Mentre l'executiu concentra la seva política residencial en noves mesures sobre el mercat del lloguer, el gran problema que condiciona la creació d'oferta continua pendent, lamenta el diari. Expansió en un dia més en contra dels decrets de l'habitatge publica que els juristes qualifiquen el text que vota avui al Congrés de demencial en contenir conceptes jurídics indeterminats, cosa que podria generar, segons el diari, una onada de litigis, tot i que el mateix Expansió matisa que això no passarà perquè, diu, els decrets estan destinats al fracàs. I l'ON Economia destaca que directius i executius de Volotea s'han apujat el sou en ple declivi de l'aerolínia. L'aerolínia rescatada amb diners públics en la pandèmia perdia diners abans i en perd després. Acaba de sol·licitar el preconcurs de creditors.
1: I a la premsa esportiva destaquen els nous atacs del Madrid pel cas Negreira. Robert Prat.
5: El diari Esport recorda que no hi ha cap nou expedient contra el Barça i veu aquesta iniciativa del Madrid i de Florentino com fum. Joan Baells afegeix que el nou Madrid de Florentino ha passat de ser un club senyor a agafar el paper de víctima i avisa que amb el pas del temps Florentino pot consumar un ridícul majúscul.

0: Esportiva destaca que són 50.000 folis els que ha enviat al Madrid, però que no s'ha obert cap expedient nou. L'Esportiu parla del comodí Negreira amb un Madrid que demana pressa a la UEFA per tapar les seves misèries. Des de Madrid els titulars són tan grans que no hi caben. Portada tot drap del Marca. El Madrid posa urgència a la UEFA perquè sancioni el Barça. El diari AS diu és la mateixa UEFA qui reactiva el cas Negreira. El periòdico parla de Cristiano Ronaldo com la caiguda d'un mite que ha traït el seu llegat de compromís, talent i passió, i que Portugal continua convulsa pel trist final que està escrivint el millor esportista del país amb un epíleg pèssim i impropi d'una llegenda que demostra immaduresa. Carme Barceló afegeix que Cristiano és el jo i només jo. La Vanguardia apunta al final de Cristiano, dient Joan Golobar recorda que pertany a un equip significa estar disposat a celebrar victòries en què un no ocupa el centre de la fotografia i el país el remata i diu que es punxa el globus Cristiano.
1: Yo pienso que puede ser rico, puede ser guapo, puede ser un gran jugador, las personas tienen envidia de mí. No tiene otra explicación.
2: I acabem el repàs a la premsa amb les altres notícies curioses del dia amb Xavi Canalies i Gerard Jubany. Bon dia.
3: Bon dia.
2: Atenció, perquè roben dos camions d'Nvidia pensant-se que havien capturat un tresor de xips d'IA, però estaven plens de sorra.
4: Ha passat a Califòrnia i ho recull el Mundo. Nvidia és una empresa especialitzada en IA. És per això que els lladres van decidir assaltar uns camions pensant-se que dins hi trobarien material caríssim que s'utilitza per desenvolupar i alimentar els sistemes d'intel·ligència artificial. Però el botí que va

0: va resultar ser un autèntic fiasco. Quan van obrir les portes dels camions, es van trobar amb 9 tones de sorra.
1: Detenen en una operació contra el narcotràfic el responsable de l'equip antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia.
2: Miguel Ángel Barbero, el responsable de l'equip contra la delinqüència organitzada i antidroga de la Guàrdia Civil de Segòvia, ha estat detingut amb 3 persones més en una operació que relaciona amb el tràfic d'estupefaents. Fa 9 anys el van arrestar pel mateix motiu. Està investigat per diversos delictes, pertinença a banda criminal organitzada, suborn, revelació de secrets i omissió del deure de perseguir la delinqüència.
1: No, m'estava imaginant la conversa entre el seu cap i l'agent Barbero. Segur que tiene lo de la droga, lo tengo controlado. Fernandisco recorda els seus inicis a la ràdio amb 12 anys, escalfava els cigalons dels locutors.
0: Sí, en una entrevista a la cadena SER, el locutor ha explicat que va començar el món de la ràdio quan els discos de vinil i el fum del tabac complien els estudis de so. Els seus inicis van ser a Ràdio Miramar i ha explicat que la seva feina era escalfar els cigalons dels locutors que treballaven a les 8 del matí. Per fer-ho, utilitzava un càmping gas que hi havia a l'estudi. Recorda que van ser matins molt foscos, sobretot per la falta de llum de la redacció.
1: Caralia, qui fa anys avui?
2: Felicitem el cantant Sting, el compositor i cantant en fa 75, també la cantant Romina Power, que bufa 75 espelmes, i acabem l'actriu Maribel Verdú, que en fa 56.
1: I Sant Oral?
2: Mira, avui és el dia dels Sant Àngels de la Guarda, també.
1: Sant Àngel?
2: Sant Àngel?
1: Avui sí.
2: No m'ho diguis! Va. Les felicitats al nostre Àngel de la Guarda.
1: Angelina també, no? Suposo.
2: Suposo que també. I també és la Mare de Déu de l'Acadèmia i, a més de tot això, suma-li que és Sant Sadurní.
1: I acabem el repàs a la premsa en el quiosc vintage amb Albert Om.
3: La xarxa de concessionaris Ford de Catalunya us ofereix aquest espai. Tal dia com avui, de fa 50 anys.
4: 2 d'octubre de 1976. Atenció, s'apuja el salari mínim interprofessional fins a les 11.400 pessetes mensuals, el que ara serien 68 euros i mig. Tot i l'increment, la conflictivitat laboral ara fa 50 anys era molt alta. Aturades al sector tèxtil, al metal·lúrgic, vaga correus, vaga als controladors aeris i la que més afecta els ciutadans, vaga als forns de pa, que deixa imatges de postguerra amb llargues cues i persones que acaparen tot el pa que poden. Ara fa 50 anys, reunió important a París entre membres de l'Assemblea de Catalunya i el president a l'exili, Josep Tarradellas. Havien de definir una estratègia de com recuperar la Generalitat i quin paper hi havia de tenir Tarradellas. Acabo amb el Corte Inglés, que anunciava als diaris que aquella tarda Antonio Machín signaria discos al seu centre de la Diagonal. Que han passat 50 anys en dona fer l'anunci quan defineix Machín com el popular cantante de color.
5: El Pla Auto Plus et sembla una bona ajuda? Doncs suma-hi 4.500 euros més. Sí, 4.500 euros més de Ford per estrenar el teu Kuga híbrid endollable. 4.500 euros més. Però afanya't, només fins a final de mes. A la xarxa Ford de Catalunya. El matí de Catalunya Ràdio.
1: Ara són les 7:47. De seguida ampliant la previsió del temps, s'està afectant ara molt la pluja. Atenció, perquè Protecció Civil ha enviat un nou és alert al Baix Ebre i al Montsià.
6: Demana evitar desplaçaments, no sortir a l'exterior i no baixar als soterranis i en cap cas acostar-se a barrancs o intentar creuar rius o rieres. Hi ha acumulacions de 200 litres per metre quadrat a alguns punts d'aquestes comarques. Daniela Lleixà, alcaldessa de Mas de Barberà, fa una estona al matí de Catalunya Ràdio.
7: Els problemes que nosaltres tenim és a les vies de comunicació del municipi i els pobles veïns. El nostre poble, per orografia, l'aigua drena i no s'acumula. Llavors, tot el problema important és els barrancs que travessen les carreteres i que les fan inviables.
6: Ara mateix hi ha 9 municipis amb classes i equipaments tancats i el nord del País Valencià també està en alerta.
1: Junts tombarà els 2 decrets sobre habitatge avui al Congrés.
8: A les 11 comença el ple. La Moncloa no accepta la petició dels de Puigdemont de tornar a redactar els textos i manté les votacions previstes per avui. El president Salvador Illa acaba de qualificar d'incomprensible i irresponsable.
1: Per cert, que farem un especial també al matí de Catalunya Ràdio, un especial per seguir les pluges a partir de les 8 del matí i un altre especial a partir de les 11 per seguir tot el que hi passi al Congrés dels Diputats en una matèria tan urgent com l'habitatge. I ferits, atenció, 2 guàrdies civils de paisà en un tiroteig a Terrassa.
6: Els agents sí, perseguint una banda que suposadament assaltava camions de mercaderies.
1: Rosalia, per cert, és premi Billboard Saló de la Fama.
8: L'anunci el va fer la cadena Telemundo i Billboard. L'organització va destacar de Rosalia com una de les artistes més distintives i influents de la música global. Rebrà el guardó durant la gala dels premis Billboard que se celebrarà el 22 d'octubre a Miami.
1: És un dia d'estar connectats a la Ràdio Nacional i Pública de Catalunya per seguir la previsió meteorològica minut a minut. Molta afectació ara mateix al Montsià i al Baix Ebre, al Deltebre. Més de 450 abonats estan sense llum i, per tant, també és un dia d'estar connectats als serveis públics de Catalunya Ràdio per informar-vos. És un moment de molta precaució, sobretot al sud del país. Al sud hi ha altres zones del país que avui també farem un cop d'ull. Ronda de connexions des de Lleida, Estela Bussons, bon dia.
9: Hola, bon dia.
1: Barcelona, Marc Jurado, bon dia.
10: Bon dia.
1: Tarragona, Clara Echevarria, bon dia.
11: Hola, bon dia.
1: I des de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
12: Bon dia.
1: En aquest context que dèiem de pluges i també de rius que al sud del país baixen ben plens, des de Lleida seguirem també aquest balanç de l'any hidrològic que aquest matí es fa a la Confederació Hidrològica de l'Ebre. Estela.
9: Sí, ha estat un any marcat per la irregularitat. Ara hi ha aiguats a la part baixa de la conca, però hem tingut un estiu molt sec després d'un hivern especialment plujós. Això ha garantit les campanyes de reg perquè els pantans han aguantat. Veurem què explica a 9:45 al cap de l'Oficina de Planificació Hidrològica de l'organisme. I aquesta tarda, a 7:15, Lleida s'assuma a les mobilitzacions per l'habitatge. La plataforma d'afectats per la hipoteca ha convocat una concentració davant la seu del PSC, un acte en què preveuen donar veu a persones afectades per aquesta crisi i en què posaran de relleu xifres com els més de 2.000 desnonaments que s'han fet a les comarques de Lleida en els darrers 5 anys o els màxims històrics en execucions hipotecàries, 231 en el primer semestre d'aquest any.
1: Ara mateix a Tortosa està plovent molt. Atenció, hi ha carreteres tallades, hi ha un parell de cases també que estan desallotjades, ens informen, i ara veurem també què és el que acaba passant. Hi ha el centre de comandament de bombers al pavelló Remolins. Recordem que els centres educatius i municipals estan tancats. I a Barcelona, Marc, hi haurà valoració de la consellera Parlon en roda de premsa. Per cert, aquí a pocs minuts també en directe al matí de Catalunya Ràdio per valorar les incidències que es puguin produir arran d'aquests aiguats i també farà balanç d'incendis.
10: Exacte, la consellera Parlon farà balanç de la campanya de focs d'aquest 2026. Ara que oficialment, Ricard, ja ha acabat la temporada d'incendis. També avui hi ha prevista a Barcelona la visita del secretari de Transports, José Antonio Santano, i la consellera de Territori, Sílvia Paneque, al centre de control de DIF, que és a l'estació de França de Barcelona. Veurem quins detalls es fan públics després d'aquesta visita. Serà cap a les 12 i també, just a aquella hora, per cert, es fa a Barcelona l'acte d'obertura de l'any judicial.
1: I acabem també parlant de violència masclista, tant a les comarques de Tarragona com les de Girona. D'una banda, l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, al Baix Penedès, ha declarat que la va colpejar amb una pedra per defensar-se d'ella, Clara?
11: Sí, l'home ha explicat que ella va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador i que aleshores ell la va colpejar. Ha assegurat, però, que no volia fer. La fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria. D'altra banda, les portes del concurs de Castells de Tarragona. Recordem un precedent que va tenir lloc a Barcelona l'any 1902 per les festes de la Mercè. Es tracta del concurs regional de xiquets de Valls entre la Colla Vella i la Nova de Valls. L'acte va tenir un caràcter anecdòtic, que res tenia a veure amb el concurs que es va fer 30 anys després a Tarragona. Per cert, que aquella competició la va guanyar la Colla Vella, que es va endur un premi de 150 pessetes.
1: I el crim d'una noia a casa seva fa 3 anys a Girona arriba avui a judici. El seu excompany va reconèixer els fets i han convocat una manifestació davant de l'audiència, Fèlix.
6: Sí, aquest matí triaran el jurat del judici, han convocat una concentració de suport de la família de la Carla Fernández, que van matar el juliol del 2023. L'exparella de la víctima s'asseurà al banc dels acusats i la fiscalia li reclama presó permanent revisable per assassinat. La mare de la Carla ha liderat una mobilització per donar veu a les dones víctimes de feminicidis i les seves famílies amb la creació d'una associació anomenada AMMA, AMMA Feminicidios, per teixir una xarxa de suport arreu de l'Estat.
3: Estabanell, per un aquí millor, us ofereix el temps.
1: Ara fer un repàs a com està ara mateix la situació. Com dèiem, ara mateix torna a ploure molt i especial atenció a Tortosa, a la Icordomí.
12: Bon dia, sí, tot el Baix Ebre, tot el Montsià, especialment el Baix Ebre és la novetat perquè les precipitacions són molt intenses en aquests moments, també arriben, per exemple, a la mateixa capital, a Tortosa, i al Montsià doncs, també van acumulant-se pluges. Destacàvem fa una estona aquesta dada de Mas de Barberans de 220 litres per metre quadrat, ens acaba arribar la dada d'Alcanar, són 193 litres per metre quadrat que han caigut, i 100 dels quals han caigut només l'última hora, 100 litres en una hora. Estem parlant també de pluges de 150 litres a Tortosa i en altres llocs, per exemple, de la Plana Alta, del Baix Maestrat, ja superen els 150 litres per metre quadrat. De tot aquest sistema convectiu que hi ha a gran escala, a tot el Golf de València, Terres de l'Ebre, arriba fins a les Balears, on tenim les pluges més fortes, ara mateix és a les Terres de l'Ebre, i es preveu que quedin aquí estancades durant bona part del matí, amb una lleugera tendència en avançant cap al nord, això vol dir que també podrien afectar el Camp de Tarragona. Està plovent també en altres llocs de Catalunya, per exemple, al Camp de Tarragona o en altres llocs de les comarques de Lleida, de moment ho fa de manera més moderada, però compte perquè al migdia, mig matí, migdia, també alguna d'aquestes pluges torrencials podria arribar al sud sud del Camp de Tarragona. I el cap de setmana no fa net. Sí que no tindrem aquesta inestabilitat tan marcada, però es manté la possibilitat de ruixats i tempestes fortes sobre el mar, poden arribar al litoral i en especial poden arribar a les Terres de l'Ebre, això durant la nit, matí, i a les tardes és probable que, sobretot dissabte, tinguem ruixats irregulars a moltes comarques també de l'interior.
1: Gràcies, Eloi. Fins ara. I pel que fa al trànsit s'ha tallat també una altra carretera per la pluja a les Terres de l'Ebre i ja n'hi ha 6 detallades, Mireia Sala.
13: Sí, són totes les carreteres locals que hi ha al sud de Tortosa i que passen per Mas de Barberans, Santa Bàrbara, Freginals, la Sénia, Masdenverge, el Canà i Ull de Cona. També està tallada la C12 entre Tortosa i Roquetes.
14: Busques pagar fins a un 20% menys a la teva factura? Amb Estabanell tens llum 100% renovable, fibra ràpida i mòbil 5G en una sola companyia. Vine a Estabanell i estalvia. Truca al 900-828-494 i descobreix el teu estalvi. Estabanell, per un equip millor.
15: Aquest dissabte 3 d'octubre, la cultura popular torna a omplir l'entorn de la Sagrada Família. De 11:15 del matí a les 2 de la tarda, vine a gaudir dels falcons, gegants i esbarts en una festa oberta a tothom. Serà una mostra de la diversitat del patrimoni festiu del país. Més informació a sagradafamilia2026.org.
16: El matí de Catalunya Ràdio.
1: I ara al matí toca repassar el preu de les coses. Avui, quant costa una hora de cangur?
17: Independentment del territori, el preu d'una hora de cangur oscil·la entre els 10 i els 15 euros l'hora. A Barcelona, al barri de Can Baró, la Ivet paga 10 euros l'hora per un cangur per al seu fill de 19 mesos. En total, la família se n'hi gasta uns 1.600 mensuals.
18: Per 3 hores al dia, 5 dies a la setmana, i ens ha demanat 10 euros l'hora. Quan demanes una cangur per hores esporàdiques, el preu pot pujar, i si fas un contracte per 40 hores, el preu hora que rep la cangur és menys, però acostumes a donar la data a la Seguretat Social i llavors a la família ja li costa uns 1.600 euros al mes.
17: L'Ariadna viu a Mataró i és mare soltera d'una nena de 7 anys que també necessita cangur.
19: L'ajuda d'una cangur em costa 15 euros l'hora per unes 15 hores a la setmana.
17: A Barcelona, al barri de Congrés, l'Eva també paga 10 euros l'hora. Una coneguda assegura que a l'hora de triar cangur la seva prioritat no ha estat el preu, sinó comptar amb una persona de confiança.
20: Només s'ha de recollir la meva filla de l'escola i portar-la a música. No vaig fer cap estudi de mercat, només volia algú de confiança i vaig pensar que li pagaria l'hora sencera, tot i que estigui només amb la meva filla a mitja hora, perquè a vegades la necessito més d'una tarda i vull que estigui contenta.
17: Hi ha ciutats que ofereixen un servei municipal de cangur. Barcelona, per exemple, té el Pla Concilia, que ofereix canguratge gratuït per nens d'entre 1 i 12 anys en 15 punts de Barcelona. Un altre municipi és Igualada, que té cangur públic per a infants des de les 16 setmanes fins a 6è de primària. És gratuït i funciona en diversos equipaments municipals.
1: I més enllà d'aquestes despeses del dia a dia, on van a parar els impostos? Avui divendres, què costa canviar l'enllumenat d'una escola? Ot Serra, bon dia.
21: Bon dia. A l'escola Joan Casas, a Sant Antoni de Vilamajor, cal canviar el sistema d'enllumenat. S'haurà de renovar la instal·lació de tot un edifici amb tecnologia LED, primer amb el desmuntatge dels equips existents i després posant-hi els nous. El valor estimat del contracte és de 73.475 euros, que equivaldria a 11 euros per habitant.
1: Hi ha dos minuts per arribar al punt de les 8 del matí. A les xarxes que trobem, que s'ha fet més viral, Elisenda Pineda, bon dia.
22: Bon dia, Ricard. El passat 27 de setembre els Estopa van compartir un vídeo a xarxes per anunciar que està a punt de passar alguna cosa molt important. I veiem una persona encaputxada amb una careta blanca que grafiteja en una paret la lletra E envoltada d'un cercle vermell. El vídeo acaba amb la veu dels germans Muñoz dient tic-tac, tic-tac. Doncs bé, ara han aconseguit més de 20.000 visualitzacions amb un altre vídeo on expliquen com van enregistrar aquest tic-tac. Escolteu.
23: Jo soy tic, tu eres tac, jo prefiero tac. Pues si tú vas a hacer el tic, yo luego te respondo como un martillo pilón.
24: ¿Yo quería hacer tac?
23: Sí.
24: Sí.
23: Bueno, ¿haces tú el tic?
24: Hago yo el tic.
23: Hago yo el tac.
24: Venga, ¿vale?
23: Yo el tac.
24: ¡Yo hago el tic!
23: Yo el tac, venga. ¿Yo soy tic?
24: Tú eres tic.
23: ¡Yo soy tic!
24: Yo soy tac.
23: Ya va,
24: cago en la puta.
23: Ya va, pues dale. Tic, tac. Tic, tac.
22: Sort que al final es van posar d'acord, Ricard, i va quedar clar qui havia de fer el tic i qui el tac, eh? No m'agradaria que aquestes alçades de la pel·lícula en José i en David es brallessin, haguessin d'anar al racó de pensar i s'haguessin de demanar perdó amb un petonet a la galta i una abraçada, eh?
1: Gràcies, Elisenda.
22: A tu.

hora dediquem una cançó per arribar al punt de les 8 del matí. Aquesta dedicatòria va per als serveis d'emergència que en dies com avui han de treballar sense descans. Els qui posen el cos i la pell quan el temps es desborda i quan la resta busquem refugi. Gràcies i bon dia, Catalunya.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 2 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà la connexió entre vianants i ciclistes. En parlem en uns minuts, abans tenim altres notícies que les resumim primer de tot en titulars. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Avui parlarem de la inauguració oficial del projecte Arc i Vida. Tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell signen un conveni per apropar els serveis i les activitats al Baix Penedès. Diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa durant 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost, amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions, segons dades de l'INE. La Tarraco Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment ha vist plantar més de 1.800 castells des de l'any 1990, amb el 4 de 10 amb folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en el darrer ple la modificació del POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Permetrà desenvolupar una nova centralitat entre Calafell i Segur amb l'objectiu de reforçar la cohesió urbana entre els dos principals nuclis del municipi. Un dels elements més destacats de la proposta és la transformació de la carretera C31, que passarà a tenir un caràcter més urbà, amb una nova configuració de la mobilitat i dels espais públics. Dins d'aquesta actuació, el pont de Masmel tindrà un paper fonamental en la connexió entre els dos costats de la via del ferrocarril. Escoltem a Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
2: El pont de Masmel s'ampliarà i no desapareix, es transforma. El nou pont connectarà millor Masmel Muntanya i Masmel Platja, amb més espai per les bicicletes, una vorera més àmplia i una mobilitat més amable i més segura. Aquesta rotonda connectarà aquí, al carrer Mestral, a Masmel. A més, la C31 es transformarà en travessera urbana i tindrà també una nova rotonda. No fem un altre pont, aprofitem i ampliem el que ja tenim. Menys trànsit innecessari, més connexió entre barris i més espai per a les persones.
0: Durant els darrers mesos, veïns de Masmel han expressat la seva preocupació davant la possibilitat que el projecte comportés la demolició del pont actual. La proposta urbanística aprovada, però, planteja una solució diferent, apunta l'Ajuntament. El POM de 2011 ja contemplava la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana i proposava una modificació del pont de Masmel per generar una nova plaça. Aquell mateix planejament també preveia la construcció d'un hotel i un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, així com 500 nous habitatges, dels quals un 40% serien protegits i la cessió obligatòria del 10% del sostre a l'Ajuntament. La nova proposta manté la filosofia del planejament aprovat el 2011, però modifica la solució prevista inicialment per millorar la mobilitat i simplificar les infraestructures. L'alcalde de Calafell ha destacat el canvi de concepció de la mobilitat que implica aquesta nova actuació. Diu que el pont actual de Masmel respon a una manera d'entendre la mobilitat centrada principalment en el vehicle privat Una de les principals novetats serà l'ampliació del pont de Masmel. Per incorporar-hi un carril bici i ampliar les voreres destinades als vianants, ha apuntat l'Ajuntament. Aquesta actuació permetrà millorar els desplaçaments quotidians i, sobretot, facilitar la connexió entre Masmel Muntanya i Masmel Platja, actualment limitada per les persones que es desplacen en bicicleta. Actualment no hi ha cap carril bici que connecti Masmel Muntanya i Masmel Platja. La connexió per a vianants i ciclistes es completarà amb la prolongació del recorregut del pont en direcció a Masmel Muntanya. El nou itinerari incorporarà un semàfor per facilitar el creuament de la carretera i continuarà mitjançant un camí específic per a vianants i bicicletes fins al carrer Mestral. D'aquesta manera, l'Ajuntament diu que la nova configuració del pont permetrà disposar d'un itinerari continu i més segur per als desplaçaments no motoritzats. La proposta aprovada també modifica la configuració de la carretera C31. La via s'elevarà per connectar-la directament amb el pont que travessa la línia ferroviària, mentre que la circulació de vehicles es resoldrà mitjançant una nova rotonda. Aquesta rotonda permetrà accedir als sectors de Bellamar, Bellamel i Masmel a través del carrer Migjorn i facilitarà també els moviments de vehicles que circulin en sentit Tarragona i necessitin accedir al pont de Masmel per travessar la via del ferrocarril. La nova ordenació busca, així diuen, comptabilitzar la mobilitat rodada amb una millor connexió per vianants i ciclistes dins del procés de transformació de la C31 en una travessera urbana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ja queden pocs dies a part votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell del 2027. De fet, apunteu-lo, fins al 9 d'octubre podeu votar les propostes. Recordem que la primera edició d'aquests pressupostos va ser l'any 2017 amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu i ja consolidat. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ara mateix ja són una realitat. A les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. S'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven o pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic. Les propostes que han passat a tall i que ja podeu votar fins al 9 d'octubre són les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Park, arreglar voreres a la urbanització Mas Romeu, així com també a Brises, Montmar i Valldemar. Canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mas Romeu, senyalització d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. I una altra de les propostes per votar són menjadors per a colònies de gats. De fet, el Consell Ciutadà ha aprovat la proposta tècnica presentada. Per tant, recordem que fins al 9 d'octubre es poden fer les votacions dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Poden votar les persones empadronades al municipi majors de 16 anys. Un cop acaba la fase de votació, les propostes que guanyen s'incorporaran al pressupost municipal de 2027.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la inauguració oficial del projecte Arquivida. Tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. Serà una tarda especial per donar a conèixer aquest projecte Coneix Salut, Esport, Prevenció i Benestar, i que neix amb la voluntat d'acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer de mama. L'acte comptarà amb la participació de diferents representants institucionals, professionals de la salut i del món de l'esport, així com amb un brindis de cloenda i un còctel, amb l'actuació musical en directe que amenitzarà aquesta inauguració. De fet, doncs, es demana que es pugui acompanyar un moment tan important per al Penedès contra el càncer, per totes les persones que fan possible que projectes com aquest converteixin en realitat. La inauguració oficial del projecte Arquivida, recordem, serà el 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, el Gimnàs Rècord del Vendrell i l'Associació contra el Càncer a Tarragona han signat un conveni de col·laboració per impulsar activitats adreçades a persones amb càncer i les seves famílies mitjançant la cessió d'espais d'instal·lacions esportives. L'acord posa en valor el compromís del gimnàs amb el benestar i la salut de la ciutadania i s'emmarca en l'estratègia de l'associació d'ampliar la presència territorial, especialment al Baix Penedès, i facilitar l'accés als recursos i serveis, especialment en aquelles zones on les barreres geogràfiques poden dificultar l'acompanyament. Aquesta col·laboració permetrà a l'associació disposar d'un espai de proximitat al Vendrell per desenvolupar activitats vinculades a l'activitat física, la fisioteràpia, el benestar i l'acompanyament. De fet, d'aquesta manera, el Gimnàs Rècord posa les instal·lacions al servei d'una iniciativa amb impacte social, ampliant la dimensió de l'activitat més enllà de l'àmbit esportiu. La iniciativa permetrà apropar els recursos de l'entitat a la ciutadania de la comarca baixpenedesenca, facilitant l'accés a activitats en un entorn proper i contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia i també del seu entorn familiar.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: El diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. La jornada oferirà 2 opcions de recorregut. La ruta curta, de 5 quilòmetres, sortirà amb autobús des de l'oficina de turisme de Cunit a 11:45 del matí, amb destinació al Rosers. La ruta llarga, de 10 quilòmetres, començarà a peus de l'oficina de turisme del Rosers a 11:00 AM. Totes 2 modalitats tenen un preu de 15 euros i inclouen un vermut amb pica-pica, refrescos al centre cívic del Rosers, samarreta de regal i una fideuada per acabar la jornada a la platja de Cunit. La regidora de Turisme, Beatriz Luque, ha destacat que aquesta activitat és una oportunitat per donar a conèixer Cunit des d'una perspectiva diferent, vinculada a la natura, a les tradicions i a les experiències compartides. L'alcalde de Cunit, de la seva banda, Jaume Casanyes, assenyala que la carrerada connecta amb arrels i història del territori. Recuperar i mantenir vives aquestes tradicions és, també diu, una manera de preservar el patrimoni i reforçar el vincle entre municipis. Les inscripcions ja són obertes a través de caminadesamencant.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: L'acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava del domicili familiar. Tot seguit, ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar 2 cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. A la declaració feta aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, l'acusat ha explicat que van mantenir relacions sexuals amb la víctima el dia dels fets i que després ella va embogir quan va comprovar que havia mantingut converses amb altres dones a través d'una xarxa social. Segons ha relatat, la seva exparella va començar a pegar-li cops de puny mentre estaven a l'habitació i després van al menjador a buscar un pal amb 2 claus. Escoltem les declaracions del processat.
3: Se descarga a través del TikTok, pues lo descargo ella. Yo lo instalé, lo descargo y había conversaciones de mis primas, con mis primas, también con mujeres, y empezó a pegarme puñetazo, con el móvil, con mi, o sea, puñetazo, porque yo estaba hablando con mujeres. cogió su móvil, ya, llamó a mi tío, a mi tío Perico. Mi tío no le coge el teléfono porque mi tío ya tuvo ya unos jaleos con ella y con su mujer. No le coge el teléfono. Empezó otra vez a pegarme, puñetazo. Se va al comedor, deja los móviles, viene sin móvil, viene con un palo que tiene dos clavos. Me pega el primer palazo y me pongo la mano aquí y me pega aquí.
0: En paral·lel al crim, l'investigat ha explicat que feia 4 anys que mantenia una relació sentimental amb la víctima i que aquesta diu que era gelosa i controladora. En la vista d'aquest dijous també s'ha llegit la denúncia interposada per la dona el 12 d'octubre del 2024, pel qual se'l va detenir per un presumpte delicte de violència sobre la dona, així com la resolució del jutjat d'instrucció. La jutgessa va denegar l'ordre de protecció sol·licitada per la víctima amb l'argument que no hi havia cap prova objectiva que corroborés la versió de la denunciant, ja que no s'observaven lesions al coll, entre d'altres arguments. Les acusacions i la defensa posaran els seus informes i conclusions avui divendres. Inicialment, Fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima amb una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als dos fills majors d'edat i una de 300.000 euros per a la menor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Canviem radicalment de tema. Catalunya va registrar un rècord de turistes extrahotelers a l'agost, segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. L'agregat de càmpings, albergs, turisme rural i apartaments turístics va rebre més d'1,21 milions de viatgers en el 8è mes de l'any, un 3,0% més que el 2025. Del total de viatgers, 719.033 van ser residents a l'Estat i més de 496.000 estrangers. Per tipus d'allotjament, els càmpings es van mantenir com els de més afluència de turistes, amb 909.079, un 5,92% més que l'any passat. La xifra suposa que pràcticament 3 de cada 4 turistes que van optar per un allotjament extrahoteler van triar un càmping. L'estada mitjana als establiments turístics extrahotelers va ser de 5,74 dies, per sota de l'any anterior, que era de 6,16. Hi va haver diferències, però en funció del perfil del visitant. Així, entre els residents a l'Estat va ser de 4,79 dies, mentre que entre els estrangers va enfilar-se fins als 7,11 dies. Si s'observen les pernoctacions per tipus d'allotjament, els càmpings se'n van registrar més. També van baixar els albergs, en aquest cas, i els apartaments turístics. El turisme rural va registrar 281.619 viatgers, un 3,2% interanual més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Tarracó Arena Plaça de Tarragona acull aquest cap de setmana el concurs de castells que apunta a ser el millor de la història segons l'organització. La jornada de diumenge hi actuaran 12 de les millors agrupacions i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024, aconseguida en un frec a frec amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Al concurs s'hi veuen les millors construccions de cada colla i segons les dades des de 1990 analitzades, entre els castells més ben puntuats, el més repetit és el 3 de 9 en folre, descarregat 50 vegades i carregat 20 cops. Els castells més valuosos han estat el 4 de 10 en folre i manilles i el 9 de 9 en folre. Aquesta edició del concurs arriba en un moment dolç per la gran majoria de colles participants que encara en el tram final de la millor temporada de la història, segons l'opinió de l'organització del certamen. Segons el seu vaticini de seguir aquesta progressió, es pot esperar que el 2026 sigui el millor concurs de la història. Durant dos dies, el concurs de Castells de Tarragona preveu que més d'11.000 persones, sense comptar els castellers, assisteixin de públic a la Tarraco Arena, unes 5.000 dissabte i unes 6.000 diumenge. L'expectació que sempre aixeca el certamen fa que s'hagin acreditat prop de 400 periodistes i professionals d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. La jornada de Torredembarra del concurs, amb les colles més petites, es va celebrar el cap de setmana passat, amb victòria pels castellers d'Esparreguera. A la darrera edició del concurs de Castells de Tarragona, la victòria va ser per als verds, grans dominadors del concurs. Els vilafranquins es van imposar el 2024 en un frec a frec amb la colla vella dels Xiquets de Valls. A més d'aquestes colles, diumenge també actuarà la colla de Tarragona dels Castellers de Sants, Capgrossos de Mataró, Moixiganguers d'Igualada, Xiquets de Tarragona, Castellers de Villa de Gràcia, Xiquets de Reus, la colla castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Castellers de Barcelona. Fins als anys 80, el concurs es va celebrar de manera discontínua i amb diferents formats. A partir del 1980 es va recuperar el format concurs i es va establir una periodicitat. L'any 1990, Televisió de Catalunya el va retransmetre per primera vegada. Des d'aquesta data, el concurs de Tarragona ha vist plantar més de 1.800 castells, segons el recompte a partir de la base de dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Pilars de comiat al marge, el castell més vegades descarregat des del 1990 és el 5 de 7, amb 130 vegades, i el que més vegades ha vist la plaça carregat o descarregat, el 4 de 8, amb 141 vegades. Ja més distància, tanca el podi dels tres més vistos, el 2 de 8 en folre, descarregat 66 vegades i que també s'ha aconseguit carregar en 25 ocasions. Entre les 10 construccions més assajades hi ha també el 2 de 7, el 4 de 7 en peu, el 3 de 9 en folre, el 3 de 7, el 4 de 9 en folre i el 7 de 7. Tots sumen almenys una quarantena de construccions descarregades i carregades. La majoria d'aquests castells també sumen un nombre important d'intents i d'intents desmuntats, prova de la seva dificultat. Pel que fa als pilars de comiat, principalment de 4 i de 5, se n'han aixecat més de 600 en els últims 35 anys d'història del concurs. La dificultat dels castells ha estat històricament objecte de debat. Hi ha colles que discrepen si és més costós alçar una construcció de més alçada o bé té més mèrit retirar el folre o les manilles als castells de grans dimensions. El concurs estableix una taula de puntuació que busca l'equilibri entre els dos punts de vista. Cal destacar que el concurs de Castells de Tarragona celebra enguany la 30a edició.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'antic refugi antiaeri del Serrallo de Tarragona s'ha incorporat als espais de la Guerra Civil i la repressió franquista. L'acte ha consistit en la descoberta d'una placa al carrer Callao, des d'on s'accedia al refugi que va protegir més de mig miler de persones durant els bombardejos de la Guerra Civil espanyola. La posterior construcció de la xarxa ferroviària va comportar la destrucció de bona part de l'espai, que actualment no es pot visitar. La col·locació de la placa té per objectiu reparar i dignificar espais representatius de la lluita per defensar els drets i les llibertats democràtiques. L'acte que ha tingut lloc aquest dijous ha format part d'una programació que ha inclòs una conferència sobre els refugis antiaeris de la ciutat i un taller titulat Explicar històries d'arxiu, difondre la memòria, impartit per la documentalista historiadora Maribel Serra Pallarès. El taller, que es farà els dies 5 i 13 d'octubre a l'Arxiu del Port de Tarragona, es dirigeix a persones interessades en la divulgació cultural i patrimonial per oferir-los eines per transformar els documents d'arxiu en relats accessibles i atractius per al conjunt de la ciutadania. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer reserva prèvia
4: per participar-hi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: La Regió Sanitària Penedès iniciarà el pròxim 5 d'octubre la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Les vacunes continuaran disponibles als centres sanitaris fins aproximadament a finals de març, coincidint amb la finalització del calendari epidemiològic. La campanya es desplegarà de manera esglaonada i donarà prioritat inicial a persones amb més risc de patir complicacions. En aquesta primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 i 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari. Segons les dades facilitades per la Regió Sanitària, al Penedès hi ha unes 3.600 persones que viuen en residències de gent gran, discapacitat i salut mental. També infants, embarassades i persones majors de 80. La segona fase començarà el 26 d'octubre amb l'obertura amb cita prèvia de la vacunació a la resta de grups prioritaris, persones majors de 60, persones amb factors de risc i professionals de serveis essencials. A partir del 16 de novembre començarà la tercera fase que permetrà vacunar aquests grups sense cita prèvia als centres d'atenció primària. Les agendes per demanar cites van obrir de manera anticipada el 27 de juliol. La ciutadania pot demanar hora a través de La Meva Salut, al portal Cita Salut o directament al CAP. La Regió Sanitària Penedès preveu reforçar la vacunació amb accions comunitàries arreu del territori per facilitar l'accés. S'instal·laran punts itinerants als mercats municipals del Baix Penedès, entre d'altres a l'Arbós, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. Salut també treballa per acostar la vacunació a alguns centres educatius i preveu accions en centres cívics i residències de gent gran. També estaran a Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, així com a Santa Margarida i els Monjos i al Mercat de Capellades. Seran punts de vacunació als mercats i també a punts destacats. La Regió Sanitària Penedès fa una crida a incrementar la vacunació després que les cobertures de la campanya anterior quedessin per sota de les registrades al conjunt de Catalunya. A Catalunya es van administrar durant la passada campanya més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.000 dosis contra la Covid. En el cas de la grip, això representa 112.517 dosis més que la temporada anterior, mentre que les dosis de Covid van disminuir en 16.913. La Regió Sanitària també reforçarà aquesta temporada la promoció de la vacunació als centres sanitaris, les farmàcies, els entorns laborals i educatius, amb la participació dels ajuntaments i les entitats locals.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.

0: i els 90. Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Calafell Ràdio.
1: Per exemple...
0: Els serveis.
2: Molt bon dia, són 9:15 del matí.
0: Calafell Ràdio. El temps.
2: Avui divendres continuen els xàfecs i les tempestes, amb especial atenció a les Terres de l'Ebre i punts del Camp de Tarragona. Atenció fins al migdia. Els aiguats més importants poden continuar, en aquest cas al Baix Ebre i al Montsià. Poden superar els 40 litres en només 30 minuts. En total, al migdia ja es podrien superar els 200 litres acumulats a les Terres de l'Ebre, sobretot àrees de muntanya, però sense descartar també la costa. Les precipitacions en aquests punts podran anar acompanyades de tempesta de fenòmens violents, com ara mànegues, tornados o fortes ratxes de vent. Per tot plegat, estan activats els avisos d'intensitat i per acumulació de pluja del Servei Meteorològic de Catalunya. Fora de les Terres de l'Ebre, la possibilitat de pluja es concentra aquest matí al Camp de Tarragona i de manera més dispersa a altres punts de l'oest de Catalunya. Durant la tarda, la pluja pot donar una treva a Terres de l'Ebre, mentre que reactiva, en aquest cas, el Pirineu. També es podran registrar alguns xàfecs al litoral, prelitoral central o sud i al centre de Catalunya. En aquest cas seran més dispersos i es preveuen registres poc abundants. Al final del dia d'avui divendres es reactivaran les precipitacions per l'extrem sud. De cara a demà dissabte el temps no farà net i continuarem sota l'influx dels vents de llevant i també les precipitacions. Molt bones a totes i a tots. Què tal? Com esteu? Avui és ja divendres. I com sempre a aquesta hora repassem les portades dels diaris. Comencem per La Vanguardia, parlar de la crisi de l'habitatge. Junts tomba els decrets d'habitatge i demana a l'executiu que els refaci. El grup de Puigdemont al·lega que també defensa els petits propietaris i insta a negociar una nova norma en lloc d'un pedaç. El periòdico diu que Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i n'exigeix la retirada. La proposta que avui arriba al Congrés no assegura la construcció del milió d'habitatges que necessita Espanya i algunes de les accions per protegir l'inquilí poden fer que els propietaris retirin pisos de lloguer. El govern mantindrà els dos textos amb el suport de Podem, PNB i Esquerra. El rotatiu ara. També parla de l'emergència habitacional en portada. Junts decideix fer caure el decret antidesnonaments. També destaca l'alerta vermella per pluja que paralitza l'Ebre i el País Valencià. Veinte Minutos diu que els Reis visitaran Ceuta i Melilla d'aquí a dues setmanes. Els diaris esportius, el Mundo Deportivo. Cara i creu. Leo i Cristiano Ronaldo marcaran una era del futbol mundial. Messi Cristiano titula el Mundo Deportivo en portada. La UEFA rep l'informe Negreira del Real Madrid. I el diari Esport publica en portada una entrevista exclusiva a Gerard Martín. Ha dit a l'entrevista que Lamine Yamal és el millor. Rafinha ja està a Barcelona i avui passarà noves proves. És un altre titulat destacat al diari Esport. Música. Totes aquestes notícies i moltes altres us les expliquem ara mateix. Sí, tal com heu sentit, fins les 9 del matí aquí en directe en el 107.9 de la FM, també online a calafell.tv, ens podeu seguir des de qualsevol part. Anem a repassar els titulars més importants. Comencem per la política. Els decrets d'habitatge arriben al Congrés sense prou suport després del rebuig de Junts. El govern espanyol s'ha negat a retirar els decrets després que Junts ho demanés per poder negociar un altre text. Ayuso demana als tribunals el desallotjament immediat de l'acampada a la Puerta del Sol, a Madrid. Contenidors cremats i tensió a la manifestació a Barcelona per commemorar l'1 d'octubre. Illa esquiva la reprovació, rep un revés dels comuns en habitatge i suma amb el sobiranisme per l'amnistia. Més titulars polítics. El govern de Sánchez replica a Junts que no retirarà cap dels dos decrets d'habitatge que es votaran avui al Congrés. L'executiu exigeix als de Puigdemont, Partit Popular i Vox que diguin si estan amb la ciutadania o amb els especuladors. El sindicat de llogateres considera molt greu el no de Junts als de qui demana que rectifiqui. La Comissió d'Habitatge de la Intercol·legial reclama seguretat jurídica als decrets de l'habitatge. L'entitat demana normes clares, estables, proporcionades, previsibles i tècnicament aplicables. Esquerra Republicana, PSC i Comuns, els grups amb més apartats de propostes aprovats al debat de política general. El Parlament ha rebutjat més de la meitat dels punts de les iniciatives registrades, amb només el 46% de validats. El Parlament valida l'autoritat pública dels docents i compensar-los la participació en colònies escolars. De fet, la cambra tomba el contracte de País d'Esquerra Republicana en educació. L'escopeter que va disparar contra Roger Espanyol diu que no va apuntar ni es va fixar on anava la bola de goma. La gent no va dubtar que l'ordre de disparar fos legal.

Són titulars destacats en política. Brussel·les obre un expedient a Espanya per no notificar el seu pla per evitar apagades elèctriques. El govern espanyol havia de presentar el document actualitzat abans del 5 de gener d'aquest any. Grande Marlaska reclama solidaritat operativa, financera i política als socis de la Unió Europea davant de crisis migratòries. El ministre de l'Interior espanyol diu que la manca de suport entre estats fragmenta i debilita el bloc europeu. PSC i Partit Popular de Catalunya acorden instar les institucions espanyoles i europees a mantenir i reforçar els fons agraris i pesquers. El text pactat demana impulsar un paquet de mesures davant dels efectes de la sequera i les dificultats del mercat. El Parlament Europeu enviarà una missió d'eurodiputats a Ceuta per avaluar les conseqüències de la crisi migratòria.

abonats encara estan sense llum al Delta de l'Ebre i les Roquetes, segons ha informat Protecció Civil. Els aiguats han provocat talls en algunes carreteres de les Terres de l'Ebre, així com a la Ràpita, Alcanar, Tortosa, on han caigut molts litres per metre quadrat aquesta nit i matinada.

Més titulars de la Plana Social. Dos guàrdies civils ferits després d'un tiroteig al barri de Can Parellada de Terrassa. Agents i uns presumptes lladres haurien intercanviat trets.

La DGT diu ara que els semàfors en taronja als passos de vianants es podran mantenir en alguns casos. Barcelona havia reclamat una moratòria pels perjudicis que podia ocasionar la nova normativa tant als vianants com als vehicles. Dilluns arrenca la vacunació de grip i Covid. Ja hi ha 120.000 persones que han reservat cita en una campanya que comença una mica més tard perquè les vacunes s'han hagut d'adaptar al virus que hi ha en circulació ara mateix. En el cas de la grip, des de Salut no creuen que arribi abans d'hora, com va passar la tardor passada. Els bombers només han cobrat 17 dels 23.000 rescats que han fet els últims 15 anys. Només es reclamen els costos quan hi ha imprudències flagrants o si es demana un servei sense que sigui necessari.

I seguim a la plana social. Estem repassant l'actualitat dels últims minuts. Troben per primer cop a Catalunya un fong exòtic que ataca els freixes i que no té cura. L'han descobert a 7 cases, al Ripollès. Els experts preveuen que es vagi escampant perquè es propaga per l'aire.

Una persona està traslladada a l'hospital amb lesions de caràcter menys greu arran de l'episodi de pluges. Ha estat al Camp de Tarragona. Brussel·les ofereix gairebé 41.000 bitllets de tren gratuïts pels joves de 18 anys. La convocatòria està oberta als joves de la Unió Europea i països associats al programa Erasmus nascuts el 2008. L'antic refugi antiaeri del Serrallo s'incorpora als espais de la guerra i la repressió franquista a Tarragona. Detenen un menor a Alacant que administrava una xarxa internacional que va cometre un ciberatac a Catalunya. El pare del nadó hospitalitzat a Vall d'Hebron admet que li podria haver fet mal de forma inconscient. L'home nega haver agredit sexualment el nen i també exculpa a la mare.

L'aeroport Andorra La Seu tindrà vols a París Orly des del gener i s'obrirà a Niça, Lió i Nantes. Illa fixa com a prioritats crear més places residencials per a gent gran i reduir les llistes de dependència. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. La Creu Roja fa una crida a reforçar

el compromís social institucional amb els drets de les persones grans. L'entitat apunta que el 2025 ha ajudat a millorar la vida de més de 2.700 persones grans i també cuidadores.

La Unió Europea discuteix la possibilitat de suspendre el dret d'asil en situacions de crisi com la de Ceuta. Alemanya, Grècia i Àustria demanen aplicar mesures extraordinàries davant d'entrades massives. Un total de 95 persones moren en accident de trànsit fins al setembre, un 16% menys que l'any passat. Al setembre s'han registrat 10 morts, 5 menys que en el mateix mes del 2025. Setembre de 2026 ha estat el més càlid mai mesurat a Catalunya. A les zones més elevades s'han registrat anomalies de més de 5 graus respecte a la mitjana climàtica.

Els SUV més grossos en el punt de mira podrien haver de pagar més a les zones blaves i verdes. Entra en vigor una normativa que obre la porta als ajuntaments per cobrar en funció de la mida del vehicle.

La Comissió d'Habitatge de la Intercol·legial reclama seguretat jurídica als decrets de l'habitatge. L'Iber 2026 tanca edició amb la visita de 9.100 professionals del sector del llibre. El Saló de Drets ha concertat 800 cites entre editors, agents literaris i responsables de compra de drets. Catalunya assoleix els 400 casos de pesta porcina africana després de detectar 4 positius l'última setmana. El Departament d'Agricultura fa 429 captures a la zona infectada que eleven a total de 12.818. El govern espanyol confia que l'any 2027 serà un punt d'inflexió claríssim per Rodalies amb fi d'obres i nous trens. El govern espanyol calcula que les bonificacions fiscals del decret d'habitatge costaran uns 1.280 milions d'euros. El gruix de la despesa serà per la deducció fiscal de l'IRPF dels llogaters, que suposarà com a mínim 950 milions. El Banc d'Espanya confirma que l'Euribor tanca setembre al 3,247%. Els tipus d'interès de referència en la majoria d'hipoteques està més d'un punt per sobre dels nivells de fa un any. El preu de l'habitatge puja a Espanya un 12% l'últim any, prop del triple que la Unió Europea, segons l'Eurostat. El lloguer creix un 2,3% entre el 2025 i el segon trimestre del 2026, lleugerament per sota del club comunitari. Les matriculacions de turisme es pugen un 11,4% al setembre a Catalunya, impulsades pels models electrificats. Els vehicles benzina i dièsel purs tan sols representen el 17,5% de les noves vendes. Brussel·les estudia amb França, Itàlia, Irlanda i el Regne Unit alliberar reserves de dièsel. La Comissió Europea destaca un problema de subministrament, però reconeix una crisi global pel preu de l'energia.

El govern de Vilanova i la Geltrú presenta un pressupost de 111,88 milions d'euros per l'any vinent, un 3,2% més que els comptes actuals.

I volem saber què passa a la resta del món. I t'ho expliquem des de la ràdio. Molt bon dia. Més d'un miler de centres educatius afectats a les protestes estudiantils a França i a més d'un centenar de ferits i 2.000 detinguts a conseqüència de la crida a bloquejar els centres educatius i de la violència i la vandalització urbana. S'han cremat almenys dos instituts després que les reclamacions per millorar el sistema educatiu hagin derivat en aldarulls i enfrontaments amb la policia. A més, hi ha un centenar de ferits i 2.000 detinguts. Rússia amenaça l'OTAN de fer servir armes nuclears si bloqueja un enclavament al Bàltic. L'Aliança Atlàntica assegura que no existeix una amenaça imminent d'atac rus a la Unió Europea. Però està jugant a un joc perillós, han apuntat. Els herois del vol de Fly Dubai. Què sabem de l'atac que gairebé va portar l'avió a estavellar-se? Netanyahu afirma que s'ha evitat un altre 11S i que encara és massa aviat per saber si hi ha l'Iran al darrere, mentre els Emirats Àrabs Units investiguen un possible rerefons terrorista. De fet, Israel creu que l'incident a l'avió que anava a Tel Aviv era un atac terrorista per estavellar-lo. Quan es portaven dues hores i mitja de vol, un pilot n'ha apunyalat un altre per prendre el control de l'aparell, ha assegurat el primer ministre Benjamin Netanyahu.

Seguim a la plana internacional. Brussel·les condemna la irresponsable retòrica nuclear de Rússia després de l'amenaça contra els països de l'OTAN. La Comissió Europea acusa Putin de dur a terme tàctiques d'intimidació. La Unió Europea dona llum verda definitiva al reglament que permetrà crear centres de deportació de migrants en tercers països. Espanya ha estat l'únic país que ha votat en contra de la normativa que entrarà en vigor els pròxims dies.

I ja tenim a punt els titulars culturals. La nova Rambla de Barcelona unificarà la imatge de les terrasses de tots els locals. De fet, es posarà punt final al garbuix de dissenys diversos que hi ha actualment. Crítica de les estrenes de cinema. Diger i Tom Cruise, èxit o fracàs? Quan es va saber que Tom Cruise fitxava per Alejandro González Iñárritu, de seguida es va dir que aquest podria ser el seu any, però el resultat final no ha estat l'esperat. O sí, és l'estrena de la setmana, però hi ha altres novetats destacades.

La Tàrraco Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment ha vist plantar més de 1.800 castells des del 1990. Anabel Abril publica un recull de les mirades i els relats d'atracció i poder de 23 catalans a Madrid. La Fundació Catalunya La Pedrera exhibeix el conjunt de vitrines d'Anselm per primer cop a l'Estat. La primera monogràfica del pintor alemany a Barcelona va fer una immersió en els temes que travessen la seva obra. Mishima prepara les cançons del seu nou disc, que sortirà la primavera de 2027. El grup anuncia la seva gira de concerts de Nadal a Manresa, Tarragona, València, Lleida, Barcelona i Salt. Judit Nederman i Momi Maiga estrenen Mouta, tema que apela al compromís de la ciutadania amb l'ELA. I ara, la premsa esportiva. Els plans del Barça per al retorn de Frenkie de Jong. El migcampista neerlandès avança la recuperació de la lesió al genoll dret i d'aquí a uns dies té pautat integrar-se a la dinàmica dels seus companys. El Barça viu un autèntic malson a Egipte. En 33-42, els blaugranes de bàsquet no han pogut retenir el títol al Mundial de Clubs. Gol de Cancelo amb missatge per Cristiano Ronaldo. El lateral blaugrana obre el camí del triomf de Portugal a Copenhague 2-4 i fa una celebració suposadament dirigida a Cristiano Ronaldo. El Madrid esclata per un gol surrealista anul·lat a Manchester amb empat a 1. Les de Pau Quesades podrien haver emportat el triomf de Manchester en els minuts finals en una decisió arbitral molt discutida per les blanques.

el rànquing que Lamine Yamal lidera fora del terreny de joc. El davanter és la samarreta més venuda d'aquesta temporada del Barça i ven més del doble que el segon classificat. Leo Messi completa la compra del El Eden i ja té 3 clubs i mig. El club valencià anuncia oficialment que ja és propietat del crac argentí i pronostica una nova etapa il·lusionant. La torxa de Messi apunta a Lamine Yamal, un relleu històric que ja es comença a coure. Leo Messi i Lamine Yamal podrien protagonitzar un relleu generacional que simbolitzaria el pas de torxa entre dues èpoques del futbol. Moment de l'efemèride musical del dia. Avui compleix 68 anys el cantant americà nascut a Los Angeles, Robbie Neville, guitarrista, cantant, compositor i productor pop, que va començar als 11 anys a tocar en grups de versions. Us deixem amb ell, molt bon dia.

0: Ferran Boqué.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Som a divendres ja, eh? Divendres 2 d'octubre de 2026. I aquest que escolteu és el programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio, que engega ara mateix i que us acompanyarà al llarg de 4 hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. I tot això ho farem des d'aquí, des de l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, calafell.tv. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Estarem compartint aquestes 4 hores de ràdio en directe, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment i sempre amb bona música. Soc el Ferran Boqué, tot un plaer parlar-vos en directe des d'aquests micròfons, també en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per compartir. Engeguem ja mateix amb les dades del dia d'aquest 2 d'octubre. Divendres, per cert, eh? Tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró, ara que comença a ploure aquí a Calafell, on ens trobem nosaltres. I també tindrem l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els divendres, a partir de 9:15, tenim cada dues setmanes aquesta temporada l'espai de veterinari amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. A les 10 arribarà l'espai d'actualitat. Avui amb membres de Macaque Consulting. Estan preparant un congrés, el Macaque Summit, per aquest mes d'octubre, en el Teatre Joan Colet de Calafell, sobre intel·ligència artificial, sobre tecnologia i sobre networking. Ho escoltarem a partir de les 10 del matí, en temps d'actualitat, amb la Mireia Romaguera. També parlarem, com cada divendres, del clima, l'espai amb la Júlia Crespin. És climatòloga, és oceanògrafa calafellenca. A les 11, el temps, ens actualitzem amb Josep Miró i, com que és divendres, tindrem novetats musicals i discogràfiques, les més destacades que es publiquen avui, 2 d'octubre. A partir de 11:15, espai de cinema amb el Diego Estruga. Ens presentarà les novetats més destacades d'aquesta setmana i també parlarem, com no, de la bola negra, aquest fenomen que està portant a milers i milers de persones als cinemes. I l'esperit viatger, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, que arribarà a les 12 del migdia, també la càpsula de l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la 1, tindrem l'agenda cultural, les activitats per aquest cap de setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això, 4 hores de ràdio en directe, el Calafell Matí a Calafell Ràdio. Gràcies per la companyia, benvinguts, ben trobats, comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boqué. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer que celebren aquest 2 d'octubre. Avui, entre d'altres coses, és el Dia Mundial del Somriure. Se celebra cada 2 d'octubre una jornada dedicada a posar en valor un gest tan senzill com el somriure i els efectes positius que pot tenir en les nostres relacions amb els altres. El somriure és una forma universal de comunicació que pot transmetre alegria, proximitat i confiança sense necessitat de paraules. Aquesta celebració va ser impulsada per Harvey Ball, creador de la famosa cara somrient groga, amb la idea de dedicar un dia a actes de bondat i a compartir alegria amb les persones del nostre entorn. És, en definitiva, una invitació a fer del somriure i de la solidaritat una part del nostre dia a dia. Avui també es celebra el Dia Internacional de la No Violència. Es fa cada 2 d'octubre, coincidint amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, una de les figures més importants del moviment pacifista i de la resistència no violenta. La jornada va ser establerta per Nacions Unides per difondre el missatge de la no violència i per reivindicar la resolució pacífica dels conflictes. La no violència defensa l'ús del diàleg, la cooperació i la mobilització pacífica com a eines per afrontar les injustícies i també els conflictes. També és una data per reflexionar sobre la necessitat de construir societats basades en el respecte, la tolerància i en els drets humans. Encara més celebracions, perquè avui, 2 d'octubre, també se celebra el Dia Mundial dels Animals de Granja, una jornada destinada a donar visibilitat a aquests animals que formen part de la ramaderia, de la producció d'aliments, com les vaques, els porcs, les ovelles, les cabres o les gallines. La celebració busca generar consciència sobre les condicions en què viuen aquests animals i sobre la importància del seu benestar. També convida a reflexionar sobre els sistemes de producció ramadera i sobre la necessitat de garantir unes condicions adequades d'alimentació, espai i cura. És una jornada que posa el focus en la relació entre les persones, els animals i el model d'alimentació. Doncs aquestes són les celebracions que tenim en aquest 2 d'octubre. I també sempre tenim efemèrides musicals.

El 2 d'octubre del 1945 va néixer Don McLean, cantautor nord-americà conegut principalment per aquesta American Pie, una de les cançons més emblemàtiques de la música popular dels anys 70. Es va publicar en el 1971. Aquesta extensa cançó es va convertir en un clàssic i és coneguda per les seves referències a la història de la música, a la cultura nord-americana. McLean també és autor de Vincent, dedicada al pintor Vincent van Gogh. Aquest 2026, Don McLean compleix 80.

Avui també fa anys Gordon Matthew Summersteen. Va néixer un 2 d'octubre com avui del 1951 a Wallsend, Anglaterra. Cantant, compositor, baixista, es va fer mundialment conegut com a líder de The Police abans d'iniciar una destacada carrera en solitari. Amb The Police va aconseguir èxits com Roxanne, Every Breath You Take o Message in a Bottle. Posteriorment, com a solista, va publicar cançons com Englishman in New York, entre moltes altres. Aquest 2026, avui, Sting compleix 75 anys, un home que continua molt, però que molt actiu i ens agrada molt tot el que fa.

Vinga, en tenim més efemèrides musicals. Anem al 2 d'octubre del 1971 perquè a Norwell, a Califòrnia, als Estats Units, va néixer Tiffany. Es va fer mundialment famosa l'any 1987 amb una versió del I Think We're Alone Now. Va arribar al número 1 dels Estats Units. També és coneguda per alguna altra cançó. Avui la Tiffany fa 55 anys.

I la quarta i última efemèride musical d'avui és per Mike Rutherford. Va néixer el 2 d'octubre del 1950. Va néixer Mike Rutherford, guitarrista, baixista, compositor anglès i un dels membres fundadors de Genesis. Avui compleix 76 anys. Rutherford també va ser una peça fonamental del grup durant tota la seva trajectòria, participant tant en la seva etapa de rock progressiu com en el posterior evolució cap a un so més pop. També va ser un dels membres fundadors i compositors de Mike and the Mechanics, amb qui va aconseguir grans èxits, entre les seves cançons més conegudes, aquesta que estem escoltant, Over My Shoulder. Es va publicar en el 1995 i Mike and the Mechanics es convertiria en un dels seus temes més reconeixibles i una banda d'èxit. Doncs ens quedarem per començar el Calafell Matí d'avui amb aquesta cançó. És l'Over My Shoulder del 95 de Mike and the Mechanics. Vinga, comencem. Bon dia, bona hora, família.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí, ara, Calafell Matí.
1: Que bé, comencem avui el programa, amb aquest temacle dels 90, amb Mike and the Mechanics. Arribem a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí. El temps.
1: Doncs plou ara mateix aquí a Calafell. Anem a veure com evolucionarà la meteorologia en aquest divendres 2 d'octubre. Ho sap molt bé en Josep Miró, que també ens fa la crònica del cap de setmana. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força inestable, també dominat pel cel ennuvolat gran part del dia i amb possibilitat de pluges entre mig matí i mitja tarda, febles, puntualment moderades i amb tempesta, amb una temperatura que avui s'ha situat en els 20 graus de mínima, mentre que la màxima no passaria dels 23, amb poca diferència entre el dia i la nit, amb una humitat alta, però això sí, pràcticament sense xafogor. Vents en conjunt febles en cols moderats al migdia, sempre de llevant o gregal, i fent que la situació marítima avui estigui alterada amb maror destacable, amb onades de més d'un metre i mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui també molt inestable, amb cel tapat, amb alguna clariana a primera hora del matí i al vespre, i amb pluges i ruixats intermitents, febles, puntualment moderats una mica forts, sobretot entre mig matí i mitja tarda. Després tindríem una pausa, però a la nit de dissabte a diumenge tornaríem a tenir més pluges. La temperatura baixarà una miqueta de nit i estarà al voltant dels 19 graus de mínima, i demà la màxima podrà estar al voltant dels 23 o lleugerament per sobre, amb una humitat que continuarà sent alta i vents febles de gregal al matí i de llevant a la tarda, més febles que avui, i fent que la mar vagi a la baixa, però tot i així encara amb maror, amb onades entre 50 i 70 centímetres. De cara a diumenge, aquí hi ha moltes contradiccions. Hi ha alguns models que donen un temps que tendeix a millorar transitòriament, amb algunes pluges de matinada, sí que amb un cel ennuvolat, però n'hi ha d'altres que no, que insisteixen amb l'entrada de llevant, amb cel tapat i amb pluges febles però força continuades gran part del dia, amb unes temperatures que es mourien entre els 19 i els 22 o 23 graus i sempre amb vents de llevant o gregal, febles o amb cous moderats al migdia i fent que la mar torni a estar ben alterada amb maror considerable i onades de més d'un metre.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix plou, hi ha un avís de Protecció Civil, també des del Servei de Meteorologia de Catalunya, sobre intenses pluges que poden caure, sobretot aquí també a la zona, i a la zona, sobretot, del Camp de Tarragona. No només avui, sinó com ens explicava en Josep Miró al llarg del cap de setmana. Doncs ara mateix tenim 21 graus de temperatura ambient, aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja de Masvel, i com dèiem, segueix plovent. Deixem la meteo, anem per les notícies de proximitat.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Moment de repassar el més destacat de les últimes hores, que repassen els diferents diaris digitals comarcals. Anem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que la va colpejar per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Segons l'investigat, la dona el va colpejar amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava fora del domicili familiar. A continuació, ha assegurat que ella va caure al tram final de les escales, que baixaven cap al pati i que ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que després de la caiguda, la víctima va quedar a sobre seu i que ell va agafar una pedra amb què li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. També ha afirmat que la víctima era gelosa i controladora. En seguretat viària reclamen senyalitzar la C32 perquè s'avisi de que és gratuïta per reduir el trànsit a la C31 per Calafell, segur i Cunit. La carretera suporta una circulació de més de 30.000 vehicles al dia, mentre que la C32 és gratuïta entre Cunit i el Vendrell. Com dèiem, l'autopista C32, com dèiem, és gratuïta tots els dies de la setmana amb el Teletac o l'aplicació Away entre Cunit i el Vendrell, també a les sortides de Calafell, Segur i Coma-ruga. Desvia cap a l'autopista el trànsit de pas en direcció a Tarragona o Barcelona reduiria la circulació per la carretera i amb això el risc d'accidents i l'impacte ambiental. L'Ajuntament de Cunit demana a la Generalitat, titular de la carretera C31, que a la sortida de Cubelles, el panell informatiu lluminós que hi ha, recordi que la C32 és gratuïta entre la localitat i el Vendrell perquè els conductors puguin escollir aquesta via. I ahir, 1 d'octubre, era el Dia de la Gent Gran. Un vídeo homenatge del Vendrell a les persones grans. Com dèiem, l'1 d'octubre és el Dia Internacional de les Persones Grans i un moment per agrair els seus esforços, les seves lluites i el seu coratge que han permès que avui puguem gaudir dels assoliments que es van forjar gràcies a la seva tenacitat. La residència a la Muntanyeta del Vendrell han retut un homenatge especial a les persones grans a través d'un vídeo, una iniciativa que recorda que van ser una generació que va haver de lluitar i reivindica que encara té moltes lliçons per ensenyar. Anem a isdiari.cat. A la seva secció comarcal del Baix Penedès, en habitatge digne, centenar de persones es concentren davant dels ajuntaments del Penedès i del Garraf per reclamar mesures davant la crisi de l'habitatge. Les cassolades, convocades pel sindicat de llogateres, han traslladat al territori les reivindicacions per garantir l'accés a l'habitatge i frenar la pressió dels lloguers. I el Vendrell obre un nou punt d'atenció psicològica gratuïta a l'Espai Àncora. El servei, impulsat per Salut Mental Catalunya i l'Ajuntament, s'adreça a joves a partir de 16 anys, adults i també a la gent gran. I la Regió Sanitària del Penedès inicia aquest 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I a l'Audiència de Tarragona, també aquest diari es fa ressò de l'acusat de matar la seva exparella Calafell, que declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Anem a la ciutat del Penedès.cat. 352 persones i 19 empreses han participat en una nova edició de l'Speed Job Dating del Baix Penedès. La jornada celebrada a Coma-ruga ha facilitat entrevistes ràpides per connectar candidats amb empreses del sector industrial, logístic i del transport. És una activitat emmarcada en el programa Treball a les Comarques amb la col·laboració dels ajuntaments del Vendrell i de Calafell. S'ha desenvolupat entre 9:45 i 1:45 del migdia durant aquest matí del dijous. Els participants han pogut presentar les seves candidatures directament a les empreses i per conèixer diferents ofertes i perfils professionals. El funcionament de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes breus d'uns 5 minuts que permeten a les empreses i als candidats establir un primer contacte de manera àgil. Per distribuir l'assistència i reduir el temps d'espera, l'organització ha dividit l'accés en 3 torns. I el Vendrell obre noves dates del casal de conciliació per al mes d'octubre, novembre i desembre. La Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, activa el servei gratuït als fons de l'escola Marta Mata i l'Institut Escola Coma-ruga per facilitar la conciliació familiar. Altres titulars de les últimes hores, la URB, la Universitat Rovira i Virgili, catalogada com la 5ª millor universitat de Catalunya. La universitat conserva posicions a la nova edició dels World University Rankings, on figura com la 5ª catalana i la 10ª de l'estat espanyol. I acabarem a la Fura del Penedès.cat parlant de la 22 mostra de teatre del Baix Penedès que començarà aquest octubre a la Bisbal. És una mostra de teatre que impulsa la coordinadora de grups amateurs de teatre del Baix Penedès. Es tracta d'un cicle itinerant pels diferents municipis de la comarca i que s'allargarà fins al mes de juny del 2027. És l'actualitat de les últimes hores a través dels diferents diaris digitals comarcals. 9:24. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Valai, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Seguda Calafell.
0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Nou i 28 minuts. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu d'aquest divendres, dia 2 d'octubre de 2026, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
3: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La Regió Sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment avisa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ara mateix en punt, 9:45. Doncs sí, que ja ha arribat el divendres, el cap de setmana, i cada dues setmanes aquesta temporada tenim a l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell, amb aquest espai ja històric de veterinària, per parlar dels nostres peluts, dels nostres animals de companyia, les nostres mascotes. Esther, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A les portes del cap de setmana, amb pluja, t'has mullat o no?
1: Bueno, no gaire. Però ja saps que a mi m'agraden aquestes coses. A mi m'agrada la pluja, sí. M'agrada el vent, la gent no li
0: agrada. Hi ha gustos per tot.
1: Sí, però bueno, colores. Que també m'agrada el sol, eh?
0: També. Avui parlarem d'uns visitants...
1: Sí.
0: Que acostumen, doncs, a vegades estar... Doncs en els budells, a la panxona dels nostres peluts.
1: Exacte.
0: Aquests paràsits, aquests cucs tan desagradables.
1: Sí, i a més, quan els estudies a la facultat et dones compte que la pel·lícula Alien està inspirada en això.
0: Molt bé.
1: Perquè és veritat que són bastant curiosos, per no dir una altra paraula.
0: A veure, desagradables ho són.
1: Sí, són desagradables, deixem-ho així.
0: I curiosos també.
1: Sí, i fan una mica de por. O sigui, si tu mires un d'aquests bitxos al microscopi,
0: clar.
1: Dius, mare meva,
0: millor no mirar-ho.
1: Sí. La veritat és que són coses que quan et dones compte de lo que pot haver dins del nostre organisme o dels nostres animals, et planteja seriosament les normes higièniques i el fet de rentar-se les mans abans de menjar.
0: Comencem pel principi. Què són aquests cucs, aquests paràsits? A veure, i per què estan, on estan i per què es formen?
1: Doncs mira, els paràsits són uns éssers vius, com poden haver mosques, mosquits, elefants, girafes i peixos. Vull
0: Exacte.
1: Dir, estan aquí amb nosaltres. Sí. I el seu nom el que ens està dient és que s'aprofiten d'un altre ésser, en aquest cas diem un hoste, que per sobreviure. O sigui, ells per si mateixos no poden viure. I llavors el que fan és... agafar un altre ésser viu i dir, mira, doncs jo el que faré és posar-me aquí amb tu i xuclaré els teus nutrients i pues, viuré així gràcies a això. Per què diem paràsits i no simbionts? Que és una altra paraula així una miqueta rara.
0: Sí.
1: Doncs bé, els simbionts el que fan és que viuen amb tu, necessiten de tu, però no et perjudiquen. I en canvi els paràsits et perjudiquen, et provoquen malalties, et parasiten. És veritat que intenten, els paràsits sempre intenten aprofitar-se de tu, et posen malalt, però no el suficient com per morir. Que també és un detall, vale?
0: Sí.
1: Però és veritat que fan una miqueta la punyeta. És difícil morir per un paràsit intestinal. Però provoquen malalties o provoquen que altres malalties ens trobin dèbils i se'ns aprofitin de nosaltres.
0: Quines malalties poden provocar?
1: Doncs bé, provoquen les parasitacions. Per exemple, les tènies i alguns d'aquests cucs plans poden provocar quistes. N'hi ha d'altres que parasiten problemes a nivell respiratori, altres hepàtics, altres a sistema nerviós central. Llavors, moltes vegades són les conseqüències que ells provoquen d'estar dins del nostre organisme. Això fa que nosaltres puguem arribar a morir. Per exemple, si et surt un quiste hidatídic a dins del sistema nerviós central, al cervell, el problema que tens és que tens allà una mena de bossa de líquid, per dir-ho així, que va creixent i va augmentant en tamany. I això què fa? Ocupa un espai dins del cervell i, clar, si tu, que tens una capseta tancada amb una sèrie de coses que necessiten un espai, cada vegada les fas més petites o les empenys més, això fa que tinguis problemes. Vale? Per tant, fan patologies greus. Però avui no venia a parlar d'això.
0: No.
1: De coses així, no. De mirar, de conviure lo just amb ells. Vale. Intentar que no estiguin amb nosaltres.
0: Una curiositat, com Mira. Arriben a dins dels animals? És a
1: Exacte.
0: Dir, no sé si arriben a través... Bueno, explica'ns-ho, a veure.
1: Aquí veníem una
0: Exacte.
1: Mica. Exacte. Hi ha diversos tipus de paràsits.
0: Vale.
1: Llavors, la majoria entren per la boca. Vale, llavors, el que passa és que tots ens imaginem doncs, agafant un paràsit i ens el mengem. No? Doncs no, així no passa. Moltes vegades els paràsits on estan? A l'ambient. Llavors, moltes vegades la gent ens diu oh, però és que jo tinc un animal que està, per exemple, un gat que viu en un àtic a Barcelona i des que era així de petit que no ha sortit mai. No pot ser que tingui paràsits. Jo no el desparasito perquè allà dalt jo tinc la casa molt neta i molt ben escombrada i fregada cada dos dies i això no pot ser.
0: No és possible
1: no
0: que
1: és possible.
0: S'hagi infectat allà.
1: Exacte. Les probabilitats d'infecció són baixes, però són. O sigui, n'hi ha. I el teu animal, a més, pot ser un reservori de paràsits i, a més, pot ser que te'ls passi amb tu, perquè nosaltres també formem part d'algunes de les cadenes, diguéssim, del cicle vital d'alguns d'aquests paràsits. Per tant, aquí no hi ha ningú que es quedi lliure. Què hem de fer quan tenim un animal? L'hem de desparasitar. I hem de buscar antiparasitaris que afectin a tots els tipus de paràsits. Els cucs normalment es poden catalogar entre cucs plans i cucs rodons. Són com dos grans famílies, no?
0: Sí.
1: Perquè aquí hi ha un munt. El número 1 en cucs rodons seria el Toxocara. Llavors, aquí molts em direu, bueno, molt bé el nom, molt maco.
0: Sí, però els que no ho coneixem, no estem familiaritzats, doncs,
1: però sí que esteu familiaritzats, sí? Amb el Toxocara.
0: Amb el nom,
1: sí.
0: No.
1: Amb el nom, no. Però
0: amb
1: ells, sí.
0: Amb el cuc, sí.
1: A tothom li sona que els nens tenen cucs.
0: Sí.
1: Eh? Ah, rasca el culete.
0: Sí.
1: Això és que té cucs. Ai, he vist unes cosetes així, uns filets blancs que d'allò... Ai. I pobreta, bebé. Els nens que van als parques i juguen amb la sorra i tal. Bé, doncs aquests cucs, exacte, estan als parcs, jugues amb la sorra, et fiques les mans a la boca i et pots parasitar pel Toxocara. I ho tenen els gossos, ho tenen els gats i ho tenim els humans. Per tant,
0: doncs,
1: aquests hi són.
0: Sí, és més comú del que podria semblar.
1: A més, aquests tenen un cicle vital molt interessant, perquè els Toxocara no només els agafem del terra i ens els posem a la boca, perquè hi ha hagut femtes allà de gat o de gos que han deixat els ous o els quists més aviat i ens els mengem via oral, sinó que es poden també transmetre transplacentàriament. Què vol dir això? Doncs que si tenim una gosseta que no l'hem desparasitada i que té cadells, aquests cadells, via placenta, poden tenir els paràsits. I quan neixen, aquests paràsits migren de la sang al teixit intestinal i parasiten el gos, i els gos poden acabar tenint cuquets a les femtes. Mm. Per tant, aneu en compte amb aquests de "el meu gos no ha sortit mai d'un àtic, mai ha tocat al carrer, no cal que el desparasiti perquè pot ser que tingui paràsit i que ell mateix es vagi reinfestant i que us es passi a vosaltres."
0: De quina manera ens ho podria contagiar a nosaltres?
1: Doncs mira, el tipus de contagi és normalment de femtes a boca. Però tots direu,
0: a veure,
1: jo no agafo la caca del gos i me la poso a la boca. Vale. Però els gossos van per terra i moltes vegades es rasquen el culet amb el terra, no?
0: Correcte.
1: Que és aquell ball,
0: sí,
1: així, tan divertit.
0: Sí, aquella posició que sí, que s'està
1: mica com un perreo,
0: terra,
1: ves?
0: Sí, exacte.
1: És això. Doncs quan fan això, una de les possibilitats és que tinguin cucs intestinals, que estan sortint per l'anus, provoquen picor, i ells rasquen el culet a terra. No tot el que rasca són cucs.
0: Ja.
1: Anem a compte, això.
0: A vegades
1: això.
0: Els pica i ja està.
1: Ah, exacte, tenen altres
0: coses. No li puc picar el cul, clar, evidentment,
1: exacte,
0: doncs es graten,
1: ja està,
0: pobrets.
1: Una d'aquestes opcions és aquesta, que es grati el cul. Llavors, deixen. Què fan al gratar-se? Pues, si ho fa a l'estora, pues, allà ha deixat els quis.
0: Clar.
1: Allò, quan s'asseca o quan hi ha pols, la pols s'aixeca. I nosaltres a vegades respirem, o si treus la pols, o el que sigui, i et poses les mans a la boca o inhales. Clar, tots em direu, ostres, Esther, que exagerada. Hi ha d'haver una càrrega important.
0: Sí.
1: Però penseu que els gossos, jo sempre ho dic, els gossos es llepen el cul.
0: Sí.
1: No només el seu.
0: Sí, sí, el d'altres.
1: El d'altres també. Per tant, quan un gos ens llepa la cara o ens llepa les mans,
0: clar,
1: i després ens posem el bocat a la boca o l'entrepà a la boca,
0: sí,
1: penseu que el paràsit està desitjant trobar un hoste nou,
0: sí,
1: que som nosaltres.
0: Clar.
1: Vale? Per tant, moltes vegades quan em dieu "no, però és que no té cucs, perquè jo no li veig cucs a les caques." Bueno, tu no li veus cucs a les caques, però anem amb compte perquè pot ser que hi siguin també. I aquesta és una altra. Aquí m'ha explicat gràficament que es rasca, deixa els cuquits i tal, i dius, bueno, però jo no veig aquests cucs per casa.
0: Correcte.
1: Quan es rasca. Bueno, és que n'hi ha la forma de quist o d'ou, per entendre'ns, aquesta forma és microscòpica.

0: Clar, si te llepa, sí, és veritat que la càrrega parasitària potser és molt baixa i potser no arriba, perquè tu després no et poses les mans a la boca. Però el risc hi és. És un risc baix, però l'hem de contemplar. Mm. I moltes vegades em diuen, bueno, però això li va passar quan era cadell, va treure molts cucs per les femtes i ja mai més. El que dèiem, els adults. I després passa una cosa, els cadells tenen un sistema immunitari encara molt fluixet i moltes vegades podem veure molts símptomes de paràsits intestinals.
1: Quins serien aquests símptomes quan no és evident de que quan no veiem que hi ha cucs, però sí que hi ha símptomes que podrien tirar cap aquí, no?
0: Exacte. El primer de tot és, què hem dit? És un paràsit. Què fa? S'alimenta de nosaltres. Sí. Per tant, ens treu el nostre aliment. Si nosaltres, del que mengem, ni donem una part a aquest paràsit, hi ha potser una part essencial que no ens la quedem. I, per tant, tindrem un dèficit nutricional. Que pot ser A, pot ser B, pot ser C. Com que no estem alimentant-nos suficientment bé, podem tenir carències. I on es veu el primer? En el pèl. El meu gos té el pèl mate o té caspa. És que està més prim de lo normal. Doncs això potser el primer que hem de fer és desparasitar. Uh-huh. Quin és l'altre símptoma que ens poden provocar els paràsits intestinals? Doncs diarrees. Hem dit que estan al budell, vale, i que surten per l'anus. Per tant, si estan al budell, ens poden provocar diarrees. I quan tenim un animal que fa les caques lletges, que són toves, que hi ha mucositat, doncs aquest l'hem de desparasitar el primer, si no ho hem fet. Uh-huh. Igual està fent diarrees per una altra raó. Pues perquè té una inflamació al budell, o perquè ha menjat alguna cosa en mal estat, o té una infecció com una salmonelosi. O sigui, hi ha moltes altres patologies.
1: Però, per prevenció, doncs ja es desparasita.
0: Primer de tot, desparasitar. Que es regulen les femtes i tal? Alerta, hi havia paràsits. Hem de tallar aquest cicle. Això què vol dir? Els antiparasitaris maten els adults. Això és una frase, no? Per portar de periòdic, de diari. Maten els adults, les fases adultes d'aquests paràsits. Què vol dir? Que en 15 dies, la majoria de paràsits, les fases que no són adultes, que són larvàries o estan en forma d'ou, començaran a ser adults i començaran a criar. Per tant, si tenim un animal que té paràsits o que té simptomatologia en paràsits, donem antiparasitari i millora, als 15 dies hem de tornar. Per què? Hem d'evitar que es tornin a multiplicar, hem d'evitar que tornin a reproduir-se i tenir larves i ous. I fent-ho una, dos o tres vegades normalment és suficient.
1: S'eliminen per l'anus també quan fan les seves deposicions?
0: Ah, exacte, s'eliminen
1: per l'anus. Per la qual cosa es veuran, no? Si els elimina per aquesta via, que és la manera.
0: Es veuen si estan en gran quantitats i si hi ha molts adults, i depèn de la forma. Per tant, segons quins es veuen i segons quins simplement veurem que, ostres, estava bé el meu gos, li he donat la pastilla dels paràsits i m'ha sortit una diarrea. La pastilla no li ha sentat bé. Pot ser, perquè les medicacions tenen totes els seus efectes positius i negatius. Però també pot ser que hagi matat molts paràsits i que aquests no s'han digerit, han fet una mala digestió de l'aliment i llavors el que surt és en forma de diarrea. Per tant, si després d'una pastilla tenim diarrees, també als 15 dies tornem a desparasitar.
1: Sí que és veritat que moltes vegades els veterinaris recomaneu, no?, que cada cert temps, ara ens diràs quan, doncs que encara que no hi hagin símptomes, per precaució, per prevenció, desparasita l'animal.
0: Exacte. Penseu que l'antiparasitari, és el que hem dit abans, mata els adults. Mata els adults en el dia i el moment que donem la pastilla. Per tant, no té un efecte preventiu agafar paràsits. I el que hem de fer és, de forma periòdica, s'ha estudiat que el risc a agafar paràsits de forma important és cada 3 mesos. Per tant, què farem cada 3 mesos?
1: Però tu saps pastilla. Que no ho fem.
0: Ja, jo ja ho sé.
1: No ho fem, perquè els que tenim, quan anem a mirar, anem a fer la vacuna anual, és quan diem, dona'm ja la pastilleta, m'adones el pack sencer.
0: Ah, exacte.
1: I penses, doncs, que aquell animal està ja, per tota la temporada. Tot l'any, doncs ja,
0: està cobert.
1: Ja està cobert, però no és així, eh?
0: És cada 3 mesos. És veritat que és una cosa que se'ns oblida, perquè si ens oblidem nosaltres a vegades de prendre una pastilla antibiòtica, quan tu et tros malament... Clar. Com no t'has d'oblidar?
1: Clar, perquè a més és preventiu, moltes vegades no és evidència, que no s'evidencia que estan a caiscuts. Llavors dius, per què l'has de donar unes pastilles que... Si l'animal està bé...
0: Clar, perquè li he de donar química, no?
1: Exacte.
0: Doncs per prevenir zoonosis, sobretot. Jo no et dic que si, per exemple, tens un gat que està en un àtic a Barcelona, que no surt mai, cada 3 mesos de forma sistemàtica li donguis. Potser aquí el que podem fer és 2 cops a l'any donar la pastilla... I ja està. Si una vegada ens en saltem i són 8 mesos, doncs home, si no surt massa, no hi ha problema. I molts em direu, bueno, però si aquest gat que està allà el desparasito superbé una vegada. Ens desparasitem tots els de casa, perquè quan hi ha

0: paràsits, ens hem desparasitat tots.
1: També.
0: Llavors, ens desparasitem tots bé els de casa. I ja no té més cucs mai més, i no torna a sortir, ja no cal que li doni la pastilla, no? Doncs no. Perquè nosaltres sortim al carrer, trepitgem el terra,
1: sí,
0: portem les bosses de plàstic, les hem deixat apoyades al terra, tornem-hi. Esther, estàs paranoica. Sí, és molt exagerat, però el focus hi és, el punt d'infecció hi és. Per tant, s'ha de prevenir.
1: Moltes vegades hem parlat dels medicaments que administrem als animals. Preguntar-te, no és la mateixa pastilla per desparasitar el nostre animal que la que nosaltres puguem prendre, no?
0: Exacte.
1: Entenc que no, eh?
0: No.
1: No, per això.
0: Una cosa és veterinària
1: per això,
0: i l'altra és medicina humana,
1: posa'm
0: eh?
1: Posa'm quatre que així ens desparasitem.
0: Així ens prenem tots la pastilla.
1: No.
0: No, per favor.
1: No, millor aclarir-ho, perquè mai se sap si això serveix pels nostres animals. També compta, perquè jo sé que hi ha persones que li donen una aspirineta pel nen, pel gos. No, compta, que no és el mateix. Ho sé perquè...
0: Sí.
1: Mira, a mi em va molt bé l'animal, també, per les articulacions. Compte.
0: Compte, perquè hi ha medicaments que es poden fer servir en humana i en veterinària, això ho sabem.
1: Però no totes.
0: I no tot el que és bo per mi o per un nen és bo pel meu gos o el meu gatet. I el que és bo pel meu gos no és bo pel meu gat. L'altre dia ens acabem de dir la frase un gat no és un gos petit. Això també ve per això, perquè les medicacions que jo li dono a un gos o que jo li dono a un humà no actuen exactament igual dins d'un cos d'un gos que dins d'un cos d'un gat, que dins d'un cos d'un perico o dins del gos del cos d'un conill. Per tant, medicacions que són superbàsiques com un ibuprofè maten gossos, un gelocatil mata gats, o sigui, que, i a més a dosis molt petites. Per tant, molta cura, jo us recomanaria que no, o sigui, no amb majúscules i amb fosforescent, doneu medicacions pel vostre compte a gossos i gats, i menys si no us les ha receptat un veterinari i són de format veterinari.
1: Per anar tancant aquest espai de veterinària, com a conclusió, és més freqüent del que pensem, aquests cucs a les fanxones dels nostres felots.
0: Moltíssim.
1: I allò que potser fins ara fèiem un cop a l'any de desparasitar, potser que ens ho pensem i que ho fem més sovint, no?
0: Ah, exacte, això és una cosa que heu d'anar fent més sovint, sobretot en cadells, i encara que us diguin, mira, és que ja l'hem desparasitat, jo què sé, la protectora o el criador, i ja està, no cal, no, a casa una altra vegada, i si fa falta, una altra vegada més. O sigui, que és millor més que menys en aquest cas.
1: Doncs avui, com es diuen aquests cucs? Així, com
0: mira,
1: us hi dieu?
0: Els que
1: així...
0: us he parlat avui són els Toxocara canis,
1: sí,
0: però n'hi ha molts més, com el Dipilidium.
1: A veure,
0: i n'hi ha d'altres.
1: Jo soc d'aquells programes que començo a empicar tot...
0: I no t'he portat fotos.
1: No cal.
0: Que són molt xules.
1: Doncs amb l'Esther Fuertes parlem dels nostres feluts cada dues setmanes en aquest espai de veterinària del Calafell Matí a Calafell Ràdio. Moltes gràcies, Esther, i fins la propera.
0: A vosaltres.
1: No et mullis, eh?
0: No, i si no, no passa res.
1: Vinga, adéu.

0: Déu-n'hi-do, quina balada, quin duet, quina cançó per acompanyar-nos també amb la selecció musical d'aquest divendres. Karol G, Bruno Mars, Still, és aquesta nova col·laboració.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Doncs ara mateix 9:53 minuts, seguim endavant amb més propostes, amb més cançons. Perfect Man és la nova cançó del Teddy Sims, ja la tenim sonant aquí, a Calafell Ràdio. En un moment una pausa i a partir de les 10, espai d'actualitat del Calafell Matí. Bon dia, bona hora, família.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio. Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80. Oh, oh, oh, oh, oh,
2: oh. Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa 977 69 44 44.
3: La seu en fons del matí. En un moment, espai d'actualitat amb la Mireia Romaguera, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio d'aquest divendres. Junts fins la una, amb actualitat, entreteniment, bona música. Ara arriba l'antena del 107.9 de la FM, una de les clàssiques de la Katy Perry. Mira que el seu repertori en té de cançons, doncs jo diria que aquesta és la que a mi més m'agrada. Mira per on.

0: Aquí i ara, Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Moment del nou programa d'actualitat aquí a Calafell Televisió. Avui parlarem de l'esdeveniment que tindrà lloc al Teatre Joan Colet de Calafell del Macaque Summit 2026. Tenim amb nosaltres doncs, el Daniel Cardelús, que ens acompanya aquí a les instal·lacions de Calafell Televisió per parlar d'aquest esdeveniment i de la companyia que tenim just al darrere. Molt bon dia, Daniel.
2: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé, i tu com estàs?
3: Bé, encantat de que ens hagueu convidat i de poder explicar una mica l'event aquí a tothom.
1: Sou de Macaque Consulting, que us trobeu assegut a Calafell. Explica'ns sí. Una miqueta, no? Primer de tot, a què es dediqueu i de què consta la vostra empresa.
3: Mira, la nostra empresa, tampoc som molt originals, en aquesta època ens dediquem molt a la intel·ligència artificial. El que passa és que realment el 90-95% de les nostres feines realment és intel·ligència artificial. Fem més coses, podem fer pàgines web, tot aquest tipus de coses, però realment el que ens dediquem és a ajudar les companyies, o bé en projectes, o bé fent certes consultories o auditories perquè puguin entendre què és això de la intel·ligència artificial i sobretot sàpiguen treure-li profit, o sigui, fer el que diem una adopció intel·ligent. Uh-huh. Ja és Vanili, un dels nostres robots, una de les coses que fem a Macaque és, nosaltres tenim una divisió que és Macaque Robotics, uh-huh. I és una dels nostres robots, en tenim un parell ara mateix, i més que vindran. Ella és Vanili, que és un model xinès, que és un ITRI R1, un dels més avançats avui en dia, és programable, per això pot parlar. I després també tenim un altre, que és un petit gosset, uh-huh. d'aquests molt de Black Mirror, que també fan bastant de iuiu, però que també són bastant intel·ligents, que és, evidentment, uh-huh. es diu Mili. Llavors, entre els dos tenim Mili i Vanili.
1: Molt bé. I aquest esdeveniment que dureu a terme aquí al teatre, quin dia serà i quins són els ponents que estaran presents?
3: Mira, l'esdeveniment és el dimecres que ve, el dia 7, i tindrem ponents de diferents companyies. O sigui, nosaltres sempre tractem que sigui una mica multidisciplinar, multisectorial, i en aquest sentit ve gent des del món del món de telecomunicacions, de Vodafone, ve gent també del món pur i dur de la IT o de la intel·ligència artificial, com Google, uh-huh. i després tenim una part també molt important per nosaltres, que és la part legal, la part de què es pot fer amb la IENO, que tenim gent de Conversia, i després també tenim un altre ponent del món de la banca, que és molt important també, l'aplicació de la IA a la banca, que és de CaixaBank, i finalment també una altra gran necessitat que ens expressen els clients és el tema del màrqueting. Llavors tindrem una persona que específicament, que aquest cop és de Pimec i de Pimec amb Macaque Agency, o sigui, també col·labora amb nosaltres, que parlarà exclusivament de temes de l'any.
1: A falta de pocs dies, com van les inscripcions? Perquè, a més, és un acte solidari, no?
3: Pues, a veure, van bé. Ja ens ho esperàvem, que les coses anaven. Al final, l'última setmana sempre fa l'empujón final. Uh-huh. Des d'aquí us convidem a que tothom, si us plau, pues, que vagi, la veritat. I com deies, aquest cop tot el que nosaltres ingressarem per les entrades que venem, va directament a una associació que es diu AFANOC, que uh-huh. serveix, o que té el seu propòsit, és ajudar a la gent, a les famílies, amb nens amb càncer. Llavors és una de les coses que a nosaltres ens interessa molt, diguéssim, poder aportar de manera solidària, i aquí sí que us convido a que això, que tots els que realment voleu venir, sapigueu que és per una bona causa.
1: Anem a parlar de la IA, de la intel·ligència artificial. No pot faltar, doncs, aquesta pregunta, no? Com està ara actualment? Perquè això està corrent molt, no? Explica'ns una miqueta, vosaltres que esteu en aquest món.
3: Aquesta és una molt bona pregunta.
1: Està agafant aire, eh?
3: Sí, sí. És una molt bona pregunta i és una pregunta que ara ja és que ens fan contínuament, però és que ens l'han fet des del primer moment que nosaltres vam començar a treballar amb la intel·ligència artificial. Ara jo crec que la intel·ligència artificial està en un moment molt dolç des del punt de vista d'evolució. És molt ràpida, o sigui, hi ha àrees que van començar a treballar-se ja fa temps, com tot el que era el treball amb texta, Després ja vam començar a treballar amb temes de raonament, que també va haver-hi una evolució. Ara estem amb una pujada molt bèstia de tot el que és el tema audiovisual. Llavors, a poc a poc, els passos es van fent també de manera molt ràpida. El que nosaltres veiem amb AKG Consulting és que potser aquesta velocitat d'evolució no arriba a la mateixa velocitat a l'empresa. Per això és una de les coses que realment nosaltres estem més enfocats. Hi ha un gap ara mateix important entre el que pot fer la intel·ligència artificial i el valor que estan extraient realment les empreses de la intel·ligència artificial. I nosaltres una mica estem allà, i part del missatge que realment volem donar en aquest event és principalment això: explicar-li a les empreses com ho poden fer.
1: Clar, posar-se al dia, no?, tanta novetat, no?, i de la rapidesa, sobretot.
3: Sí, hi ha una cosa que nosaltres rebem molt des dels nostres clients, que és la sensació de que m'estic perdent alguna cosa, m'està passant per sobre. I en certs aspectes tenen raó. L'únic que això al final el que fa és que les companyies es tiren, van directament a comprar el pes, que dir. I aquí una mica és quan nosaltres tractem de donar-los una mica com el criteri, no? De coses que funcionen, coses que no funcionen, i sobretot des del punt de vista aquest de connectar molt amb elles.
1: Quin perfil de persones venen a un esdeveniment com el vostre?
3: Doncs ve molt directiu, tècnic, per un costat, que al principi era el perfil que nosaltres esperàvem, però ens vam donar compte que no, que realment el que ve és el decisor. Ve el director d'una empresa mitjana o entre mitjana i petita, això ens hi trobem molt, evidentment, però també trobem que hi ha grans empreses que porten departaments o bé tècnics o bé d'investigació, que també aquest és un altre, i després també una cosa que ens agrada molt és que vingui sobretot gent que s'està formant, des de joves fins gent que s'està, diguéssim, com reinventant, perquè una mica el que tractem de donar-los és això, és de donar com una guia, una pauta. Però en aquest sentit, des de la primera edició, ja et dic, hem après molt, i en aquesta segona ja ho hem fet d'una manera que, bueno, que tractarem de donar una mica més d'encertar més. Jo crec que la primera edició va sortir prou bé, però la segona volem que surti molt bé.
1: I a tots els assistents, no?, que vindran aquí al Teatre de Calafell, els ensenyareu, doncs, el que tenim ara darrere.
3: Sí.
1: I el gosset que també parlaves. Ensenyareu el que poden fer, no? Podríem fer una demostració, no?, aquí també, a veure de què fan.
3: Sí, en aquest sentit, a veure, el que sí que podríem veure és aquest tipus de robots. Poden fer bastantes coses de fàbrica, poden, per exemple, saludar, que si hi ha algú que... o la mateixa... Bueno, a vegades poden parlar, si la programem, en aquest sentit, Vanilli està programada.
1: Mira, llavors, ara saluda.
3: Pot saludar, pot aixecar els braços, té bastants gestos, tu també li pots donar un gest. Sí, tu li pots... Ara, per exemple, nosaltres li estàvem fent que aprengués a pensar. Llavors li fèiem el de pensar.
1: Bueno. Doncs els podrem veure al teatre.
3: Els podrem veure al teatre.
1: Tots els assistents que vinguin. I de quina manera, no?, també, quin és l'objectiu d'aquest tipus de robots i la intel·ligència artificial, no?, relacionada amb ells, no?, què és el que es busca?
3: Mira, aquesta també és una molt bona pregunta. Una empresa, diguéssim, petita, que acaba de començar, que es comenci a fer temes de robòtica, clar, és una cosa que ens ho pregunten moltíssim, però és que per nosaltres és una evolució lògica. Nosaltres som molt experts en el món que li diuen agèntic. Què vol dir? És quan hi ha la intel·ligència artificial, la poses a fer tasques. El que passa és que les tasques normalment ara estan a dintre d'un ordinador. Per nosaltres això ja fa temps que ha transcendit. O sigui, el fet de que un robot físic pugui fer moviments, està molt bé, però el fet de que li puguis dir no, comprèn el teu entorn i fes accions, igual que jo li estic fent dintre del meu ordinador, sabem que és el proper pas. Llavors, per nosaltres, el propòsit de tenir aquest tipus de robots, principalment, és I+D. Nosaltres treballem en estar per davant de la... diguéssim, del que demanarà el mercat, i ja sabem més o menys que per què anirà. Igual que també estem fent... tota una sèrie d'aspectes que són principalment el comandament per veu, una cosa que li diem voice action, amb un dels productes que tenim que es diu Makoko, que és una mica el que ara està traient pues, ChatGPT, estava dient, ai, ja pots parlar... Pues, nosaltres ja fa temps que estàvem treballant en això.
1: Una mica també més avançats, no?
3: Sí, és el que ens... És el que ens demanen i el que nosaltres també ens hem posat com a objectiu.
1: Molt bé, doncs ja per últim, què vols dir, no? Els nostres espectadors, no? Perquè vinguin, no? Al teatre i puguin conèixer tot aquest món, no? De la intel·ligència artificial, la tecnologia i el networking.
3: Doncs el que es podria dir és que realment el mateix que tenen els teus que ens demanen, la por a, diguéssim, a perdre-s'ho, perquè la veritat que gent que l'any passat no va poder venir ens ho va dir perquè l'esdeveniment es grava, després es posa i realment es van donar compte de que allà es va crear un clima molt interessant. Llavors, en aquest sentit, jo us convido a que realment esteu directament allà. Hi ha una part important, com has dit, de networking, que ens interessa molt que la gent d'allà surti, no només amb coneixements, sinó amb contactes i principalment amb deures, perquè el dijous mateix ja puguin començar a fer coses. Llavors jo crec que aquesta seria la gran, diguéssim, el que us podria demanar és que, si us plau, veniu, perquè és que us ho passareu bé, però sobretot hi traureu valor.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per venir a Calafell Televisió. Molt bon dia.
3: A vosaltres.
2: Podrías decirles, si os interesa cómo la inteligencia artificial puede ayudar de verdad a las empresas, venid al Macaque Summit en Calafell. Os esperamos para compartir ideas y de descubrirlo juntos. ¿Qué te parece?
3: Bueno, un poco marketingiano, ¿no?
2: Ya, puede ser. Pero en estos casos funciona.
3: Muy bien. Oye, por aquí también me preguntan de si te estás apuntando los nombres de toda la gente que habla mal a la Alexa.
2: Uy, no, para nada. No tengo ninguna lista secreta de enemigos de Alexa. Bastante tengo con recordar dónde tengo mis propios tornillos.
0: Toda la actualidad al cabo.

0: Aquesta és una de les grans cançons dels britànics Coldplay, una cançó que publicaven l'any 2011, Every Teardrop is a Waterfall. Cada llàgrima és un salt d'aigua, una cascada. Seria més o menys la traducció del títol d'aquesta cançó. Una de les grans cançons, potser no tan coneguda, dels Coldplay. Amb ells hem arribat a les 10 i 21 minuts. Anem camí del punt de dos quarts, moment que arriba la Júlia Crespin per parlar del clima. Aquí, a la sintonia del Calafell Matí. I moltes coses per compartir aquí, en el 107.9 de la FM, en aquest divendres, dia 2 d'octubre de 2026. A les 11, el temps, amb Josep Miró, i tot seguit tindrem les novetats musicals, novetats discogràfiques per aquesta setmana a Calafell. I parlant de novetats, en un moment, a punt d'escoltar la nova de Miley Cyrus.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
0: Ha tornat amb un nou àlbum i una de les cançons incloses és aquesta. Let's Get Married. La Miley Cyrus, que està de tornada. I sempre ens encanta tot el que fa aquesta dona. L'escoltes a Calafell Ràdio. Bon dia.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Els 70. Els 80.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Divendres, dia 2 d'octubre de 2026. I aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui en els serveis informatius, des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La Regió Sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment avisa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: Mi Chico, la cançó que acabem d'escoltar amb el Jason Derulo, amb Melody, amb artistes que formen part de la nostra programació musical aquí en el Calafell Matí. Doncs arribem ja a 11:15 del matí, en directe a Calafell Ràdio. Som a divendres, està plovent, a les portes del cap de setmana, més d'una, això dirà. Quin mal rotllo que plogui. A veure, hem estat molts mesos, moltes setmanes sense pluja, va bé que plogui, sempre jo dic que caigui bé. Molt bon dia, Júlia Crespin.
2: Molt bon dia, Ferran.
1: Ja que parlem del clima, doncs això, parlar de... Sempre parlem de les pluges, del canvi climàtic, de les conseqüències. 150 litres a Tortosa aquesta nit, 200 gairebé a Santa Bàrbara, que és a tocar. És a dir, que les Terres de l'Ebre, doncs ara sembla ser que estan tenint repercussions importantíssimes i segueix plovent a hores d'ara.
2: Sí, i sobretot també a la zona del sud de França també ho estan patint molt, per la zona de Montpellier, la Costa Blava. No sé si també ho...
1: No, perquè no ens arriba, no ens ha arribat la informació aquesta, però sí que és veritat que els mitjans, sobretot, estan centrats molt en aquestes pluges que estan caient aquí a Catalunya, en diferents punts, perquè al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, ha caigut últimament aquí, vull dir que no parem. Què li passa al teu micro, de veritat, eh?
2: Que este, crec que el cable connecta i fa...
1: Ah, però això no es nota per antena, són els teus auriculars, en
2: vale,
1: tot cas.
2: Perfecte.
1: No és el micro. En qualsevol cas,
2: bé
1: m'escoltes bé, tot bé?
2: T'escolto bé.
1: Perfecte.
2: Una miqueta...
1: Sí.
2: Xispites.
1: Hi ha xispetes.
2: Però penso que és la connexió del cable, per
1: a
2: això,
1: veure,
2: estic tocant.
1: Per auriculars no serà aquí en aquest estudi, si vols canvia't.
2: Vull no, dir que... ara ja està, ja ho he tocat, però vinga, perdó que s'ha escoltat.
1: Cap problema.
2: Total, que aquestes pluges tenen un motiu, i com que aquí parlem del clima i el clima està molt lligat al temps meteorològic, doncs ens toca explicar què és el que està passant i la connexió amb el canvi climàtic. I és que hi ha una paraula que segurament heu sentit a parlar, o vosaltres mateixos l'heu dit aquests dies, la dana.
1: La dana.
2: La dana. Cada vegada que arriben pluges torrencials, sembla que aquesta paraula ja ara aparegui de forma automàtica, no? I és comprensible, perquè les danes poden provocar episodis de precipitació molt intensa, i tenim l'episodi de la dana de València, que tots el recordem.
1: És que aquests dies, i no només, sinó ja portem molt temps parlant d'aquests fenòmens, que si dana, que si ciclogènesi explosiva, que això...
2: Sí,
1: aquesta paraula
2: els noms són...
1: M'encanten. M'encanten no les repercussions, sinó els noms,
2: paraula.
1: El pronunciar-ho, que ho fa molt fàcil pels que treballem a la ràdio. Ciclogènesi explosiva. Si ho dius de carrerilla, surt bé. En qualsevol cas, són paraules que aquests dies, amb tots aquests episodis de pluges, doncs ho tenim
2: sí,
1: molt present.
2: Abans també teníem que si la gota freda, que si...
1: Correcte,
2: no?
1: Que totes si el
2: aquestes.
1: Temporal de no sé què, que si la llevantada, això de la llevantada ho hem dit molt també.
2: Sí. Però vull començar precisament desmuntant aquesta idea, perquè les pluges torrencials que tenim aquests dies no estan provocades per una dana.
1: No,
2: i molts medis ho estan dient. De fet, és una situació molt curiosa i per això doncs he decidit parlar-ne al programa, l'espai d'avui.
1: Doncs, em sembla molt bé deixar clar el concepte de cada cosa i quan és una cosa o quan no ho és.
2: Exacte. Un dels ingredients principals que tenim, de fet, és un anticicló. I això pot sonar molt contradictori,
1: ostres,
2: perquè és
1: sí.
2: un sistema que normalment
1: clar.
2: Associem al sol, al bon temps...
1: Exacte.
2: Doncs, en aquesta ocasió, és la peça fonamental per entendre per què tenim el nostre litoral mediterrani en alerta per aiguats. Com pot un anticicló ajudar a les pluges torrencials? Doncs anem per parts, anem a explicar-ho.
1: Vinga.
2: Des de finals de setembre estem vivint una situació d'inestabilitat mediterrània, d'inestabilitat meteorològica, que ha anat afectant diferents punts de la península, especialment al litoral mediterrani. I aquest dijous i divendres, doncs, l'episodi, diguem que s'ha intensificat amb avisos vermells, com comentaves, al litoral de Tarragona, Castelló, València, per precipitacions que són... afecten de manera local i que poden superar doncs els 180-250 litres per metre quadrat. Això ja no és simplement un... Bueno, està plovent molt. No, estem parlant que cau molta aigua, però sobretot cau en poc temps. I això doncs és molt important pel que dèiem, les crescudes sobtades en

0: surt? Doncs la clau és aquesta configuració atmosfèrica. Com deia, tenim un potent anticicló que està situat al centre d'Europa. Per què aquest anticicló està fent pluja? Doncs bé, està fent un bloqueig modificant la circulació dels vents. En superfície, aquesta configuració està afavorint que ens entri aire marítim cap al litoral. Què ens passa? Doncs que aquest aire ve de molt lluny i, per tant, ve carregat de molta humitat perquè ens ve del mar, però després de recórrer una bona part del Mediterrani. I per què és tan important això? Doncs perquè el Mediterrani està molt calent.
1: 27 graus.
0: Molt calent.
1: 27 graus, ens deien.
0: 27 graus. Mm. Aquest és un dels altres grans ingredients de l'episodi. Tenim un anticicló bloquejant que aquest aire no pugi més amunt, cap a dalt, cap a l'alta muntanya, diguem, i un aire que ve molt carregat de molta humitat i de molta temperatura. El setembre del 2026 ha estat excepcionalment càlid a Catalunya i, com dèiem, el Mediterrani arriba a l'inici d'octubre amb temperatures superficials que encara són molt elevades. Encara en alguns punts es mantenen per sobre dels 26 graus.
1: Com vens tu avui? Amb tirants? Com vaig jo?
0: Jo vinc amb tirants.
1: Amb pantalon curt? Perquè aquest
0: I
1: matí...
0: m'he posat pantaló llarg perquè dic, bueno, plou una mica... O sigui, per respecte sí, a un amic, perquè sí, però podria haver vingut amb pantaló curt.
1: Clar, jo surto d'hora de casa, miro el termòmetre exterior, posa 21 graus, dic, clar, si 21 hi ha a les 6 del matí, imagina't doncs, a la 1 del migdia.
0: Clar.
1: Doncs és que no ve de gust abrigar-se ni posar-se pantaló llarg.
0: Mira, dimecres a la nit, és que ahir ho comentàvem amb el tiet del Manel, dimecres a la nit estàvem amb el Manel netejant una cosa i es va posar a ploure amb la manguera. I ens estàvem xops, mullant-nos amb la manguera, que en qualsevol altre moment, a l'octubre o finals de setembre, ens haguéssim pelat
1: sí,
0: de fred.
1: Dius, no toca, però...
0: Ni ho vam notar.
1: Imagina't.
0: Saps allò que fa tanta calor, que et cau l'aigua...
1: I venia de gust.
0: I et dona igual? Doncs exacte. Un mar calent evapora més aigua, i aquesta aigua passa a l'atmosfera en forma de vapor. Per tant, tenim una entrada d'aire marítim carregada d'encara més humitat. Quan arriba a terra, es troba a les muntanyes del litoral i prelitoral i aquest aire puja cap amunt. Es refreda, el vapor es condensa i aquí es formen els núvols de la tempesta. Però falta la peça més important d'aquest puzzle. Tenim l'anticicló que ens bloqueja, tenim
1: els vents humits,
0: el mar calent i l'última peça, i és que no hi ha vents, estem parlant d'un anticicló, no hi ha vent. Per què és tan important que no hi hagi vents forts? Doncs perquè si una tempesta es mou, els núvols es mouen amb el vent, descarrega i marxa. Mm. Però si es desplaça molt lentament o no es desplaça, descarrega una enorme quantitat d'aigua sobre el mateix punt. Per això té també aquest caire tan local, perquè on es forma el núvol, això és parlant a grans trets, que els meteoròlegs em perdonin, que això ho estic fent per explicar-ho per tots els públics, però diguem que quan es forma el núvol ja allí se queda. Es mou una miqueta, però no gaire. I aquí és on entren doncs, l'orografia, les convergències del vent i les muntanyes doncs, poden obligar a l'aeròmit a pujar i els nuclis convectius es comencen a regenerar una vegada i una altra sobre la mateixa zona o sobre la mateixa localització. Per tant, és la combinació perfecta per tenir aquestes acumulacions importants i aquest esdeveniment que estem veient sobre zones tan concretes, tanta pluja i tanta diferència entre un municipi i un altre. Una recepta molt mediterrània, aire humit que ve del mar, mediterrani calent, inestabilitat, orografia i tempestes que no es mouen. Mm. I no hi ha cap dant en aquesta recepta. De fet, segons l'anàlisi meteorològica de l'episodi, aquesta és precisament la situació actual. Altes pressions en superfície, flux marítim de llarg recorregut, mediterrani calent i aire més fred en altura que afavoreix aquesta inestabilitat. I aquí cal fer una precisió. I és que sí que hi ha una dana prevista per més endavant, Ferran.
1: Ja es pot preveure una dana?
0: Diuen que sí, que en els propers dies ve una dana, en principi. Cap al cap de setmana, principis de la setmana vinent, i això podria modificar tota la situació atmosfèrica de nou. Però això és una altra fase de l'episodi i jo crec que no entraré en detalls perquè els aiguats que estan motivant els avisos actuals no estan causats per aquesta dana futura. Això ens porta una idea molt important i és que en meteorologia crec que les etiquetes importen menys que els ingredients. Dir, hi ha una dana, plourà molt. No,

0: Hem de mirar d'on ve el vent, quanta humitat porta, què passa en les diferents capes, quina temperatura té el mar, com interactua això amb l'orografia... Però, bueno, anem a parlar del canvi climàtic, perquè tot això té la seva vinculació.
1: Recordem que la Júlia és doctora en climatologia i oceanografia, és a dir, és coneixedora de tots aquests temes, és a dir, per aquells que potser ens escolten per primera vegada, és a dir, no és que hagis ara mirat aquí un article de premsa o d'un diari digital i estiguis aquí llegint. És a dir, hi ha un coneixement, hi ha un estudi, i ets científica i per la qual cosa saps del que parles.
0: Haig de dir que no sóc meteoròloga, que això és important.
1: És diferent. Però és climatòloga i el comportament d'aquests fenòmens doncs ho tens més que
0: mira,
1: per la mà.
0: Mira, i tinc un trauma de les assignatures de meteorologia a la universitat perquè, déu-n'hi-do, ho tenen difícil. Perquè la profe tela.
1: I sobretot, escoltem els meteoròlegs, segons els mapes que hi ha en aquests moments, però altres que desmunten aquesta teoria.
0: Haig de dir
1: molt complicat,
0: que és molt
1: també.
0: Complex.
1: Sí, i més avui en dia, amb tots aquests fenòmens i com estan afectant i que poden, doncs això, alterar el comportament. Ara mateix pot caure aquí i hi ha una previsió de que pot caure molt i no caure aquí, sinó 100 quilòmetres més enllà.
0: Exacte. Penseu que totes aquestes previsions es fan amb models, que amb models numèrics, que precisament jo treballo amb models numèrics, però aquests es basen en equacions matemàtiques. Clar, nosaltres amb equacions ens podem apropar, però és impossible representar la realitat. Què passa? Jo faig models climàtics, en aquest cas, són a més resolució, o sigui, a la resolució és més petita, és a dir, no tenim aquesta finura, no sé com es diu. Aquesta precisió. Nosaltres, com que el clima... Una cosa és el clima ens determina zones més grans. En canvi, la meteorologia han de filar molt prim per calcular tot això i que una equació t'ho quadri és pràcticament impossible. Al final, nosaltres com a científics intentem, amb números, representar la realitat, però no deixa de ser un número i una equació. És molt difícil i molt complex.
1: Difícil.
0: Hi ha moltíssims models i, per exemple, llegia X que AEMET i Meteocat utilitzen models diferents. Si mireu la previsió d'un i la previsió d'un altre, divergeixen. Segurament, si teniu l'app del mòbil, el mateix. Cadascú ho calcula d'una manera o d'una altra i és molt... Bueno, perdó, no és cert. No ho calculen d'una manera o d'una altra, però les dades amb les que ho forcen, la resolució, etcètera, etcètera, podria fer una xerrada de 5 hores explicant això, divergeixen, i per això és tan difícil afinar, i més quan és una situació provocada per una inestabilitat tan gran. Penseu que aquests càlculs normalment es fan amb climatologies del que ha passat al llarg dels últims 30 anys. Què passa quan tenim un Mediterrani que està a 26 graus, que això no ha passat. No ha passat. Llavors, és molt difícil encertar-la, és molt difícil.
1: Ens queden 4 minutets, Júlia.
0: Ens queden 4 minutets i anem a parlar, doncs, del canvi climàtic. Perquè seria molt fàcil dir que això és conseqüència directa del canvi climàtic perquè el Mediterrani està molt calent. I, de fet, sembla que jo, quan ho dic, ho estigui donant a entendre. Perquè... Sí que és cert que el Mediterrani està molt calent, però no es pot atribuir automàticament, sense un estudi, un episodi en concret al canvi climàtic. El que sí que sabem, que això sí que es pot dir amb precisió, és que el Mediterrani s'està escalfant, està molt calent i, de fet, les altes autoritats consideren la regió mediterrània especialment vulnerable al canvi climàtic. Això ho hem explicat en altres espais. Ha documentat un augment de temperatura superficial molt alt durant les darreres dècades. I també s'assenyala que els extrems de precipitació podran augmentar les diferents zones del Mediterrani, especialment al nord de la conca, és a dir, nosaltres. I aquí apareix la relació física més senzilla, i és que l'aire calent pot contenir més vapor d'aigua. Aproximadament es calcula un 7% més de vapor per cada grau d'escalfament. Això no vol dir que per cada grau tinguem un 7% més de pluja, sinó que quan es donen les condicions adequades, aquesta recepta, aquests ingredients que estava dient, per formar una tempesta, doncs hi haurà més humitat disponible perquè aquesta precipitació sigui intensa. El canvi climàtic no regula tant. Passarà aquesta tempesta, passarà això, passarà l'altre. Tot això depèn d'un conjunt molt gran de factors i de la circulació atmosfèrica, però sí que pot modificar el combustible disponible per a aquesta tempesta. Com deia, aquest Mediterrani calent, aquest aire, això és un ingredient molt important d'això que ha passat. Es pot dir que això és degut al canvi climàtic? Encara no hi ha cap estudi que, així com la setmana passada parlàvem d'un estudi que deia això ha fet possible o més probable degut al canvi climàtic, ara això no ho tenim fet, els càlculs no estan fets. Ara, si em preguntes a mi com a científica que m'hi dedico, jo et diria que el canvi climàtic ha tingut un paper molt important. No vol dir que mai a la vida hagin passat aquest tipus de tempestes.
1: Exacte.
0: Però, clar, diguem que el còctel té els ingredients perfectes perquè això passi i sigui tan destructiu com està sent.
1: Els que no som científics i els que desconeixem tots aquests detalls que si ho teniu per la mà als científics, doncs diem, això són conseqüències del canvi climàtic, és el que es diu, eh? Però sempre hi ha hagut potser episodis de pluges amb aquestes quantitats.
0: I ara, doncs, arriba la contradicció perquè segurament estareu pensant, però si hem estat 3 anys a sequera. Bé, i és que, com diem sempre, parlem del clima, el canvi climàtic té això. Els extrems són cada vegada més extrems. Els estudis apunten a que el clima mediterrani serà un clima més calent, amb més sequera, però al mateix temps aquest clima més càlid fa que quan es donin les condicions adequades vinguin uns episodis de precipitació molt intensa i molt destructiva. És a dir, plourà, però quan plourà malament. Bé, anem acabant.
1: Anem acabant, sí.
0: Un Mediterrani que ens dona un estiu de platja, de banys, de tardes tranquil·les, però que quan arriba la tardor, doncs ara ens dona aquests episodis que poden ser doncs, tan destructius, sobretot ara recordàvem els nostres, vull dir companys, però tampoc és companys, ciutadans del sud de Catalunya, que ara mateix doncs, ho estan patint molt, també a València, al sud de França.
1: O la gent que aquesta setmana ha tingut doncs, això, aquests episodis com els de Sant Cugat, que veiem aquells empresaris, aquells botiguers traient fang i lamentant-se de les conseqüències que havien provocat en els seus negocis aquestes intenses pluges.
0: Doncs sí, bé, això podrà ser causa del canvi climàtic, si no, s'haurà de veure amb els estudis que faran els nostres companys. Jo no faig aquests estudis. Però el que sí que és ben segur és que tenim un Mediterrani que està molt calent i un aire doncs, molt humit que acumula molt vapor. I tot això doncs, crea la combinació perfecta.
1: Doncs amb la Júlia Crespin, és doctora en climatologia, amb una oceanografia que ens acompanya aquí des del Parlem del Clima. En aquest programa ens has fet partícip, per exemple, de quan et van demanar la mà
0: sí.
1: I et vas prometre amb el Manel. Podem explicar què passa demà? Puc dir-ho o no?
0: Sí.
1: És a dir, la nena se'ns casa demà.
0: Sí.
1: La nena se'ns casa, la Júlia. És per això que durant les pròximes 4 setmanes aquest parell se'n va a Xina a gaudir d'una lluna de mel estupenda i també de fer vacances.
0: Exacte, dir, que ja toca,
1: Que ja toca, la pobreta ja ve amb una cara cansada i tot el que comporta també preparar un casament.
0: Exacte.
1: Per la
0: qual
1: cosa,
0: molt bé que plogui després
1: mira,
0: de la sequera, però demà sí pot ser
1: això,
0: mira, unes horetes de descans.
1: Preguntar, quina previsió tenim per demà durant el teu casament?
0: No pinta bé.
1: Ai, mare, ho feu a l'aire lliure, no em diguis això.
0: Bueno, una part estava prevista, però bé, plan A, plan C, plan B, plan Z.
1: En
0: ja saps, Ferran,
1: cas,
0: jo que sóc molt organitzada, això em té molt nerviosa.
1: En principi, un 3 d'octubre hauria de ser un bon dia per casar-se, amb bona temperatura, ni molta calor, ni ja la fresqueta de l'hivern. En qualsevol cas, moltes felicitats, fa molts
0: moltíssimes
1: anys.
0: Moltíssimes gràcies.
1: Que sigueu molt feliços, que tingueu un molt bon dia dintre del que hagi de ploure o no, esperem que no.
0: Esperem que no.
1: Que vagi molt bé aquest viatge. Ja ens explicaràs, ja ens faràs dentetes.
0: Sí, jo us portaré alguna coseta relacionada amb Xina. Com quan vaig estar a Egipte, que vaig fer aquell programa.
1: T'escoltarem amb alguna cosa aquests dies o què? Ho haig de buscar un plan B?
0: Ja
1: perquè,
0: veurem.
1: Clar, la nena se'ns en va, evidentment, amb aquesta lluna de mel merescuda.
0: Ja veurem. Quedarem potser orfans, preparo alguna coseta.
1: Bueno,
0: com que tinc
1: cas...
0: moltes hores de trajectes, sí. Potser ja bueno. Saps que... A Egipte vaig trobar el moment, eh?
1: Sí,
0: i bé que
1: sí.
0: Ho vaig gravar a l'habitació de l'hotel.
1: Sí, recordo, recordo. En qualsevol cas, doncs el que deia, per molts anys, moltes felicitats.
0: Moltíssimes
1: que sigueu molt
0: gràcies.
1: Feliços. A tu i
0: el dimarts és el meu aniversari, per cert.
1: Ai.
0: O sigui que també em podeu felicitar
1: doncs
0: de manera avançada.
1: També. Gràcies, Júlia, que és fin.
0: Moltíssimes
1: vagi,
0: gràcies, Ferran.
1: I bones vacances també.
0: Ens veiem al novembre.
1: Exacte, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: segons i arribem a les 11 del matí. Doncs vinga, anem per la meteorologia, per la crònica en directe del que ens espera per avui divendres, de cara al cap de setmana, i amb Josep Miró ja al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Diem bon dia per dir alguna cosa, perquè tenim un dia avui sí, dia gris, dia de pluja, ja caigut, no gaire intensament. Què ens depara aquest divendres pel que fa a la meteorologia?
1: Bé, la situació aquest cap de setmana és complicada. Hi ha una situació d'inestabilitat i que es fa a vegades difícil de concretar perquè els mapes aquesta vegada ens tenen una mica negres, que canvien molt i no acaben de quadrar tot el que mirem habitualment. Però vaja, sí que podem assegurar que avui és un dia inestable i possiblement en el que ara plourà bastant. Sobretot esperem pluges, ja ho ha fet, i tenim unes taques front del mar que apunten cap a la costa. Per tant, la pluja avui la tenim assegurada, especialment entre ara i mitja tarda. Després, a partir del vespre, tindríem una pausa, desapareixerien les pluges i es podria obrir alguna tímida clariana. Amb unes temperatures que avui s'han situat en els 20 graus de mínima, ara en tenim 21, anant cap als 22, i no passarem dels 23. Per tant, sí que ara ja podem dir que les temperatures es van normalitzant, ja no són tan altes com havien estat. Sí que tenim molta humitat, però al baixar tant la temperatura, fins i tot la sensació de xafogó no és tan acusada. Hem d'esperar que els vents avui siguin de llevant o gregal, en conjunt febles, puntualment moderats, i faran que la mar estigui alterada amb maror, amb onades de més d'un metre d'alçada. De cara a demà, temps també insegur. Tindrem una treva aquesta nit en quant a l'estiu. Sí que a primera hora de la matinada hi podria haver algun ruixat, però després demà a primera hora del matí esperem que el cel estigui força ennuvolat amb alguna clariana fins a mig matí, i entre mig matí i mitja tarda novament cel tapat amb pluges i ruixats intermitents i regulars localment d'una certa intensitat i amb tendència a desaparèixer a partir de mitja tarda, també amb una altra pausa, perquè de nit i matinada podríem tornar a tenir algun ruixat. Per tant, com diem, situació de tremenda inestabilitat. Amb una temperatura que aquesta nit pot baixar una mica i estarà al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria per sobre dels 23, amb una humitat alta, vents en conjunt febles, de llevant a gregal, i la mar una mica a la baixa, però encara amb maror, amb onades que estaran per sobre del 20 metres. I diumenge sembla, i només ho diem que ho sembla perquè hi ha contradicció entre els models, que el temps doncs ha de tendir a millorar. Tot i així, cel ennuvolat al matí, encara amb alguna pluja feble intermitent diumenge al matí, però a partir de migdia es podran començar a obrir clarianes amb algunes ullades de sol a la tarda, amb unes temperatures que es mourien entre els 20 i 23 o 24 graus. Continuarà la humitat alta i amb vents de gregal que faran que la mar torni a estar més moguda amb maró, però amb onades properes al metre.
0: Doncs el que diem en aquests casos és extremar la precaució, no passar ferrieres, per sota de ponts i no desplaçar-se en cas de pluja si no és necessari.
1: No veiem una situació, en principi, de pluges tan fortes i intenses com van ser ahir o com les que han pogut ser ni tan intenses ni tan continuades com han estat a les Terres de l'Ebre avui. És situació d'inestabilitat, però els avisos també ja redueixen la intensitat de precipitació, i a les nostres comarques, fora d'avui, que encara hi ha un avís de precipitacions de més de 20 litres en 30 minuts, de cara a demà i de cara a diumenge no hi ha avisos per intensitat forta o molt forta de precipitació. Per tant, continua la inestabilitat, cal tenir precaució perquè el terreny ja està xop i l'aigua doncs costa més s'acumularà amb més facilitat, però en canvi no esperem aquestes precipitacions que puguin portar danys o que puguin tenir avisos importants associats.
0: Doncs aquesta seria la part positiva d'aquest episodi de pluges. Doncs Josep, que tinguis molt bon cap de setmana, i dilluns tornem a parlar i fem balanç del cap de setmana pel que fa a les pluges. Gràcies, Josep, i fins el dilluns. Bon cap de setmana.
1: Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

Bona música, Calafell Ràdio, 11 i 4 minuts. I bona música, Calafell Ràdio, en el Calafell Matí, perquè som a divendres, i el divendres, ja sabeu, és el dia oficial de la publicació de noves propostes, de nous àlbums, de noves col·leccions. I aquí, en el Calafell Matí, ens fem ressò d'aquestes propostes. Amb el guió del Fernando Puertolas, us presentem les novetats més destacades de la setmana.

Aquesta que escolteu és la Victoria Monet. Avui publica Frequency of Love. És una artista nord-americana nascuda a Atlanta, als Estats Units, i una de les veus més interessants a l'R&B contemporani. Abans de consolidar-se com a solista, la Victoria Monet ja va escriure cançons per artistes com l'Ariana Grande. Però el seu gran hit, el seu gran salt internacional, va arribar amb el Jaguar 2, el seu àlbum, que li va donar 3 Grammys. Ara presenta Frequency of Love, el seu nou treball, amb què continua explorant la barreja entre R&B, pop i sons electrònics. El disc arriba avui divendres, però ja ens ha avançat cançons com aquest Reach Out, una de les noves de la Victoria Monet. Avui publica Frequency of Love.

0: Avui, en aquest espai de novetats musicals discogràfiques, us portem fins a 8 propostes. Tenim varietat musical i música per tots els gustos.
1: Siempre me voy a enamorar de quien te miro sin amor. Y es por eso que mi alma llora.
0: Aquest no és el Camilo Sesto, eh? És el David Bisbal, avui publica Eternos. Ja sabeu, el David Bisbal és una de les grans veus del pop espanyol, el nascut a Almeria, que va saltar la fama a principis dels 2000. A Operación Triunfo, des d'aleshores, ha construït una carrera de més de 2 dècades amb èxits tant a Espanya com a l'Amèrica Llatina. I avui publica Eternos, un àlbum molt especial perquè recupera grans cançons de la música en castellà i les porta al seu terreny, al seu estil, amb un registre més proper al del crooner. Entre els clàssics que hi trobem està aquesta, Vivir así es morir de amor, del Camilo Sesto, que és precisament un dels avançaments del nou àlbum del David Bisbal. Avui publica Eternos.

Vinga, canviem totalment d'estil musical. Aquest que escolteu ja és la música de Codaline. Avui publiquen We Were Only Young. Des de Dublín, des d'Irlanda, arriba Codaline, aquesta banda de pop-rock alternatiu que es va fer coneguda internacionalment a través de cançons com High Hopes o All I Want. Avui divendres publiquen aquest nou i treball, que és el cinquè de la seva trajectòria, un disc especialment significatiu, perquè serà també l'últim de la banda, perquè Codaline han anunciat el final de la banda, del grup, després de més d'una dècada de trajectòria. Però ja podem avançar que l'estrena és aquesta, We Were Only Young, té cançons com Vultures, que és aquesta que estem escoltant. Avui publica nou treball Codaline.

en tenim més. Més novetats discogràfiques. But I won't improve the viage, I'm not sure about. Continuem al Regne Unit amb Blossoms, una banda britànica de Stockport, al nord-est, o nord-oest, millor dit, d'Anglaterra. Una banda que es va formar a principis de la dècada passada. El seu pop-rock, amb tops psicodèlics i melodies molt contagioses, enganxoses, els ha convertit en una de les formacions destacades de l'escena indie britànica. Avui publiquen Songs from the Wedding Cake, el seu sisè àlbum d'estudi, successor de Gary del 2024. Aquest àlbum té 10 cançons i ha estat produït per Sam Lee. El títol del disc fa referència al sobrenom de l'Ajuntament de Stockport, on es va casar el cantant Tom Ogden. El primer avançament és aquest que estem escoltant, Joke About Divorce. Així sonen Blossom com a novetat de la setmana. The front

En aquest espai sempre som molt eclèctics, ens agrada la varietat musical i també ens fem ressò de diferents estils musicals que es publiquen cada setmana. Anem per la cinquena de les novetats. Ells són los enemigos. Avui publiquen canciones chulas. Tornem cap a casa nostra, en aquest cas el rock espanyol, amb Los Enemigos, aquesta banda madrilenya formada l'any 1985 i liderada pel José L. Santiago. Són una de les bandes, una de les formacions històriques del rock en castellà i acumulen ja més de 4 dècades de trajectòria. Avui divendres publiquen Canciones Chulas, el seu nou àlbum d'estudi, successor del 2020, el Bestieza. Un àlbum d'11 cançons i té, a més, una particularitat. Los Enemigos tornen a treballar amb un segell discogràfic, el Mushroom Pillow, després de més de 2 dècades d'autogestió. Aquest és un dels avançaments, Miss Dinamarca, dintre del nou treball de Los Enemigos.

0: Paso a la vez tus botas y el sitio de tu puñal.
1: Encara en tenim tres més de novetats musicals de la setmana. No sé com amar-te i tampoc... Som més contundent per presentar-vos el més nou de Sober. Anandamida. El Sober, una de les bandes de rock alternatiu més reconegudes del nostre país. El grup madrileny que va néixer a principis dels anys 90 amb Carlos Escobedo al capdavant. Avui divendres publica Anandamida, el nou àlbum de Sober, amb aquest so contundent que els caracteritza. Mi Refugio és una de les novetats incloses en aquest nou treball de Sober.

Estem repassant les novetats discogràfiques més destacades de la setmana. Avui us portem 8, anem per la setena. Un autobús, un altre tumura. Continuem en el panorama musical espanyol, perquè Arde Bogotá avui publica Manufactures del Club de la Gente Sola. És una de les bandes que més ha crescut en els últims anys dintre del rock espanyol. Són els Arde Bogotá, el grup que va néixer a Cartagena, a Múrcia, i està format per quatre músics encapçalats pel cantant Antonio García. Tornen amb aquest nou treball, Manufactures del Club de la Gente Sola, un treball que continua explorant les relacions personals, la solitud, també les emocions amb aquest rock de guitarres potents que tant els caracteritza. Estem escoltant Instrucciones, és un dels avançaments que fins ara havíem publicat, ara ja avui tenim tot l'àlbum sencer, el més nou d'Art de Bogotà.

I ara que hem pujat les revolucions de la ràdio, anem per la vuitena, per l'última. I no per ser l'última, és menys important que les anteriors. Estem escoltant a Miranda Lambert. Avui publica Crisco. Ella és una de les grans figures del country nord-americà, nascuda a Texas. Lambert va començar la seva carrera professional a començaments dels 2000 i s'ha convertit en una de les artistes més importants d'aquest gènere musical del country contemporani. Avui publica Crisco, el seu nou àlbum, successor de Postcards from Texas, del 2024. Un àlbum de 12 cançons i una col·laboració especial destacada, la de Chris Stapleton, a la cançó A Song to Sing. I aquesta que estem escoltant, Till the Going's Gone, és una de les incloses a Crisco, el nou treball de Miranda Lambert. Què us sembla si escoltem des del principi aquesta cançó, aquesta proposta que avui es publica entre les novetats musicals de la setmana?

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, veus la pista. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.
2: 3 minuts i mig i arribem al punt de 2:15 del matí. Som a divendres 2 d'octubre de 2026 i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens explicaran a 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia de nou.
3: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La regió sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment avisa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Avanç informatiu.

0: 11 i 29 minuts ara mateix. Doncs vinga, estem a les portes del cap de setmana. Sempre els divendres tenim un programa molt cultural amb els seus continguts. Fa un moment estrenàvem cançons, estrenàvem àlbums i també estrenem els divendres, doncs, cinema. Aquestes noves propostes en els cinemes. Jo porto ja 9 temporades al capdavant d'aquest programa i aquesta temporada ens acompanya el Diego Estruga aquí en aquest espai d'estrenes cinematogràfiques. Diego, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé. Amb molta ganes i a portar més estrenes cinematogràfiques, que encara que hi hagi passat l'estiu, el cinema continua i de forma molt potent.
0: Pel·lícules i cinema tot l'any. Això és com... com tantes coses, no?, que s'han de gaudir no només a l'estiu, sinó durant tot el calendari. Per cert, què tal l'estrena ara fa 2 setmanes? La setmana passada teníem el ple de l'Ajuntament, no va haver-hi aquest espai. Què tal la primera? Quines sensacions després d'escoltar-te i d'estar aquí als micròfons? A veure, no és la primera vegada que et posaves davant d'un micròfon, però no. Sí, en aquesta casa.
1: Sí, correcte. I la veritat que vaig acabar molt satisfet, perquè al final el fet de poder transmetre la meva passió pel cinema a gent, a poder fer que la gent vagi al cinema tot l'any, aprofitar sobretot aquest any, que és un any molt potent cinematogràficament, que la gent digui, va, marxo de casa i vaig al cinema, doncs poder contribuir a això em fa, la veritat, molt feliç.
0: El Diego és, a més d'un apassionat, el que deia, passió pel cinema, també has estudiat cinema, per la qual cosa, sí, vull dir que d'entès ho ets i molt. A part del que deies, passió pel cinema, per pel·lícules. Avui en portem 5, oi?
1: Sí, avui 5.
0: 5 que s'estrenen aquest divendres, però també em sembla que alguna coseta de la setmana passada que no,
1: correcte,
0: no vam tenir,
1: sí,
0: programa.
1: He afegit 2 que crec que era important parlar-ne avui.
0: Sí, jo ja m'ho esperava abans que m'arribés el guió. Dic, és que no podem deixar de parlar de La Bola Negra, que és el fenomen, sí, d'aquesta tardor. De seguida en parlarem. Per on començarem, Diego?
1: Doncs comencem per una estrena d'avui, Verity, La sombra d'un engaño, una nova pel·lícula protagonitzada per l'Anne Hathaway, que l'hem vist aquest any amb la segona, una de les segones parts més esperades de, que ha sigut la del Diablo Viste de Prada.
0: I tant.
1: I, bueno, en aquest cas ens presenta la història de la Lowen Aslade, protagonitzada per la Dakota Johnson, que és contractada per una escriptora fantasma per escriure les seves novel·les, ja que l'escriptora, bueno, pel marit de l'escriptora, perquè l'escriptora, que és l'Anne Hathaway, està incapacitada. Però, bueno, ara, a mesura que entra a la casa, descobrirà secrets pertorbadors, sí.
0: Et sembla que escoltem una miqueta el tràiler? Sí, no l'escoltarem sencer, però sí un fragment important.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca. Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
3: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.
0: Doncs així sona el tràiler de Verity, La sombra d'un engaño, eh? Amb aquestes cares mediàtiques, eh?
1: Sí.
0: L'Anne Hathaway i també la Dakota Johnson, sí, que és una actriu, doncs, també d'aquestes que veiem molt present, no només a les pel·lícules, sinó també en altres àmbits, a les xarxes socials, i sabem una miqueta a través de la premsa rosa, podríem dir.
1: Correcte. Interessant la proposta. Sí que és una adaptació d'un llibre, de Colleen Hoover, a veure què ens porta. Jo crec que aquesta barreja d'Anne Hathaway i Dakota Johnson és una proposta molt interessant. A part, la història pels amants del misteri del thriller, jo crec que la gaudireu molt.
0: Doncs avui sí. Ja s'estrena aquesta cinta, Verity, la sombra d'un engany.
1: D'un engany, sí.
0: Anem a més propostes, Diego.
1: Sí, la segona pel·lícula que porto és Digger, d'Alejandro González Iñárritu.
0: Que és una proposta espanyola?
1: No, proposta americana, protagonitzada pel gran i increïble Tom Cruise.
0: Ho deia per la direcció, que almenys sí que és un nom ben hispà, eh?
1: Sí.
0: Alejandro González. Doncs vinga, anem a escoltar una miqueta sí. d'aquest tràiler.
4: No voy a andarme con rodeos. Tenemos un serio problema. Hazme un favor. Imagina que eres uno de esos que piensan que Digger Rockwell es el mismísimo Satán. ¿Cuáles serían los ataques más duros que podría esperar de quienes creen que soy una escoria de la humanidad?
5: Bueno, podrían decirle...
4: ¡Pudras en el infierno, Digger! Eso no me lo esperaba. Señor presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas.
6: Provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
4: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas. Bien, Digger nos ha metido en este lío y Digger nos va a sacar de él.
0: Doncs Digger, aquest és el tràiler d'aquesta cinta dirigida per l'Alejandro González Iñárritu. Disculpa'm la meva ignorància, tu que ets l'expert aquí. Més mal que hem pogut portar un expert en aquest espai, doncs perquè aquest senyor es veu que és conegut per dirigir grans pel·lícules.
1: Sí, correcte. De fet, recomano l'anomenada trilogia de La Muerte, que està formada per Amores Perros, 21 Gramos i Babel. Uh-huh. Són històries diferents, però que tenen un nexe en comú a nivell de construcció de guió.
0: La nacionalitat d'aquest senyor, sabem quina és?
1: És
0: mexicà, eh?
1: Sí, latinoamericà.
0: Sabíem que el nom podia ser també d'una persona llatinoamericana. Doncs explica'ns, Digger.
1: Sí, bueno, protagonitzada per Tom Cruise.
0: És home!
1: És un mític.
0: Home!
1: És la història d'un home, de l'home més poderós del món, que... bueno, té una missió de salvar la humanitat, però aquest rol de salvador que té és després d'haver creat un gran desastre. Aquesta és la premissa amb la que ens deixen aquesta pel·lícula. Clar, en aquest cas aviso a la gent perquè aquí no us trobareu amb un Tom Cruise, no és Ethan Hunt fent una comèdia, perquè jo crec que ja pensem en Tom Cruise i pensem en Ethan Hunt de Missió Impossible,
0: clar.
1: Aquí jo crec que veurem un Tom Cruise fent un registre molt més còmic, molt més satíric, molt més d'humor negre.
0: I què tal se li dona? Ho sabem.
1: Per les primeres crítiques, són molt mixtes, hi ha molts crítics que valoren molt la seva interpretació, altres que estan dient que és aquesta clar, pel·lícula, no entenem res, doncs... però crec que és important veure el Tom Cruise en un altre registre.
0: Sí, en un altre registre. Sí. Doncs opinions dividides, per tots els gustos també, com tot.
1: De fet, com a curiositat, també està rodada en VistaVision, que és un sistema de rodatge que ens permet tenir una imatge molt més nítida, així que a nivell de fotografia gaudirem molt més de la pel·lícula.
0: Mm-hmm. Doncs ja, Digger està en els cinemes també, des d'avui divendres.
1: Sí.
0: I el que dèiem, la setmana passada no vàrem tenir programa, no vàrem poder anunciar la gran estrena, jo diria que de la temporada, no ho sé,
1: Sí, de la temporada de l'any pel·lícula.
0: De l'any també, sí, almenys aquí, a Espanya. És La Bola Negra.
1: La Bola Negra.
0: De Los Javis.
1: Sí.
0: Exacte. Anem a escoltar una miqueta.
1: Sí.
0: Segur que molts ja l'han vista perquè als cinemes aquest passat cap de setmana, mira que jo, fins i tot, em van portar al cinema a veure La Bola Negra ja. Anem a escoltar-lo.
1: Sí.
7: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
9: Porque no le conocías.
8: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
9: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
10: El sueño va sobre el tiempo.
11: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapón.
10: Nadie puede.
11: puede haber semilla.
12: Quiero que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
13: Hola.
14: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
15: Bola negra.
16: Bola negra.
17: Bola negra.
18: ¿Por qué te han echado la bola negra?
19: ¿Qué te han dicho?
20: Que soy homosexual.
21: ¿Y lo eres?
22: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
23: El sueño va sobre el tiempo, flotando como un bebé.
24: Te has querido toda esa propaganda.
25: Que te caes a tomarte un tiro en la cabeza.
26: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
0: Deia jo, em van portar més que res perquè no vaig anar sol, eh? Vull dir, això que em van... No em van obligar, vull dir, vaig anar, però normalment, doncs això, que sol també hi vaig. A veure, la bola negra. Tenim opinions molt diferents per tots els gustos, però sí que haig de dir que molts vam sortir amb la llagrimeta als ulls, ens va tocar la fibra, i molt, eh? Ens va sensibilitzar amb un tema que molts ja ens sensibilitza des de molt temps, però la bola negra, doncs... Explica'ns, a veure.
1: Com explicar, però sense donar massa...
0: Sí, no fem spoiler tampoc, però... Bueno, també s'ha parlat molt, eh?
1: Sí,
0: que no diràs res que no ho hagin dit altres persones, però per no desvetllar tampoc.
1: És una pel·lícula basada... Perquè molta gent ja... Ah, és biopic de Federico García Lorca. No, és basat en el... Més bé en el llegat, en una obra inacabada, que és
0: Exacte.
1: La Bola Negra.
0: Tot parteix d'una obra que havia deixat inacabada, no?
1: Sí.
0: I una miqueta... Diuen que els Javis s'han doncs, inventat com aquesta continuació.
1: Correcte.
0: No?
1: Llavors, els Javis el que han fet és que hi ha tres històries a la pel·lícula. Una, el 1932,

0: A punt, que va ser un dels amors de García Lorca. També aquí ens aborda més la història d'un amor prohibit. Un amor prohibit per als ulls d'aquella societat. I el 2017 podem veure una mica el legat que van deixar aquestes dues històries. Jo crec que és una pel·lícula que és necessària pels temps que vivim, sobretot perquè sé que és, al final és un tema que ara evidentment se suposa que estem en una societat molt més inclusiva, encara queda molt.
1: Se suposa, sí. Malgrat que anem enrere
0: en diversos aspectes.
1: Sí, anem enrere, però també suposo que el que mostra la pel·lícula era molt desconegut per les noves generacions,
0: exacte,
1: no?
0: Sí.
1: Que si avui en dia hem aconseguit uns drets, és també perquè molts altres van patir i fins i tot van ser afusellats, no?, per aquesta causa.
0: Exacte, i és el que crec que, com tu dius, Ferran, és una pel·lícula ideal per tothom, però sobretot per les noves generacions que també poden conèixer diferents aspectes de la història fora dels llibres, d'una altra manera, i d'uns directors com els Javis, que són dels directors més coneguts a nivell espanyol i a nivell nacional. De fet, és la pel·lícula que està preseleccionada pels Oscars, a veure si passa
1: sí,
0: el tall.
1: Clar, el tall d'aquí el va passar,
0: sí,
1: ara està als Estats Units, on han d'escollir les candidates, que són quatre?
0: Sí, quatre.
1: Per obtenir doncs aquest premi com en la categoria de millor pel·lícula internacional, no?
0: Exacte. A veure què tal. El tall d'aquí molt merescut passar, però a partir d'aquí ja veurem
1: fins i tot final. Alguns ja pronostiquen que tindrà altres candidatures en els Oscars. Bé, que els hi espera doncs una llarga trajectòria als Javis amb aquesta pel·lícula La Bola Negra, que suposo que aquesta setmana ha tornat a omplir els cinemes, i al cap de setmana doncs això, una de les grans estrenes de la dècada i potser l'estrena més important de l'any pel que fa al cinema espanyol.
0: Feia temps que no veiem cua al cinema.
1: És que jo estava a Barcelona i de fet vam agafar les últimes entrades disponibles, és a dir, amb una sala enorme del Cinesa Diagonal, em sembla que té sales enormes, doncs mira, déu-n'hi-do l'èxit de la Bola Negra en la seva estrena.
0: Grans actors com Miguel Bernardé, Penélope Cruz i Glenn Close, una figura.
1: Sí, que fa el seu paperet, igual sí. que la Penélope, que també fa un paperet petit, però que també s'ha comentat molt, eh?
0: Correcte.
1: I ha despertat, doncs, això, opinions per tots els gustos, també hem de dir. Que si la il·luminació, que si... Tela marinera. Doncs La Bola Negra, no us la perdeu si no l'heu vista encara en el cinema, eh? Sempre en el cinema. Anem per la quarta. Mira, jo haig de dir que a mi les històries aquests dels superherois, de Marvel, no encaixa gaire amb mi. Jo sempre, des de petitó, era de Superman.
0: Molt, molt bé.
1: Però és que la tecnologia, els efectes especials, la IA, m'ha destrossat una miqueta el Superman de les meves edats,
0: sí, sí, sí.
1: Vull dir, jo soc d'altres generacions.
0: El cinema de superherois ha evolucionat, depèn de les opinions diverses.
1: Sí, jo sóc dels que, per mi, no m'ho empasso, per mi no és creïble. Però en qualsevol cas, és un gènere que té molts seguidors, molts adeptes. I aquesta quan s'estrena?
0: Avui... es va estrenar la setmana passada, més que l'estrena, és la gran reestrena, que és com l'aperitiu cinematogràfic pel que tenim al desembre, que és Vengadores Doomsday, que és, bueno, escoltem...
1: A veure, sí. Diego, intueixo que a tu t'agrada.
0: Sí, des de petit vinc amb àmplies nocions de l'univers de Marvel.
1: Per això som de dues generacions diferents. Vinga, anem a escoltar el tràiler de Vengadores Endgame Encore.
2: Capi, ¿me recibes? Capi, soy Sam, ¿puedes oírme?

0: Molt d'efecte sonor. Imagino que les imatges també, molts efectes.
1: Sí.
0: Doncs, Vengadores, que parlaves d'una reestrena, eh?
1: Sí, Vengadores Endgame el 2019 va marcar, bueno, va marcar un
0: abans i un
1: després, sí. en l'univers de Marvel. Va ser el final d'una gran etapa, encara que potser les pel·lis que tancaran aquesta etapa són aquest desembre a Doomsday i l'any següent Secret Wars. En aquest cas s'ha fet una reestrena després, 7 anys després, amb un canvi en el final i una sèrie d'escenes que connecten amb la pel·lícula del desembre, de Vengadores Doomsday. Jo he pogut tornar a veure-la, però és més l'experiència de tornar a gaudir de la pel·lícula als cinemes. Les escenes, bueno, com es diu, para gustos colores.
0: Sí, no, sí, clar, no, evidentment.
1: Hi ha escenes que es diuen que haurien d'haver estat en una altra pel·lícula, la de Spider-Man Brand New Day, que vam tenir aquest estiu. Però si us agrada Marvel i sou fans, aneu a veure-la, no la veieu a casa. Sé que està a plataformes, però permeteu-vos el luxe de tornar a veure la gran pantalla, de veure personatges com Iron Man, Capitán América, Thor, Thanos, i al desembre tenim el platform per acabar l'any, que és Vengadores Doomsday, on comença l'inici del final d'una etapa a Marvel.
0: Firma el Diego Astorga, que és un amant de Marvel.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la recomanació del Diego. Anem per la cinquena i l'última que ens portes avui divendres.
1: Sí, ara, trencant una mica, toco un gènere que a vegades ens agrada, que hem de veure, que és la comèdia.
0: Que tu també ets un amant de la comèdia, ho vas confessar
1: fa dues setmanes.
0: I sobretot la comèdia francesa, i li agrada molt.
1: Sí, sí, sí. En aquest cas porto una comèdia espanyola,
0: bueno.
1: Nuda propiedad, protagonitzada per dos grans actors espanyols, que són la Susana Baitua i el Max Iglesias. Anem a escoltem el tràiler i...
0: I a veure, sí. Parlem.
2: Yo no quiero irme de mi casa. Hay otras opciones.
3: ¿Qué opciones?
2: ¿Conoce la nuda propiedad?
3: ¿Eso qué cojones es?
2: Podría quedarse en su casa hasta que...
4: ¡Lucas! ¡Vende la casa de enfrente!
2: No os quedéis con la primera capa. Quedaos con los 110 metros cuadrados. Quedaos con estos amplios ventanales que dan a la plaza.
4: ¿Tiene chimenea?
2: Quedaos con que tiene chimenea.
5: Sí, pero ¿funciona?
2: Quedaos con que tiene chimenea. Es una joya, ¿eh?
5: A ver, si queremos comprar una casa necesitamos dinero extra y entonces funcionaré yo, profesor.
2: Todo esto sale a la venta por 290.000 euros.
5: Mala inversión, ¿eh?
2: ¿Está hecho un chaval? No quiere dejar la casa, pero Jesús tiene cáncer.
5: ¿Tú te has alegrado cuando ha dicho lo del cáncer?
4: No me he alegrado.
5: Pues que no me quiero alegrar.
0: Doncs en aquests dies que s'estan parlant molt del problema de la vivenda, sí. Doncs una comèdia espanyola, en aquest cas, que parla de comprar una casa, no en el tema dels lloguers, doncs nuda propietat.
1: Sí, un matrimoni que poden comprar una casa, però la compren amb el propietari
0: a dins,
1: que en teoria diu que s'està morint, però un dia el veuen molt, molt bé, molt canviat, i pensen que el està estafant. Llavors és aquesta comèdia. Crec que, bueno, amb aquest, com deia, amb aquest problema de la vivenda, també s'agraeix una mica una pel·lícula còmica per mirar-ho des d'una altra perspectiva, i amb dos grans actors espanyols que no crec que ens deixin insatisfets.
0: Estic buscant aquí el cercador. Ara sí. És que, clar, a vegades haig de veure la cara per ubicar-me, eh? Sí. Susana Baitua. Ara sí que li veig la cara, ara sé de qui parlaves. Sí. Home, el Max Iglesias és un d'aquests guapos del panorama cinematogràfic espanyol, que aquest no necessita tanta presentació. Potser la Susana tampoc, però disculpeu-me la meva gran ignorància. I ja anirem descobrint que en el món del cinema jo sóc un gran ignorant. Per això tenim col·laboradors com el Diego Astorga, que ens treu els dubtes i ens porta aquestes novetats. Ja t'ho vaig dir en el primer programa. et faré mullar-te i que em diguis quina és la teva proposta per la setmana que escolls. Vinga, va. Com,
1: evidentment, avui sí que potser estem d'acord que em quedo amb la bola negra.
0: Ja ho sabia jo, ja ho sabia jo. M'hagués enfadat, si haguessis triat la de Marvel, per exemple. Doncs amb el Diego, cada divendres, que no tenim ple sessió plenària de l'Ajuntament de Calafell aquesta temporada, anirem parlant d'aquestes propostes cinematogràfiques en pantalla gran, que és com s'han de gaudir les grans propostes. Ho deixem aquí, Diego. Bona setmana, bon cap de setmana. I a seguir gaudint del cinema.
1: Sí.
0: Que vagi bé.
1: Gràcies, Ferran. Adéu.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Allà on vagis, allà on estiguis, porta'ns amb tu. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí. I aquesta és la nostra proposta musical, també, al llarg de les 4 hores de programa. Escoltàvem la Rita Ora amb Anywhere, aquesta cançó que publicava ja fa uns anyets enrere i que també és una molt bona proposta per recuperar, per escoltar, per acompanyar-te en aquest divendres de pluja, avui 2 d'octubre de 2026, a les portes del cap de setmana i acompanyant-te des de la ràdio fins la 1.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical, les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: En un moment arriba la càpsula de viatges d'escapades de la Mireia, l'esperit viatger i també l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. Abans, la nova de Taylor Swift ha tornat. Patient Zero.

0: Hola, què tal? A punt per viatjar? Avui farem una escapada d'història, gastronomia i cultura. Saragossa en 5 o 6 minuts. Doncs vinga, avui viatgem fins a Saragossa, una ciutat a la vora de l'Ebre que combina més de 2.000 anys d'història, patrimoni, gastronomia i molt bon ambient. És una destinació perfecta per una escapada de cap de setmana, perquè molts dels seus principals atractius es troben al centre i es poden descobrir caminant. En aquest petit viatge d'avui descobrirem què val la pena visitar, on podem menjar, quines zones tenen més ambient i també quin tipus d'allotjament podem buscar si volem mantenir el pressupost sota control. Així que preparem la maleta perquè avui descobrim Saragossa. Què és el que hem de visitar? Doncs vinga, preneu nota. Comencem pel gran símbol de la ciutat, la Basílica del Pilar. La seva silueta és pràcticament inseparable de la imatge de Saragossa i la plaça del Pilar és un dels primers llocs on hem d'anar quan arribem. Just al costat trobem la seu, la Catedral del Salvador, un edifici que destaca per la barreja d'estils arquitectònics i que ens permet veure com la ciutat ha anat acumulant diferents etapes durant la història. I si volem fer un salt encara més enrere en el temps, tenim el patrimoni romà, amb restes del fòrum, les termes, el teatre i el port fluvial, una bona manera d'entendre els orígens de la ciutat de Saragossa. Un altre imprescindible és el Palau de l'Alfageria. És una de les grans joies monumentals de Saragossa, especialment interessant per descobrir el passat islàmic i mudèjar de la ciutat. Per acabar aquesta ruta monumental ens podem acostar al Pont de Pedra i al riu Ebre. És un lloc perfecte per passejar i tenir una de les vistes més clàssiques de la ciutat, sobretot quan comença a caure el sol. I ara toca menjar. Perquè una escapada a Saragossa sense parlar de gastronomia no estaria completa. Aquí tenim una parada pràcticament obligatòria, El Tubo. És una zona de carrers estrets, bars i restaurants on podem anar de tapes, compartir racions o simplement gaudir de l'ambient del centre. Si volem provar cuina aragonesa, podem buscar restaurants del nucli antic que treballin amb producte local i receptes tradicionals. I si viatgem amb gustos diferents, no hi ha problema. Al centre també hi trobem cuina italiana, opcions vegetarianes i propostes internacionals. Una bona idea és convidar turisme al matí, tapes al migdia i un passeig pel centre de Saragossa a la tarda. I on podem dormir? Pel que fa a l'allotjament, una opció equilibrada són els hotels de 3 estrelles. Normalment, ofereixen habitacions còmodes i serveis suficients per fer l'escapada. Buscant amb una mica d'antelació podrem trobar preus interessants. També podem amb hotels de 4 estrelles, són una altra opció, que fora de dates de molta demanda poden tenir alguna oferta atractiva. La clau és prioritzar una bona ubicació. Si dormim relativament a prop del centre, podrem fer bona part de la visita a peu. També estalviarem temps i desplaçaments. I si només tenim un dia, podem començar al matí a la plaça del Pilar, visitar la Basílica i la Seu i continuar caminant pel nucli antic. Després podem fer una parada per dinar o anar de tapes. A la tarda podem visitar l'Alfageria i, abans d'acabar, tornar cap al centre per passejar vora de l'Ebre i arribar fins al Pont de Pedra. És una ruta bastant completa d'un dia. Ens permet combinar història, gastronomia i passeig, sense haver d'anar corrents d'un lloc a l'altre. Bé, per acabar, Saragossa, en definitiva, és una ciutat que funciona molt bé per una escapada curta. Té patrimoni, història, bona gastronomia i un centre amb prou ambient per gaudir-ne sense necessitat de preparar un viatge complicat. I fins aquí el nostre destí d'avui, la ciutat de Saragossa.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa recursos, bossa talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 616 97 318.
3: Ofertes d'aquesta setmana. Al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor càrnic. Al SOM de Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i ajudant o ajudanta de cuina. Al SOM Cunit trobareu l'oferta de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de repartidor o repartidora en funcions comercials, netejador o netejadora per supermercat i depenent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de cambrer o cambrera, gerocultor o gerocultura i tècnic o tècnica de flota. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. Programa Mais, el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, enguany gestiona aquest programa. De què es tracta? Doncs és un acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si t'interessa o vols més informació, pots preguntar directament al telèfon 977-157-167 o al correu ocupació@baixpenedès.cat.
4: Taller Acompanyant Paternitats, taller per a futurs pares, un espai per compartir, reflexionar i preparar-nos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. El 18 de novembre, de 5 a 8, al CAP de l'Arboç, organitzat pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tallers per impulsar el teu futur professional a la Bisbal del Penedès. Tràmits amb l'administració, currículum, portals de recerca de feina al Baix Penedès, eines de Google, entrevistes i autocandidatures i simulació del job dating. Els tallers es duran a terme els dilluns de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda a la Bisbal. Beques per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris o de màster universitari, del 15 de setembre al 30 d'octubre. També als centres inscrits en educació física. El tràmit es fa en línia a través del agaur.gencat.cat. Si comences a la universitat, apunta't a les beques PINAE. Sol·licita-la fins al 5 d'octubre de 2026. Més informació a pinae.cat/beques. Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències masclistes. Es parlarà d'amor, respecte i límits eines i recursos per a famílies de preadolescents i adolescents per identificar i prevenir les relacions abusives. El dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Dilluns 19 d'octubre, Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les sessions es fan de 5 a 7 de la tarda. Cursos subvencionats de barberia i perruqueria masculina, a Segur de Calafell. Vetllador, monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Pilot de drons amb llicència A1, A3 i A2 a Cunit. I serveis administratius i generals també a Cunit. Totes les inscripcions es realitzen a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona i el seu inici és a mitjans de 9 d'octubre.
5: CNO, Centre de Noves Oportunitats, és un programa per joves que busca noves oportunitats laborals i formatives. Forma't i troba feina. És per joves de 16 a 24 anys. Per més informació i per apuntar-se, heu de trucar al 977 69 12 80 o bé enviar un correu a cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Ja podeu accedir al Bo Cultural Jove per joves nascuts a l'any 2008. És una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de producte d'activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Per més informació podeu entrar a bonoculturaljoven.gov.es. T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Cooperativa t'espera. Has de tenir entre 12 i 18 anys. No cal tenir experiència i només ganes de provar-ho. Per més informació, podeu adreçar-vos a teatredelacooperativa@gmail.com.
6: Si treballes o has treballat en l'àmbit de la llar i les cures, pots acreditar les competències que has adquirit amb la teva experiència professional i obtenir un certificat oficial. El Consell Comarcal del Baix Penedès preparar un espai d'acreditació adreçat a les persones treballadores d'aquest sector. La data encara s'ha de concretar, però ja pots fer la teva preinscripció a través del codi QR del cartell. Torna al projecte Mentora al Baix Penedès. Aquesta iniciativa posa en contacte persones voluntàries amb joves per acompanyar-los en el seu recorregut educatiu i personal, amb l'objectiu de prevenir l'abandonament escolar i millorar les oportunitats d'èxit. Si vols fer de mentor o mentora, o si ets jove i creus que d'aquest acompanyament et pot anar bé, trobaràs els formularis d'inscripció als codis QR del cartell. Et mous pel Penedès en tren o en bus? Al web mobilitatpenedès.cat pots consultar en un mateix lloc les línies, els horaris, les parades i les estacions de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. És gratuït, el pots consultar des del mòbil i no cal instal·lar cap aplicació. T'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajuda a conèixer opcions que tens. La pròxima atenció serà el dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Amb cita prèvia, pots demanar-la trucant al 616 917 378 o al 977 157 157 o també escrivint un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat o també enviant un missatge directe a l'Instagram de l'Oficina Jove.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.

0: fins al 1987 per... No, fins al 89, eh? Per escoltar els Black Box, aquest trio italià que va revolucionar les festes de ball amb aquesta gran cançó, és el Ride on Time. Imprescindible a la nostra selecció musical, perquè aquí també viatgem al passat i ens agrada compartir grans clàssics de la història de la música. Cançó que va arribar al número 1 de llistes del Regne Unit durant 6 setmanes. Una cançó inconfusible que encara avui en dia ens fa ballar i molt, eh? Els Black Box amb el Ride on Time. Doncs vinga, amb aquesta cançó del 1989 arribem a les 12:25, en 5 minuts dos quarts. Moment per fer una pausa, moment per la publicitat, però també en un moment l'avanç informatiu amb els titulars d'aquest divendres. I fins la una junts, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Ara la pausa i tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 12 a 29 minuts, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera, endavant.
2: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La Regió Sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment avisa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs a 31 minuts i segueix plovent, eh? Però va fent, va caient, sense fer mal. Doncs benvinguda la pluja, benvinguda l'aigua, sempre que sigui d'aquesta manera, eh? Fins la una junts, al Calafell Matí, a les portes del cap de setmana, tram final amb la gent en un moment. I també, amb més cançons, arriba David Guetta.

0: Gran cançó imprescindible amb la Kelly Rowland i David Guetta, això que es diu When Love Takes Over. Ara mateix, 12 i 35 minuts. Vinga, anem per les activitats del cap de setmana.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Activitats del cap de setmana o d'avui mateix divendres, perquè avui divendres, dia 2 d'octubre, Calafell té una cita amb la música i la tradició marinera. Serà a partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano, que s'acollirà la cantada de veneres a càrrec del grup Son de l'Havana. En cas de pluja, aquest esdeveniment, aquest acte es farà en el casal d'avis, que està també a tocar a la mateixa plaça de Cal Cubano. Doncs ja ho sabeu, amb el grup Son de l'Havana, una formació integrada per músics amb l'àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres, oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. Una proposta que combina havaneres amb rumba, música d'autor catalana, balades, amb valsos mariners, el son de Cuba, boleros, entre d'altres estils musicals. Doncs recordeu, aquesta mateixa tarda serà, com dèiem, a partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano de Calafell, el nucli del poble de Calafell, aquesta cantada d'havaneres. Però, en el cas de que estigui plovent, es farà en el casal d'avis, que es troba justament allà a la mateixa plaça de Cal Cubano. Concretament, es farà la llar de jubilats. I també a l'agenda cultural per aquest cap de setmana, aquest dissabte dia 3 i diumenge dia 4 d'octubre, se celebra el 26è cap de setmana ibèric a la Ciutadella Ibèrica, que obre les seves portes per realitzar diferents activitats al voltant de l'arquitectura i l'urbanisme en l'època ibèrica. Hi haurà jornada de portes obertes aquest dissabte, demà entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i entre les 4 i les 6 de la tarda, i diumenge dia 4 entre les 10 i les 2 del migdia. També hi haurà dues activitats especials. Demà dissabte a les 11 del matí, taller familiar amb el títol Com construïen els hiverns. Una proposta per descobrir d'una manera pràctica i pensada per les famílies de com construïen els poblats hiverns. També diumenge dia 4 a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Teníem arquitectes els hiverns, per conèixer millor la seva arquitectura i la manera de com s'organitzaven aquests espais. Són activitats gratuïtes, les places són limitades i per això cal fer reserva prèvia. Podeu reservar trucant al 977-6946-83, 977-6946-83, o escriviu-ne al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Així que ja ho sabeu, aquest cap de setmana la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com organitzaven els seus espais als hiverns. És el 26è cap de setmana ibèric, dissabte 3, diumenge 4 d'octubre, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell.

0: I demà dissabte, dia 3 d'octubre, serà a partir de les 8 del vespre en el Teatre Joan Colet de Calafell, que arriba amb Eugenio, gira 25 anys d'humor etern. Enguany és el 20è aniversari de la desaparició d'Eugenio i Meugenio torna als escenaris per recuperar la màgia d'un dels humoristes més admirats de tots els temps. Amb Toni Climent. Serà demà dissabte, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Auditori Municipal, en Joan Colet. Venda d'entrades a la web giglon.com. GIGLON.com. Giglon.com. Així doncs, recordeu, demà, dia 3, a les 8 del vespre, Teatre Joan Colet, 25 anys d'humor etern amb Eugenio. Doncs ja ho tenim, ja ho tindríem. És l'agenda cultural per aquesta setmana al municipi de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur a Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs déu-n'hi-do, quina proposta, quina veu, quina elegància, és Sienna Spiro. Spiro, amb aquesta cançó que es diu Great Expectation, per arribar a les 12:46 i anar tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres. Ara sí, tenim ja la sintonia per dir-vos adeu i, com sempre, donar-vos les gràcies per connectar amb la nostra proposta. La proposta del Calafell Matí, amb actualitat, entreteniment, bona música i tot això al llarg de 4 hores de dilluns a divendres. Però els dissabtes, també entre les 11 i la 1, tornem a recuperar alguns dels espais i us acompanyem també en el cap de setmana. Demà no us ho perdeu a les 11 i fins la 1. Doncs jo sóc el Ferran Boquer, tot un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquestes 4 hores i arribem en res. A la una, amb música, i ho farem amb cançons, com per exemple amb la música del Ginestà, que han tornat amb el Nil Moliner. O també tindrem la música de San Francisco, és la cançó de Sound of Legend. Vinga, tornem el dilluns en directe aquí, en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. I molt bon cap de

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: I només és ofert.
1: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
2: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 2 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà la connexió entre vianants i ciclistes. En parlem en uns minuts, abans tenim altres notícies que les resumim primer de tot en titulars. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Avui parlarem de la inauguració oficial del projecte Arc i Vida. Tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell signen un conveni per apropar els serveis i les activitats al Baix Penedès. Diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa durant 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost, amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions, segons dades de l'INE. La Tàrraco Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment ha vist plantar més de 1.800 castells des de l'any 1990, amb el 4 de 10 amb folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en el darrer ple la modificació del POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Permetrà desenvolupar una nova centralitat entre Calafell i Segur amb l'objectiu de reforçar la cohesió urbana entre els dos principals nuclis del municipi. Un dels elements més destacats de la proposta és la transformació de la carretera C31, que passarà a tenir un caràcter més urbà, amb una nova configuració de la mobilitat i dels espais públics. Dins d'aquesta actuació, el pont de Masmel tindrà un paper fonamental en la connexió entre els dos costats de la via del ferrocarril. Escoltem a Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
2: El pont de Masmel s'ampliarà i no desapareix, es transforma. El nou pont connectarà millor Masmel Muntanya i Masmel Platja, amb més espai per les bicicletes, una vorera més àmplia i una mobilitat més amable i més segura. Aquesta rotonda connectarà aquí, al carrer Mestral, a Masmel. A més, la C31 es transformarà en travessera urbana i tindrà també una nova rotonda. No fem un altre pont, aprofitem i ampliem el que ja tenim. Menys trànsit innecessari, més connexió entre barris i més espai per a les persones.
0: Durant els darrers mesos, veïns de Masmel han expressat la seva preocupació davant la possibilitat que el projecte comportés la demolició del pont actual. La proposta urbanística aprovada, però, planteja una solució diferent, apunta l'Ajuntament. El POM de 2011 ja contemplava la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana i proposava una modificació del pont de Masmel per generar una nova plaça. Aquell mateix planejament també preveia la construcció d'un hotel i un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Lluï Vega, així com 500 nous habitatges, dels quals un 40% serien protegits i la cessió obligatòria del 10% del sostre a l'Ajuntament. La nova proposta manté la filosofia del planejament aprovat el 2011, però modifica la solució prevista inicialment per millorar la mobilitat i simplificar les infraestructures. L'alcalde de Calafell ha destacat el canvi de concepció de la mobilitat que implica aquesta nova actuació. Diu que el pont actual de Masmel respon a una manera d'entendre la mobilitat centrada principalment en el vehicle privat, Una de les principals novetats serà l'ampliació del pont de Masmel. Per incorporar-hi un carril bici i ampliar les voreres destinades als vianants, ha apuntat l'Ajuntament. Aquesta actuació permetrà millorar els desplaçaments quotidians i, sobretot, facilitar la connexió entre Masmel Muntanya i Masmel Platja, actualment limitada per les persones que es desplacen en bicicleta. Actualment no hi ha cap carril bici que connecti Masmel Muntanya i Masmel Platja. La connexió per a vianants i ciclistes es completarà amb la prolongació del recorregut del pont en direcció a Masmel Muntanya. El nou itinerari incorporarà un semàfor per facilitar el creuament de la carretera i continuarà mitjançant un camí específic per a vianants i bicicletes fins al carrer Mestral. D'aquesta manera, l'Ajuntament diu que la nova configuració del pont permetrà disposar d'un itinerari continu i més segur per als desplaçaments no motoritzats. La proposta aprovada també modifica la configuració de la carretera C31. La via s'elevarà per connectar-la directament amb el pont que travessa la línia ferroviària, mentre que la circulació de vehicles es resoldrà mitjançant una nova rotonda. Aquesta rotonda permetrà accedir als sectors de Bellamar, Bellamel i Masmel a través del carrer Migjorn i facilitarà també els moviments de vehicles que circulin en sentit Tarragona i necessitin accedir al pont de Masmel per travessar la via del ferrocarril. La nova ordenació busca, així diuen, comptabilitzar la mobilitat rodada amb una millor connexió per vianants i ciclistes dins del procés de transformació de la C31 en una travessera urbana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ja queden pocs dies a part votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell del 2027. De fet, apunteu-lo, fins al 9 d'octubre podeu votar les propostes. Recordem que la primera edició d'aquests pressupostos va ser l'any 2017 amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu i ja consolidat. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ara mateix ja són una realitat. A les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. S'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven o pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic. Les propostes que han passat a tall i que ja podeu votar fins al 9 d'octubre són les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Park, arreglar voreres a la urbanització Mas Romeu, així com també a Brises, Montmar i Valldemar. Canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mas Romeu, senyalització d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. I una altra de les propostes per votar són menjadors per a colònies de gats. De fet, el Consell Ciutadà ha aprovat la proposta tècnica presentada. Per tant, recordem que fins al 9 d'octubre es poden fer les votacions dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Poden votar les persones empadronades al municipi majors de 16 anys. Un cop acaba la fase de votació, les propostes que guanyin s'incorporaran al pressupost municipal de 2027.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la inauguració oficial del projecte Arquivida. Tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 5:45 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. Serà una tarda especial per donar a conèixer aquest projecte. Coneix salut, esport, prevenció i benestar, i que neix amb la voluntat d'acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer de mama. L'acte comptarà amb la participació de diferents representants institucionals, professionals de la salut i del món de l'esport, així com amb un brindis de cloenda i un còctel, amb l'actuació musical en directe que amenitzarà aquesta inauguració. De fet, doncs, es demana que es pugui acompanyar un moment tan important per al Penedès contra el càncer, per totes les persones que fan possible que projectes com aquest converteixin en realitat. La inauguració oficial del projecte Arquivida, recordem, serà el 7 d'octubre a 5:45 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, el Gimnàs Rècord del Vendrell i l'Associació contra el Càncer a Tarragona han signat un conveni de col·laboració per impulsar activitats adreçades a persones amb càncer i les seves famílies mitjançant la cessió d'espais d'instal·lacions esportives. L'acord posa en valor el compromís del gimnàs amb el benestar i la salut de la ciutadania i s'emmarca en l'estratègia de l'associació d'ampliar la presència territorial, especialment al Baix Penedès, i facilitar l'accés als recursos i serveis, especialment en aquelles zones on les barreres geogràfiques poden dificultar l'acompanyament. Aquesta col·laboració permetrà a l'associació disposar d'un espai de proximitat al Vendrell per desenvolupar activitats vinculades a l'activitat física, la fisioteràpia, el benestar i l'acompanyament. De fet, d'aquesta manera, el Gimnàs Rècord posa les instal·lacions al servei d'una iniciativa amb impacte social, ampliant la dimensió de l'activitat més enllà de l'àmbit esportiu. La iniciativa permetrà apropar els recursos de l'entitat a la ciutadania de la comarca baixpenedesenca, facilitant l'accés a activitats en un entorn proper i contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia i també del seu entorn familiar.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: El diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa.

0: Beatriz Luque ha destacat que aquesta activitat és una oportunitat per donar a conèixer Cunit des d'una perspectiva diferent, vinculada a la natura, a les tradicions i a les experiències compartides. L'alcalde de Cunit, de la seva banda, Jaume Casanyes, assenyala que la carrerada connecta amb arrels i història del territori. Recuperar i mantenir vives aquestes tradicions és, també diu, una manera de preservar el patrimoni i reforçar el vincle entre municipis. Les inscripcions ja són obertes a través de caminadesamencant.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: L'acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava del domicili familiar. Tot seguit, ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. A la declaració feta aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, l'acusat ha explicat que van mantenir relacions sexuals amb la víctima el dia dels fets i que després ella va embogir quan va comprovar que havia mantingut converses amb altres dones a través d'una xarxa social. Segons ha relatat, la seva exparella va començar a pegar-li cops de puny mentre estaven a l'habitació i després van al menjador a buscar un pal amb dos claus. Escoltem les declaracions del processat.
2: Se descarga a través del TikTok, pues lo descargo ella. Yo lo instalé, lo descargo y había conversaciones de mis primas, con mis primas, también con mujeres, y empezó a pegarme puñetazo, puñetazo, porque yo estaba hablando con mujeres. Cogió su móvil, llamó a mi tío Perico. Mi tío no le coge teléfono porque mi tío ya tuvo ya unos jaleos con ella y con su mujer. No le coge teléfono. Y empezó otra vez a pegarme, puñetazo. Se va al comedor, deja los móviles, viene sin móvil, viene con un palo que tiene dos clavos. Me pega el primer palazo y me pongo la mano aquí y me pega aquí.
0: En paral·lel al crim, l'investigat ha explicat que feia 4 anys que mantenia una relació sentimental amb la víctima i que aquesta diu que era gelosa i controladora. En la vista d'aquest dijous també s'ha llegit la denúncia interposada per la dona el 12 d'octubre del 2024, pel qual se'l va detenir per un presumpte delicte de violència sobre la dona, així com la resolució del jutjat d'instrucció. La jutgessa va denegar l'ordre de protecció sol·licitada per la víctima amb l'argument que no hi havia cap prova objectiva que corroborés la versió de la denunciant, ja que no s'observaven lesions al coll, entre d'altres arguments. Les acusacions i la defensa exposaran els seus informes i conclusions avui divendres. Inicialment, Fiscalia demana 22 anys de presó per un delicte d'assassinat amb traïdoria, amb els agreujants de parentesc i de menyspreu de gènere. A banda, sol·licita l'atenuant de confessió i li prohibeix comunicar-se i aproximar-se als familiars de la víctima amb una distància de menys de 1.000 metres durant un període de 25 anys, així com 7 anys de llibertat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als dos fills majors d'edat i una de 300.000 euros per a la menor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Canviem radicalment de tema. Catalunya va registrar un rècord de turistes extrahotelers a l'agost, segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. L'agregat de càmpings, albergs, turisme rural i apartaments turístics va rebre més d'1,21 milions de viatgers en el 8è mes de l'any, un 3,0% més que el 2025. Del total de viatgers, 719.033 van ser residents a l'Estat i més de 496.000 estrangers. Per tipus d'allotjament, els càmpings es van mantenir com els de més afluència de turistes, amb 909.079, un 5,92% més que l'any passat. La xifra suposa que pràcticament 3 de cada 4 turistes que van optar per un allotjament extrahoteler van triar un càmping. L'estada mitjana als

0: establiments turístics extrahotelers va ser de 5,74 dies, per sota de l'any anterior, que era de 6,16. Hi va haver diferències, però en funció del perfil del visitant. Així, entre els residents a l'estat va ser de 4,79 dies, mentre que entre els estrangers va enfilar-se fins als 7,11 dies. Si s'observen les pernoctacions per tipus d'allotjament, els càmpings se'n van registrar més. També van baixar els albergs, en aquest cas, i els apartaments turístics. El turisme rural va registrar 281.619 viatgers, un 3,2% interanual més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Tarracó Arena Plaça de Tarragona acull aquest cap de setmana el concurs de castells que apunta a ser el millor de la història segons l'organització. La jornada de diumenge hi actuaran 12 de les millors agrupacions i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024, aconseguida en un frec a frec amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Al concurs s'hi veuen les millors construccions de cada colla, i segons les dades des de 1990 analitzades, entre els castells més ben puntuats, el més repetit és el 3 de 9 en folre, descarregat 50 vegades i carregat 20 cops. Els castells més valuosos han estat el 4 de 10 en folre i manilles i el 9 de 9 en folre. Aquesta edició del concurs arriba en un moment dolç per la gran majoria de colles participants, que encara en el tram final de la millor temporada de la història, segons l'opinió de l'organització del certamen. Segons el seu vaticini de seguir aquesta progressió, es pot esperar que el 2026 sigui el millor concurs de la història. Durant dos dies, el concurs de Castells de Tarragona preveu que més d'11.000 persones, sense comptar els castellers, assisteixin de públic a la Tarracó Arena, unes 5.000 dissabte i unes 6.000 diumenge. L'expectació que sempre aixeca el certamen fa que s'hagin acreditat prop de 400 periodistes i professionals d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. La jornada de Torredembarra del concurs, amb les colles més petites, es va celebrar el cap de setmana passat, amb victòria pels castellers d'Esparreguera. A la darrera edició del concurs de Castells de Tarragona, la victòria va ser per als Verds, grans dominadors del concurs. Els vilafranquins es van imposar el 2024 en un frec a frec amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. A més d'aquestes colles, diumenge també actuarà la Colla de Tarragona dels Castellers de Sants, Capgrossos de Mataró, Moixiganguers d'Igualada, Xiquets de Tarragona, Castellers de Villa de Gràcia, Xiquets de Reus, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Castellers de Barcelona. Fins als anys 80, el concurs es va celebrar de manera discontínua i amb diferents formats. A partir del 1980 es va recuperar el format concurs i es va establir una periodicitat. L'any 1990, Televisió de Catalunya el va retransmetre per primera vegada. Des d'aquesta data, el concurs de Tarragona ha vist plantar més de 1.800 castells, segons el recompte a partir de la base de dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Pilars de comiat al marge, el castell més vegades descarregat des del 1990 és el 5 de 7, amb 130 vegades, i el que més vegades ha vist la plaça carregat o descarregat, el 4 de 8, amb 141 vegades. Ja més distància, tanca el podi dels tres més vistos, el 2 de 8 en folre, descarregat 66 vegades i que també s'ha aconseguit carregar en 25 ocasions. Entre les 10 construccions més assajades hi ha també el 2 de 7, el 4 de 7 en peu, el 3 de 9 en folre, el 3 de 7, el 4 de 9 en folre i el 7 de 7. Tots sumen almenys una quarantena de construccions descarregades i carregades. La majoria d'aquests castells també sumen un nombre important d'intents i d'intents desmuntats, prova de la seva dificultat. Pel que fa als pilars de comiat, principalment de 4 i de 5, se n'han aixecat més de 600 en els últims 35 anys d'història del concurs. La dificultat dels castells ha estat històricament objecte de debat. Hi ha colles que discrepen si és més costós alçar una construcció de més alçada o bé té més mèrit retirar el folre o les manilles als castells de grans dimensions. El concurs estableix una taula de puntuació que busca l'equilibri entre els dos punts de vista. Cal destacar que el concurs de Castells de Tarragona celebra enguany la 30a edició.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'antic refugi antiaeri del Serrallo de Tarragona s'ha incorporat als espais de la Guerra Civil i la repressió franquista. L'acte ha consistit en la descoberta d'una placa al carrer Callao, des d'on s'accedia al refugi que va protegir més de mig miler de persones durant els bombardejos de la Guerra Civil espanyola. La posterior construcció de la xarxa ferroviària va comportar la destrucció de bona part de l'espai, que actualment no es pot visitar. La col·locació de la placa té per objectiu reparar i dignificar espais representatius de la lluita per defensar els drets i les llibertats democràtiques. L'acte que ha tingut lloc aquest dijous ha format part d'una programació que ha inclòs una conferència sobre els refugis antiaeris de la ciutat i un taller titulat Explicar històries d'arxiu, difondre la memòria, impartit per la documentalista historiadora Maribel Serra Pallarès. El taller, que es farà els dies 5 i 13 d'octubre a l'Arxiu del Port de Tarragona, es dirigeix a persones interessades en la divulgació cultural i patrimonial per oferir-los eines per transformar els documents d'arxiu en relats accessibles i atractius per al conjunt de la ciutadania. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: La Regió Sanitària Penedès iniciarà el pròxim 5 d'octubre la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Les vacunes continuaran disponibles als centres sanitaris fins aproximadament a finals de març, coincidint amb la finalització del calendari epidemiològic. La campanya es desplegarà de manera esglaonada i donarà prioritat inicial a persones amb més risc de patir complicacions. En aquesta primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 i 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari. Segons les dades facilitades per la Regió Sanitària, al Penedès hi ha unes 3.600 persones que viuen en residències de gent gran, discapacitat i salut mental. També infants, embarassades i persones majors de 80. La segona fase començarà el 26 d'octubre amb l'obertura amb cita prèvia de la vacunació a la resta de grups prioritaris, persones majors de 60, persones amb factors de risc i professionals de serveis essencials. A partir del 16 de novembre començarà la tercera fase que permetrà vacunar aquests grups sense cita prèvia als centres d'atenció primària. Les agendes per demanar cites van obrir de manera anticipada el 27 de juliol. La ciutadania pot demanar hora a través de La Meva Salut, al portal Cita Salut o directament al CAP. La Regió Sanitària Penedès preveu reforçar la vacunació amb accions comunitàries arreu del territori per facilitar l'accés. S'instal·laran punts itinerants als mercats municipals del Baix Penedès, entre d'altres a l'Arbós, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. Salut també treballa per acostar la vacunació a alguns centres educatius i preveu accions en centres cívics i residències de gent gran. També estaran a Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, així com a Santa Margarida i els Monjos i al Mercat de Capellades. Seran punts de vacunació als mercats i també a punts destacats. La Regió Sanitària Penedès fa una crida a incrementar la vacunació després que les cobertures de la campanya anterior quedessin per sota de les registrades al conjunt de Catalunya. A Catalunya es van administrar durant la passada campanya més d'un 1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.000 dosis contra la Covid. En el cas de la grip, això representa 112.517 dosis més que la temporada anterior, mentre que les dosis de Covid van disminuir en 16.913. La regió sanitària també reforçarà aquesta temporada la promoció de la vacunació als centres sanitaris, les farmàcies, els entorns laborals i educatius, amb la participació dels ajuntaments i les entitats locals.
1: Informatius de Calafell Ràdio. L'informatiu de Calafell Ràdio. Per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és divendres 2 d'octubre. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Tornarem, com sempre, en properes edicions. Que tingueu una bona entrada del cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

0: Pedro Sánchez suspès a convocar eleccions arran del fracàs dels drets d'habitatge. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: El no de Junts per Catalunya als decrets d'habitatge, que es concretarà en votacions al Congrés d'aquí a uns minuts, pot precipitar la fi de la legislatura espanyola, Joan Botà.
2: Ha estat un matí molt tens, tant dins com fora del Congrés, amb discursos creuats molt durs entre el PSOE i Junts i també de totes les esquerres, i especialment d'Esquerra Republicana, que pot juntaires. En aquest context, Pedro Sánchez, l'únic que pot convocar eleccions, avisa que ha arribat l'hora de la veritat.
0: Anem al Congrés, on encara aquesta hora dura el debat, Paula Brujats i Tània Tàpia.
3: Si es precipita l'opció d'avançar eleccions, ho decidirà, però Pedro Sánchez, després de la votació d'avui al Congrés, si les convoca immediatament, les eleccions serien el 29 de novembre, seria la primera data disponible. Durant el matí ha crescut i molt la pressió sobre el president del govern espanyol per avançar eleccions. Alguns ministres li demanen que no esperi, creuen que és el moment ideal i que es pot capitalitzar la indignació als carrers. D'altres ministres, però, demanen prudència i volen calibrar molt bé abans si tenen els suports necessaris.
4: El debat està ja a la recta final i ningú es mou. La Moncloa no retira els decrets, com demanava Junts. Els de Puigdemont votaran que no als dos textos perquè creuen que les mesures fan més profunda la crisi d'habitatge i faran naufragar totes les mesures unint els seus vots als de PP i Vox. La Moncloa els suplica una abstenció. Diuen que el decret, si cal, es pot millorar més endavant. Sentim Míriam Nogueras i la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
5: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució.
6: Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
0: Això passava dins del Congrés. Passa, de fet, perquè encara està durant el debat. A fora del Congrés, els acampats a la Puerta del Sol de Madrid s'han manifestat davant la Cambra Baixa Espanyola en una protesta que, a Barcelona, s'han reproduït fins fa uns minuts davant de la seu de Junts per Catalunya. Madrid, Dani Sáenz de Aja, i Barcelona, Anna Escura.
7: Centenars de persones han recorregut la curta distància que separa la Puerta del Sol d'un Congrés blindat per la policia per denunciar, diuen, la desconnexió dels diputats amb les demandes de la majoria social. Pel Sindicat de Llogateres de Madrid, avui no acaba res. La portaveu Valeria Racu avisa que les mobilitzacions pujaran de nivell.
8: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero. En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
0: No tenim a punt la connexió amb Barcelona, en tot cas també s'estan reproduint aquestes protestes, primer a la seu de Junts per Catalunya, però ara s'estaven mobilitzant cap a la plaça Catalunya, on també fa dies que hi havia una acampada per protestar, de fet per pressionar perquè s'aprovessin aquests decrets que, insisteixo, poden decaure en els pròxims minuts. Però més enllà d'aquest horitzó d'eleccions anticipades, l'altre gran focus informatiu del dia són els estralls provocats per les pluges a les Terres de l'Ebre.
2: Fa tot just una hora que s'ha aixecat el confinament al Baix Ebre i al Montsià, on diversos observatoris han superat els 200 litres per metre quadrat, alguns, com el de l'Ametlla d'Empar, de mar, de manera molt àmplia. S'han inundat baixos, gratges i carreteres i diversos municipis han suspès les classes, alguns amb la queixa que el govern no hagi ordenat això de manera general.
0: Anem a Amposta, Manel Sastre.
9: Hola, bon dia. Sí, ha estat una matinada i un matí complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats i una vintena de rescats de conductors atrapats per l'aigua. No consten, però, afectacions personals. Més de 150 bombers treballen per treure aigua de les zones inundades, mentre ajuntaments i veïns fan balanç de danys i organitzen el que seria la tornada a la normalitat.
0: Bé, doncs en aquest context, avancem, com vam fer ahir, la previsió del temps.
10: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: Dani Ramírez, bon dia.
11: Bon dia.
0: Ha de continuar plovent o ja ha passat l'episodi més greu?
11: El plat més fort hauria passat, és a dir, no tornant a caure 200 o 250 litres per metre quadrat, però compte, perquè malgrat hi ha una pausa al sud del país, a les Terres de l'Ebre, que ha estat la zona zero d'aquest gran aiguat, aquesta nit, matinada i demà, pot tornar a ploure fort, potser 50, 70, 80 litres, no creiem que passin de 100, però, evidentment, pot caure amb intensitat, 20, 30, 40 litres en mitja hora, es manté aquest avís de pluja intensa del Meteocat, i, per tant, plourà sobre un terreny molt moll i tota l'aigua lliscarà ràpidament cap als barrancs, rieres i rambles de muntanya, serres litorals, prelitorals, cap a mar. De moment, ara plou més a l'àrea de Barcelona, la part central del país, Girona una mica al marge, arribarà aquest vespre i de nit i demà al matí també la pluja, però de moment van caient 10, 20, 15, 30 litres per metre quadrat, no ho fa amb tanta intensitat com ho ha fet amb les tempestes d'aquesta matinada o al matí d'hora cap a la zona de l'Ebre, i per tant el missatge és una mica més de calma. De tota manera, insistim, la propera matinada i demà al matí pot tornar a ploure a la zona de l'Ebre. Pluges que podrien deixar novament més de 40 litres per metre quadrat en 30 minuts. Sembla que diumenge hi hauria una mica de pausa, encara amb algun ruixat matiner a la costa, a la tarda algun ruixat al Pirineu, interior de Girona i Prepirineu, però en principi, tot i que no podem dir que ja ha passat del tot, es pot reproduir algun ruixat. I per últim, comentar que han caigut aquestes quantitats de, entre ahir i avui, de gairebé 250 litres a l'Ametlla de Mar, 231 litres a les Cases d'Alcanar, 227 a Mas de Barberans, i que darrerament això va passant. Des de l'any 21 hi ha hagut 4 aiguats en aquesta zona del Montsià i especialment al Canà.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
11: Bon dia.
12: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues notícies del dia, al Congrés i a les Terres de l'Ebre, ens agafen en directe, en un divendres en què ens hem llevat amb un nou tiroteig a Catalunya, en aquest cas a Terrassa.
2: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones després que ahir 2 guàrdies civils de paisà quedessin ferits de bala mentre feien una vigilància a la zona.
0: Més detalls amb Marta Vallès.
13: Bon dia. Els guàrdies civils van voler identificar els sospitosos a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona, però els homes van poder fugir. Els van seguir la pista fins aquí, a Camp Parellada, de Terrassa, on els fugitius van ferir els 2 agents. Hi ha 3 detinguts i es buscaria una quarta persona. Els veïns d'aquest carrer ho van viure així.
14: Yo estaba aquí en el parque y escuché pa, pa, pa, pa, pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Porque digo, cuando bajé, vi todo ya todo el perca.
0: Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
15: Bon dia.
0: Bones notícies pels culers. Rafinha no té cap lesió.
15: Així ho han confirmat les proves que li han fet avui a la Ciutat Esportiva del Barça. Per tant, el brasiler estarà disponible per jugar el pròxim partit de Lliga amb el Getafe. I Patrick Guijarro admet que té bona sintonia amb el club per renovar. Són declaracions a la Blaugrana a la prèvia del clàssic de Lliga de diumenge al Camp Nou.
0: I ens falta saber com tenim la circulació a aquesta hora, Natàlia Ramon.
16: Doncs encara hi ha 6 carreteres tallades per inundació de la calçada. La principal és la C-12 entre Amposta i Roquetes, però també hi ha tallades diverses vies locals al sud de Tortosa. Les pluges també han fet suspendre la circulació de trens de l'R16 entre Tarragona i Tortosa. I a banda de les pluges hi ha cua a l'AP7 a Cerdanyola en els 2 sentits, a la C-58 a Ripollet en direcció a Sabadell i a les 2 rondes de Barcelona.
0: Les 2:08. La legislatura espanyola penja d'un fil. Pedro Sánchez es planteja seriosament avançar les eleccions generals a finals de novembre si perd els decrets d'habitatge, i el desenllaç de la votació el sabrem d'aquí a uns minuts aquí al Catalunya Migdia. Al Congrés dels Diputats ja s'ha instal·lat l'escenari electoral després que Junts per Catalunya ha confirmat que votarà que no als 2 decrets. I al costat del PP i Vox farà descarrilar les mesures per prohibir els desnonaments de persones vulnerables o per frenar l'augment dels preus de lloguer. Al Congrés dels Diputats hi tenim les nostres companyes Paula Brujats i Tània Tàpia. Bon dia a totes dues.
17: Què tal? Bon dia.
18: Hola. Bon dia.
0: De seguida traiem el calendari per veure les possibles dates d'eleccions, però a hores d'ara, Tània, el ple continua en marxa i el govern espanyol ja té coll avall que Junts no canviarà d'opinió.
4: No, perquè no s'ha mogut res en les darreres hores i Junts continua instal·lat en el no. Hi ha hagut gestos per les dues bandes que no han arribat a bon port. Junts ha entregat aquest matí al PSOE una nova proposta de decret i demana retirar l'actual text, però la Moncloa no cedeix, com a molt, ofereix incorporar més endavant els seus canvis. Un guà que no ha recollit Nogueres, que ha insistit que el decret està mal fet. La portaveu de Junts reivindica que actuen amb responsabilitat perquè argumenta el decret no soluciona el problema, l'amplia, diu, i acusa la resta de partits de fer electoralisme.
5: Nosaltres no busquem la derrota de ningú. Nosaltres el que volem és una solució. I ens hem quedat sols perquè el PP, perquè el PSOE, perquè Vox i els seus socis estan més interessats en la campanya electoral que en solucionar els problemes.
4: La ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, ho està intentant fins a l'últim moment, suplicant una abstenció.
19: Se han incluido sus peticiones, señorías. Es cierto que no todas, como todos. Demuestren que en este país y que en Cataluña hay una alternativa a una derecha que es capaz de estar en lo que a la gente importa.
4: Pressió també per part dels comuns. Sentim Gerardo Pisarello.
20: Direu que defensar Catalunya és votar el que esperen Cerberus, el que esperen els seus interessos immobiliaris, traint el Javier, traint a la Ceja, o la memòria de l'Olga que va defensar les urnes l'1 d'octubre. Vergonya!
4: I molt dur també Gabriel Rufián contra Junts. El portaveu d'Esquerra ha acusat Nogueres de voler competir amb Ayuso i Sílvia Oriol i ha dit que Junts s'ha passat de frenada sense calibrar, diu Rufián, les conseqüències del seu vot.
17: Yo me voy a esforzar mucho para que ustedes no cuenten para nada, porque yo no quiero una Cataluña con gente que se dedica simplemente a putear a mi pueblo.
4: El PP avui com a protagonista secundari ha criticat que el decret no amplia el parc d'habitatges. Darreres intervencions ja, la votació es produirà d'aquí a pocs minuts, serà dels dos decrets per separat, per crida, és a dir, un a un els diputats s'hauran de posar dempeus i dir de viva veu què voten. Ho ha demanat així PSOE i Sumar perquè cada partit es retracti.
0: Doncs al llarg del programa estarem molt pendents d'aquesta votació al Congrés dels Diputats, però fora de l'hemicicle ja hi ha dirigents socialistes que creuen que ara és el millor moment per forçar un avançament de les eleccions espanyoles. Paula, ara mateix Pedro Sánchez està valorant dues dates, el 29 de novembre o el 6 de desembre.
3: Dependrà de quan s'activi el botó electoral. En tindrem més pistes després d'aquesta votació. Si fracassa, dependrà de com de ràpid vulgui anar Pedro Sánchez. Si convoca avui mateix o aquest cap de setmana, les eleccions serien el diumenge 29 de novembre, però podria anar més enllà que fossin el desembre si la convocatòria no fos tan imminent. Ara mateix la Moncloa no avança cap escenari, però com tu deies, hi ha cada cop més ministres que pressionen Sánchez per anar a les urnes. És el moment ideal, diuen alguns dirigents socialistes. Creuen que es pot capitalitzar la indignació als carrers, però també hi ha ministres que són més prudents, que demanen calibrar bé el moment i els suports que té ara mateix el PSOE, ja que creuen que pot ser un risc anar a les urnes, perdre-les, com apunten totes les enquestes, i regalar la Moncloa al Partit Popular i Vox abans d'hora. Tot això en privat, és el que ens expliquen en privat, perquè en públic hi ha prudència absoluta. Sentim Ángel Víctor Torres, ministre.
18: I el resto de las preguntas, que si esto aboca, ¿qué? Miren, yo no estoy con cábalas de qué es lo que debemos hacer si hoy esto no se convalida.
3: I el soci de Pedro Sánchez, Sumar, tot i que encara no tenen cap candidat definit, també diu que està preparat per anar a eleccions anticipades. De fet, el ministre Pablo Bustinduy demanava convertir-les en un plebiscit per l'habitatge.
21: Por supuesto, lo vamos a estar. Nuestro programa político tiene un punto esencial por encima de todos los demás, que es el derecho a la vivienda. Y lo va a tener en adelante hasta que sea una realidad en este país.
3: Tota la pressió sobre Pedro Sánchez i ja sabeu que el president del govern espanyol és imprevisible. El que sabem és que aquest matí Sánchez i els cinc ministres de Sumar s'han reunit al Congrés, han intercanviat sensacions, però Sánchez no els ha traslladat, ens diuen, cap decisió en ferm. Yolanda Díaz i també el president espanyol es van trucar ahir al vespre i Sumar té previst reunir-se diumenge per organitzar tot el seu espai. Això és el que diu Sumar, és el que diu el PSOE, però hi ha altres socis de Pedro Sánchez com Esquerra i Bildu que creuen que seria un error anticipar eleccions, una irresponsabilitat, diuen, i demanen a Sánchez que aprofiti els 6 mesos que li queden a la legislatura per solucionar la crisi de l'habitatge.
0: I en aquest ambient és quan es votarà, Paula. Tenim més o menys càlcul de quina hora es pot començar i acabar la votació, perquè recordem que com que és per crida serà una votació llarga.
3: Una votació llarga, a més són dues, calculem uns 50 minuts per cada votació. Com tu deies, es farà per crida, això és un per un, tots els diputats hauran d'anunciar el sentit del seu vot. Segons els nostres càlculs, no són científics perquè això varia i pot anar canviant. El debat acabarà cap a 2:45, és a dir, d'aquí 15-20 minutets, i llavors començarien les votacions. Per tant, el resultat podríem tenir-lo cap a les 4.
0: Doncs, òbviament, ho viurem en directe al Catalunya Migdia o a la tarda de Catalunya Ràdio, perquè avui a Catalunya Ràdio estem molt pendents del que passa al Congrés dels Diputats. Com a prova que tothom dona per fet que els dos decrets decauran en aquesta votació és el president Salvador Illa, que ha estat molt crític amb la decisió de Junts per Catalunya. Fa poca estona, en un col·loqui al Fòrum d'Atoixa, a Galícia, Illa ha dit que està molt decebut.
22: Crec que és un error greu el que està fent Junts per Catalunya i m'ha decepcionat profundament. Un partit que jo he conegut en altres temps defensant els interessos dels catalans i les catalanes i que avui no ho fa.
0: Però també es donen per perduts les dues votacions, els dos decrets, fora de l'hemicicle i fora dels partits polítics. Com a exemple, el Sindicat de Llogateres de Madrid, que posa en marxa la maquinària perquè es convoqui una vaga general en favor del dret a l'habitatge. La gent que s'està manifestant avui davant del Congrés dels Diputats a Madrid denuncia la profunda desconnexió, diuen, que hi ha entre la classe política i la societat. Madrid, Dani Sainz de Aja.
1: Bon dia. Ja fa 4 hores que centenars de persones que acampen estos dies a la Puerta del Sol han baixat per la carrera de San Jerónimo fins a arribar a un dels extrems del Congrés, el més a prop que els ha deixat arribar al cordó policial que blinda la Cambra Baixa. Un Congrés segrestat pel rendisme, canten els manifestants que assenyalen polítics d'un signe i de l'altre per girar l'esquena a les demandes, diuen, d'una majoria social. Això ens deien en Pablo i la Cristina.
6: Coneixen a Junts, us suposava que sortiria així. I jo crec que el PSOE ho sabia també.
7: La verdad es que se podía esperar, porque realmente creo que el Congreso está años luz de lo que piensa y lo que necesita la calle. Que hemos tenido un gobierno progresista, se suponía 8 años, y realmente no ha hecho nada.
1: Fa una setmana que el sindicat de llogateres de Madrid va encendre la metxa de les protestes amb el desnonament de la Mari Carmen, una força que ara els empenya a seguir endavant amb les protestes, amb la vista posada a una vaga general, com advertia la seva portaveu, Valeria Racu, en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: Hoy vamos a mantener el pulso, este pulso histórico que le estamos echando primero al gobierno y ahora al Congreso entero por la vivienda, y después seguiremos más allá, ¿no? En el horizonte hemos colocado el objetivo de la huelga general.
1: Per ara, el sindicat ha convocat per demà 50 centenars de manifestacions a tot l'Estat, mentre que l'acampada de la Puerta del Sol segueix de manera indefinida, malgrat les maniobres del govern autonòmic del PP per forçar el Ministeri de l'Interior a desallotjar-la.
0: Això a Madrid. A Barcelona, el sindicat de llogateres ha protestat fins fa poca estona davant la seu de Junts per Catalunya pel seu rebuig als decrets. Aquí també tot s'encara ja cap a l'organització d'una vaga general. Barcelona, Anna Escura.
23: Bon dia. Entre 100 i 150 persones en referida del sindicat de s'han concentrat al carrer Marina, al concurs de Junts. Sobre 2:15, quan la pluja que és força concentració i s'ha emplaçat els assistents a l'assemblea d'aquesta tarda a Catalunya.
0: No ens arriba prou netedat el so de la Nascura fent la retrat del que ha passat amb aquestes protestes que s'han produït al davant de la seu de Junts per Catalunya.
24: I cap família sense rebre allò que li correspon.
0: Els crits de fora a fora dels manifestants en contra de Junts per Catalunya, a qui culpabilitzen d'haver fet caure aquests dos decrets d'habitatge. El portaveu del sindicat de llogateres és Enric Aragonès.
25: Comencem a organitzar la vaga general. Treballadors i treballadores que esteu al vostre comitè d'empresa, convoqueu reunions i comenceu a parlar per organitzar aquesta vaga. Estudiants, assemblees a les facultats per començar a organitzar aquesta vaga general. A tots els barris, a tot el moviment per l'habitatge, comencem a treballar per això. Hem d'aturar-ho tot.
0: La protesta que ha començat a la seu de Junts per Catalunya, a les portes de la seu de Junts per Catalunya, després, també produït per la pluja, s'ha desplaçat cap a plaça Catalunya. Ja sabeu que ja fa dies que estan acampats alguns dels membres d'aquesta protesta. A tot això, els sindicats majoritaris ja han anunciat que parlaran amb els moviments socials de cara a promoure mobilitzacions conjuntes, com pot ser una vaga general. I encara sobre això, la presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Mercè Casso, demana a la classe política concreció i eines sòlides a l'hora de legislar les qüestions relacionades amb l'habitatge. Palau de Justícia, Anna Alfonso, bon dia.
26: Bon dia. La presidenta del TCJ ho ha dit en el marc de l'obertura de l'any judicial que s'ha fet aquest migdia a Barcelona. Ha demanat als polítics una mirada àmplia i justa per garantir el dret a l'habitatge.
27: Parlamentaris, doneu-nos eines sòlides amb capacitat de resposta a les molt diverses situacions amb una mirada àmplia i justa.
26: I ha assegurat que continuaran endavant perquè tots els drets tinguin una resposta.
0: Passant 18 minuts de les dues, som al Catalunya Migdia, estem pendent del que passa al Congrés dels Diputats, on continua el debat del segon dels decrets d'habitatge. Quan comencin les votacions, òbviament, hi connectarem per tal de sentir d'una banda com comencen i especialment el resultat de totes dues votacions, tot i que encara queden ben bé un parell d'hores per conèixer-lo, però ja tot apunta a aquest no després de les intervencions dels portaveus. Però, òbviament, al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio estem pendents de tot el que passa al Congrés dels Diputats. Com també estem pendents de la situació a les Terres de l'Ebre. Les pluges intenses d'aquest matí en aquesta zona han tornat a fer estralls, sobretot a les comarques del Baix Ebre i del Montsià. S'han registrat més de 240 litres per metre quadrat en algunes localitats, com ara l'Ametlla de Mar o les Cases d'Alcanar. Tot i que ara ja s'ha aixecat el confinament, a primera hora del matí, Protecció Civil ha demanat a la població que es quedés a casa i s'han suspès les classes. Els bombers han hagut de fer 237 actuacions, de les quals una vintena de rescats de persones atrapades per l'aigua dins dels seus cotxes. Anem al Centre de Coordinació dels Bombers a Tortosa. Manel Sastre, bon dia.
2: Hola, bon dia. Sí, ara no plou aquí a Tortosa, però aquesta nit i aquest matí han estat força complicats, amb barrancs desbordats, baixos i carreteres inundats, i com deies, una vintena de rescats de conductors que s'han vist atrapats als seus cotxes quan intentaven sortir d'alguna d'aquestes carreteres. A Tortosa també una trentena de veïns de dos edificis els han desallotjat de forma preventiva. Els bombers han rebut uns 240 avisos i encara treballen, de fet, els 140 efectius que hi ha desplegats i 55 vehicles per treure aigua i restablir la normalitat en diferents punts d'aquestes dues comarques, segons explicava el cap de la regió dels bombers de Tarragona, Albert Castellet.
9: Que seguim treballant, sobretot en intentar restablir la normalitat i esgotaments de baixos. Sembla que ara de salvaments ja s'està acabant. Pot ser que surti encara alguna cosa cap a Cambrils o cap a la costa més al nord. També recordar que s'ha aixecat l'ordre de confinament, tot i que es demana moderar o restringir la mobilitat, perquè encara ja tenim molta gent treballant i encara hi ha aigua a molts indrets.
2: Els aiguats de més de 240 per metre quadrat han provocat molts estralls en infraestructures i als barrancs, però, segons ha explicat el delegat del govern a l'Ebre, Joan Castó, la neteja que s'havia fet en aquests barrancs i en aquestes zones més delicades ha evitat mals pitjors.
10: Les neteges que s'estan fent de barrancs i tot això ha donat resultat. Això no vol dir que l'afectació hagi sigut zero, vull dir, està ple d'aigua, està ple de també hi ha basura que ha baixat en l'aigua, però evidentment no hi ha aquells trencaments que van haver l'any passat. Jo crec que ara, tal com anirem baixant els nivells i fent les operacions de neteja que s'hagin de fer, veurem les afectacions estructurals que puguin haver, però en principi sembla que són bastant menors que la darrera vegada.
2: Ja s'ha anat recuperant la majoria del subministrament elèctric que s'havia perdut aquesta matinada, que les tempestes han deixat de prop de 5.000 cases a les fosques. Aquí, però, tothom continua amb un ull posat al cel per si les pròximes hores torna a caure un aiguat similar al que ha caigut aquesta matinada sobre una zona que ja no engull més aigua. Hi ha molts camps negats, plens d'aigua, i la gent que retira aigua també de les zones inundades.
0: I sense moure'ns de les Terres de l'Ebre, un dels primers llocs on els carrers s'han convertit en rius d'aigua és el municipi de Santa Bàrbara, al Montsià. Des de mig matí no hi plou i els veïns aprofiten per netejar cases i carrers, mentre un altre cop el barranc que travessa el poble està causant problemes. Santa Bàrbara, Jordi Barranca.
11: Bon dia, sí. Una mateixa imatge repeteix des que ha parat de ploure aquí en aquest municipi del Montsià, la de persones, ja siguin veïns o també comerciants, netejant i retirant aigua i fang acumulats als carrers i a casa seva. L'aigua també ha aixecat fins i tot algun carrer i fins i tot alguna de les places del poble. Hem parlat amb alguns d'aquests veïns i comerciants i això és el que ens deien.
12: Antes baixava, creo que era el barranquet. Baixava, sí, baixaven. Però també el problema que hi ha ara, que es fa el nou cultiu, els finques i antes se llaurava. I això, des nou cultiu, no aguanta l'aigua.
13: Perquè, clar, tenim la porta tancada de la farmàcia, però han posat un cartell que la gent vingui pel costat. Perquè, clar, la llum va i ve, i no mos atrevim a obrir tot.
14: L'aigua que ha caigut de les 11 de la nit i va començar fort, però en un moment ja baixava tot el carrer i, bueno, i aquí ho veus, l'estanc tot ple d'aigua, la botiga d'aigua i...
11: Un cop ha parat de ploure, un grup de joves ha respost a la crida que ha fet l'Ajuntament per buscar voluntaris per ajudar els equips de Protecció Civil Municipal. És el cas del Cristian.
15: Ara el que hem fet és anar a pegar una volta per veure com estan pues, totes les cases, com està el poble i tot, i qui té més necessitat. Per exemple, hem trobat una dona al barranquet que necessita que li traguéssim aigua. Hem parlat amb els bomberos per veure si podíem posar la bomba, però ens han dit que no, perquè no hi ha una profunditat que necessitem per posar la bomba. Així que ara anem nosaltres.
11: Aquest barranquet, que és el carrer que passa per sobre literalment del barranc de Palós, que travessa el poble de Dalabaix tot plegat, mentre les autoritats insisteixen que no s'ha de baixar la guàrdia i que cal continuar extremant al màxim les precaucions també durant les properes hores.
0: A tot això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, demana mantenir la prudència, tot i l'aixecament del confinament, ja que es preveu que el temporal s'allargui unes quantes hores més. Sobre la queixa d'alguns alcaldes de l'Ebre, que lamentaven que ahir el Departament d'Educació no va prendre la decisió de suspendre les classes de manera generalitzada, Parlon ha traspassat aquesta responsabilitat als ajuntaments, que tenen més informació sobre el terreny. Seu del Departament d'Interior, Montse Poblet.
28: Bon dia. Alguns alcaldes de les Terres de l'Ebre no s'han pres bé que ahir ningú de govern ordenés suspendre classes malgrat la previsió de pluges molt intenses i del perill d'inundacions i de torrentades. Alguns municipis, com Alcanar, Amposta, l'Ametlla de Mar o Roquetes, van tirar pel dret i les van anul·lar. Ens ho explicava així l'alcalde de Roquetes, Ivan García.
3: Era incongruent rebre avisos dient que caurien més de 200 litres i no tancar les escoles i evitar al màxim la mobilitat. Des del departament ens va ser impossible contactar-hi, no ens arribava cap informació i al final vam tirar pel dret en decret d'alcaldia.
28: Des del Departament d'Interior ens expliquen que ahir al vespre es va demanar a Educació que si consideraven perillós obrir les escoles prenguessin les mesures que consideressin oportunes, però el departament no ha enviat la instrucció fins aquest matí, quan els centres educatius ja havien d'obrir portes. Malgrat això, la consellera d'Interior, Núria Parlon, defensa que s'ha actuat correctament i que ja està bé que la decisió la prenguessin els alcaldes.
4: És molt important que no fem decisions exclusives i homogènies per tothom des del CECAT, sinó que les puguem desescalar a la informació que ens dona el territori.
28: Des del sindicat USTEC demanen explicacions i recorden Educació que és la seva responsabilitat garantir la seguretat de mestres i alumnes quan hi ha episodis d'aquest tipus.
0: Tot això a Catalunya. Al País Valencià, malgrat que es mantenen els avisos i les alertes en algunes zones, es rebaixen els nivells perquè la situació ha millorat a les últimes hores. Anem a Castelló, Marta García.
5: I és que durant la nit i matinada el temporal no ha sigut tan negatiu com s'esperava. Ha plogut de manera torrencial, sí, però ho ha fet sense fer maleses. El motiu l'explica Catalunya Ràdio Vicent Ibáñez, president de BAMET, l'Associació Valenciana de Meteorologia.
16: Mentre que el model lo que explicava és que pareix que entrarien més a dins. El que sol passar en la nostra zona en aquestes fetges és que aquestes pluges se queden molt en el mar i al final ha sigut aixina el que ha passat i per tant hem tingut menys pluja de la que estava prevista.
5: És per això que este matí, després del seguiment en el Centre de Coordinació d'Emergències, el conseller Juan Carlos Valderrama ja anunciava una rebaixa en el nivell d'alertes.
17: A la província de Castellón i a la província de València van a canviar aproximadament al mediodia i sí que tindremos un episodi de naranja, aviso naranja, en el litoral nord i sur de la província de Alicante, que se prevé que finalice a les 8 de la tarda.
5: S'ha restablert de moment només el servei de Rodalies de Renfe. El 160 litres per metre quadrat a Ain és l'acumulat més important. Fins ara, 77 incidències, tot i que cap de destacada relacionades amb el temporal a tot el País Valencià. Més de 400.000 alumnes s'han quedat sense classes i esta vegada sí, els desalert van arribar amb anticipació. Això va fer que ahir ja moltes empreses enviaren els treballadors a casa i a les carreteres això s'ha notat amb un 60% menys de trànsit.
0: D'aquí a 3 minuts seran 2:45 de la tarda. Som al Catalunya Migdia, amb un ull posat en el que passa al Congrés dels Diputats,
18: para poder simpatitzar con la gente que también está en plaza.
0: On continua el debat sobre els decrets d'habitatge. És Montse Mínguez, la portaveu del PSOE. Quan acabi, tindrà dret de rèplica la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, i després començarà la votació, que, insisteixo, s'ha de fer per separat dels dos decrets i per crida. Per tant, pot durar ben bé una hora cadascuna de les dues votacions. Per tant, ens queden encara un parell d'hores per saber, per confirmar el no del Congrés als dos decrets d'habitatge que podrien acabar, doncs, amb la convocatòria d'eleccions espanyoles. Això ho veurem i ho seguirem aquí al Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio. Ara fem una pausa i continuem amb més coses.
19: Catalunya Migdia.
20: Grans batutes. Grans emocions.
21: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
20: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Correncis i molts més.
21: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
20: Entrades a auditori.cat.
29: A Obramat celebrem 20 anys creixent amb els que fan créixer aquest ofici. Gràcies, professionals. 20 anys construint junts. Obramat.
30: El pot especial d'Euromillones de 130 milions ja té guanyador. Un pot on hi caben moltes coses. Rialles, abraçades, amics, compartir, descobrir, somiar. I el pròxim pot serà per tu. El divendres 2 d'octubre amb Euromillones, pot de 28 milions d'euros. I a més del pot, el millón que tant sí com no toca a Espanya. Euromillones, no hi ha res més gran.
31: Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
32: Quan va ser l'última vegada que vas parar a mirar casa teva? A Porcelanosa dissenyem cada espai de la teva vida. Cuines, banys, salons, terrasses... Del 25 de setembre al 10 d'octubre arriben els dies Porcelanosa. Visita la teva botiga més propera i gaudeix de condicions exclusives per crear la teva llar. Porcelanosa. Dissenyant espais per viure.
33: Així és que vostès
1: M'han vingut a veure.
2: Quim Masferrer reestrena el seu exitós espectacle Temps, una comèdia que ens parla de la mort, però sobretot de la vida. I tu, què faries si et diguessin que et queden només 90 minuts de vida? El Teatre Borràs. Més informació i venda d'entrades a balanyambio.com.
6: Marcos Franz, Pilar Eire, Lluís Soler i Àngel Llàcer a Col·lapse amb Jordi González. Dissabte a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
7: Només fins diumenge al Corte Inglés estalvia't l'IVA en electrònica, electrodomèstics i de tot i més.
8: Amb finançament 100% per clients amb targeta al Corte Inglés.
7: Televisors, mòbils, portàtils, neveres...
8: I electrònica esportiva, tecnosalut, mobles de cuina i bany...
7: Fins al 4 d'octubre per compres superiors a 200 euros. Finançament ofert per financiar el Corte Inglés és objecte a la seva aprovació.
8: Consulten les condicions i exclusions al Corte Inglés Ponés.
9: Hola, volia comprar un taigo amb sostre panoràmic, càmera de visió posterior, ajuda d'aparcament, llums LED, vidres tintats i keyless.
8: Aquí el tens.
9: Ja?
8: Volkswagen Taigo amb entrega immediata des de 19.900 euros. EBP recomanat a Península i Balears finançant amb Volkswagen Bank fins al 31 d'octubre. Més informació a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya i a Volkswagen.es.
0: Hem sentit els senyals horaris de 2:15 de la tarda. Seguim pendent del Congrés dels Diputats, però expliquem altres notícies fins que no arribi el moment de la votació d'aquests dos decrets d'habitatge que tenen tots els números de decaure i, per tant, abocar la legislatura espanyola a unes eleccions anticipades probables. Veurem si es confirmen o no les pròximes hores. Ahir a la nit, al barri de Can Parellada, a Terrassa, hi va haver un intercanvi de trets entre dos agents de paisà de la Guàrdia Civil i quatre sospitosos, els quals estaven seguint. L'episodi d'una violència poc habitual s'ha pogut veure i sentir a través de les xarxes socials. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres dels quatre sospitosos mentre continua la investigació per aclarir els fets. Els dos guàrdies civils continuen ingressats en centres hospitalaris, tot i que no es tem per la seva vida. Un d'ells va rebre fins a quatre trets. Terrassa, Marta Vallès.
10: Agents dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Civil han estat des de primera hora revisant el carrer Europa d'aquest barri, buscant proves. Hi ha trets a la porta d'edificis, també a cotxes aparcats. Eren 10:45 de la nit quan hi va haver el tiroteig. Dos agents de la Guàrdia Civil que anaven de paisà van voler identificar un grup d'homes a l'àrea de servei de la P7 Porta de Barcelona. El vehicle sospitós es va donar la fuga intentant atropellar els agents. Els van seguir la pista fins aquí, on els sospitosos van obrir foc contra els guàrdies civils i aquests van respondre disparant amb les seves armes. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos porta la investigació mentre els veïns del carrer encara no s'ho creuen.
22: Jo estava aquí en el parque y escuché pa, 20 disparos se escucharon. Es que yo me quedé flipando. Aquí están los niños jugando todos los días, el niño para arriba, para abajo, aquí en el parque. Pues tú imagínate, tengo uno en el cuerpo malo desde ayer. Es fuerte lo que ha pasado, así muy fuerte.
23: Yo desde arriba no sé quién era, si era policía o no. Y dos chavales vienen corriendo, no sé quién eran tampoco, le dieron un palo, no sé qué tenía en la mano, bum, bum, y salieron corriendo para allá y ya no lo he visto más.
10: Tres dels fugitius els van detenir a tocar d'aquest carrer, on va passar tot, i el quart encara el busquen.
0: Catalunya torna a superar els 4 milions de persones ocupades. Al mes de setembre i amb l'inici del curs escolar, s'han guanyat 38.000 afiliats a la Seguretat Social. És la millor dada en aquest mes des que hi ha registres i la tercera vegada que se supera aquest llindar. Aquestes xifres s'han vist empeses pel procés extraordinari de regularització de migrants, Laia Ortega.
24: L'increment de l'ocupació s'ha donat en exclusiva a la demarcació de Barcelona perquè a Girona i Tarragona s'han perdut afiliats, coincidint amb el final de les vacances, i a Lleida amb la fi de la campanya de la fruita. El procés de regularització, però, també comporta un repunt petit de l'atur, perquè hi ha persones que una vegada obtenen els papers s'apunten als serveis públics d'ocupació per intentar trobar feina. A Catalunya el nombre de parats ha pujat de 600 persones al setembre, ara n'hi ha 330.000, i a escala estatal s'ha seguit el mateix guió, amb un increment del nombre de parats fins als 2.380.000 i una xifra rècord d'afiliats amb 22.400.000.
0: La Unió Europea respon a les amenaces de Donald Trump de tallar les exportacions de dièsel al continent. Brussel·les adverteix Washington que el veto minaria la confiança entre els dos socis. Fa pocs minuts ha començat una reunió telemàtica del G7 per abordar aquesta qüestió. Els països europeus també ho faran d'urgència aquesta tarda i no descarten alliberar reserves de dièsel com havia pressionat la Casa Blanca. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
25: Sí, hola, bon dia. La Unió Europea allarga la mà als Estats Units. El comissari d'Energia, Dan Jorgensen,
1: Johnson es mostra disposat a abocar reserves de petroli al mercat.
3: És un dels instruments que tenim, l'hem utilitzat abans i és probable que el tornem a fer servir. Seria una decisió de cada estat membre. Poden fer el que vulguin. Nosaltres intentem coordinar-ho via Unió Europea.
1: Si Europa allibera els seus barrils, Washington pensa que els preus baixaran. Trump està preocupat perquè el dièsel bat rècords als Estats Units, just a les portes d'unes eleccions de mig mandat en què es juga el control del Congrés. El secretari de Comerç nord-americà, Jamieson Greer, reclama un gest als països europeus si no volen que Trump els deixi de vendre dièsel.
4: França, Alemanya i Itàlia tenen reserves. Crec que els encantaria cooperar amb els Estats Units per portar més dièsel al mercat. Volem assegurar-nos que els treballadors i els pagesos americans obtinguin el dièsel que necessiten a un preu que puguin assumir.
1: Washington pressiona perquè sap que la meitat de tot el dièsel que Europa compra a l'exterior prové dels Estats Units. A les benzineres europees el dièsel està pels núvols i ja frega de mitjana els 2,24 euros per litre.
0: I encara en la informació internacional, jornada d'alta tensió a l'educació a França l'endemà d'uns aldarulls amb un balanç greu, destrosses i ferits a centenars, milers d'identificats i la previsió d'un conflicte de més abast. El govern, d'una banda, intenta calmar els ànims amb una reunió amb els estudiants, mentre que, de l'altra, vol que paguin els danys. París, Isabel Galí, bon dia.
11: Bon dia. Els intents del govern per minimitzar el moviment no han funcionat, tot i que hi havia l'ordre de no fer classes a 400 instituts de batxillerat de tot França. A París, Estrasburg, Rennes, Marsella o Tolosa de Llenguadoc, la protesta ha continuat i els enfrontaments amb les forces de l'ordre també. És precisament aquest ús de la força per apaivagar el moviment el que volen denunciar les associacions de pares i alumnes. Aquesta tarda es reuniran amb el ministre de l'Educació, Eduard Jeffré, que els rebrà amb aquest missatge.
12: El que compta ara és aconseguir que els nostres joves no siguin al carrer perquè estan en perill. Això vol dir que tothom s'ha de mobilitzar. Som una comunitat educativa. Per tant, els pares, molt clarament, s'hi han d'implicar i han de dir als seus fills que no hi vagin.
11: El ministre de Justícia fins i tot ha advertit que els responsables pagaran econòmicament el cost de les destrosses. Paraules poc conciliadores. Els estudiants, que han convocat una altra jornada de protesta dimarts que ve, reclamen tenir una educació d'un nivell i una qualitat similar a la que tenien els seus pares.
0: I de tornada a Catalunya, concentració aquest matí davant l'Audiència de Girona. Unes 150 persones han cridat contra la violència masclista. Ho han fet perquè avui ha arribat a judici el cas de la Carla Fernández amb l'elecció del jurat. Fiscal i acusació demanen presó permanent revisable per l'acusat. La mare de la víctima ha creat una associació per donar suport a les famílies afectades per casos de feminicidi. Audiència de Girona, Fèlix Martín, bon dia.
13: Hola, bon dia. Carla Fernández, de 26 anys, va ser víctima d'un exnòvio. La va agredir, la va lligar, la va escanyar, li va robar i, segons les acusacions, també en va abusar. La mare de la noia, Blanca Gutiérrez, confia en el veredicte del jurat.
14: Que per la Carla ja no servirà que li caigui la presó permanent revisable. Però jo crec que si van caiguent anys i anys i anys, potser el proper que vulgui agafar una noia del coll s'ho pensa dos vegades. Girona no és prou gran perquè tornem a conviure tots dos a la ciutat. No el vull, no vull estar viva quan ell surti de la presó, així de clar.
13: El mateix agressor ho va reconèixer en una primera reconstrucció dels fets, però ara la defensa ho matisa i ho considera no un assassinat, sinó un homicidi. El judici es prolongarà tota la setmana vinent.
0: I encara sobre judicis, ha quedat vist per sentència el judici contra quatre agents de la policia espanyola acusats de buidar un ull a l'activista Roger Espanyol durant l'1 d'octubre del 2017. La Fiscalia, en el seu informe final, ha demanat la seva absolució i ha assegurat que la policia pot fer servir la força i provocar lesions greus als ciutadans si s'ajusta a la normativa, Maria Núria Rebelle.
15: Per la fiscal Alexandra Tabernero, l'actuació dels encausats a les portes de l'escola Ramon Llull el 2017 es va ajustar al protocol i ha defensat que fessin servir les bales de goma, malgrat que a Catalunya aquests projectils estan prohibits des del 2013 arran del cas d'Esther Quintana, prohibició a la qual només estan sotmesos els Mossos d'Esquadra. Tabernero ha assegurat que els encausats estaven seguint un ordre judicial que demanava que no es fessin votacions durant l'UO perquè el referèndum es va declarar no constitucional.
16: Voy a recordar en idénticos términos a la acusación particular que la policía efectivamente ostenta el monopolio de la violencia en el Estado. La policía puede usar la fuerza, puede usarla legalmente, puede usarla incluso provocando lesiones graves. Eso sí, esta fuerza será legal en la medida en que se ajuste a la siguiente normativa.
0: Passen 8 minuts de dos quarts, una pausa i la cultura.
19: Catalunya migdia.
5: aigua per dutxar-se, autobusos i metros que venen i van, habitatges públics construint-se, cotxes elèctrics carregant-se al carrer, un taxi que va cap a l'aeroport, un noi posant-se en forma en un parc. A l'AMB fa més de 15 anys que treballem per donar-te la millor normalitat del món. Àrea Metropolitana de Barcelona. Fem el que es dona per fet.
17: Ni des de dalt, ni des de baix, ni des del nord, ni des del sud, ni des de la muntanya, ni des del mar. Barcelona no es pot mirar de lluny. Cal viure-la de ben a prop. BTV, on veuràs i viuràs tot el que ha passat. Passa i passarà a Barcelona. BTV, a peu de carrer.
18: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga. Un programa amb un presentador simpàtic i de nom difícil de pronunciar.
20: A Madrid havia explicat Francesc 1000 vegades i era francès.
21: Sex.
25: ¿Cómo?
20: Francesc.
26: ¡Fàbregas! ¡Que no me sale!
27: O cada uno me llama como quiere.
18: La tarda de Catalunya Ràdio. Catalunya migdia.
0: D'aquí a 20 minuts seran les 3 de la tarda. Ara començaríem l'actualitat esportiva. Ho farem d'aquí uns minuts perquè estem pendents del Congrés dels Diputats.
28: Es exactamente lo que trata...
0: Està intervenint el Partit Popular, després ha d'intervenir encara la ministra d'Habitatge i llavors començarà la votació dels dos decrets d'habitatge que presumiblement decauran avui al Congrés dels Diputats i que ho seguirem en directe aquí al Catalunya Migdia. Però ara tenim un parell de temes de cultura que volem explicar-vos. Per exemple, que avui arriba als cinemes Digger, la nova pel·lícula de Tom Cruise dirigida per Alejandro González Iñárritu. És l'estrena de la setmana juntament amb una nova cinta protagonitzada per Anne Hathaway. Marc Garriga.
4: Fa temps que Iñárritu és un cineasta megalòman i Digger n'és un bon exemple, on se sumen els seus excessos visuals, la seva incontinència narrativa i la sobreactuació interpretativa que fomenta. Malgrat tot, torna a ser una proposta desbordant i valenta que brilla en la composició estètica i en un guió punyent i reivindicatiu. Pel que fa a Tom Cruise, la seva interpretació d'un magnat petrolier a qui no li importen les conseqüències per al planeta de les seves accions és convincentment carregosa i histriònica, que és el que el paper li reclama. En definitiva, Digger és la sàtira definitiva contra el canvi climàtic. En canvi, Anne Hathaway fracassa en Verity, la sombra d'un enganyo, un pretensiós thriller eròtic que no és ni una cosa ni l'altra i que acaba convertit en una involuntària comèdia hilarant. La languidesa de la coprotagonista Dakota Johnson és insufrible i el guió no té ni cap ni peus. La sorpresa de la setmana, en canvi, és Sunny Dancer, la història d'un grup de joves que es coneixen en un campament d'estiu destinat a nois víctimes del càncer. És vitalista, directa, sincera i divertida, sense ser ni cursi, ni condescendent, ni paternalista. També s'estrenen Lucky Strike, una convincent cinta bèl·lica protagonitzada per Scott Eastwood, el fill de Clint Eastwood, Narciso, un film polític del Paraguai prometedor però que no acaba de reeixir, i la pel·lícula d'animació alemanya La llegenda de la balena cantaire, que arriba doblada al català.
0: I una cosa més. La Pedrera acull la primera gran exposició a Barcelona d'Anselm Kiefer, figura clau de l'art contemporani europeu. La mostra obre avui amb més de 70 peces, la gran majoria d'una única col·lecció privada, Montse Mas.
29: Aquesta és la primera vegada que es pot veure a l'estat espanyol el conjunt de les seves emblemàtiques vitrines, elaborades amb materials com cendra, plom, plantes seques o roba. I segons el comissari Walter Smerling, també és la primera oportunitat al món d'admirar-les al costat de les seves pintures.
30: The show is extraordinary.
31: L'exposició és extraordinària, permet endinsar-se en l'univers d'Anselm Kiefer i veure una part de la col·lecció privada del col·leccionista alemany Hans Grote. En Hans va morir fa 5 anys i li hauria encantat ser avui aquí amb nosaltres, ja que és la primera vegada que es veu aquesta combinació de pintures i vitrines, o deixeu-me dir, palaus de vidre.
29: La memòria, la natura i la literatura són alguns dels temes més recurrents de Kiefer, que també en els seus llibres d'autor que estan presents a la mostra.
30: He also produced lead books, and that's
31: a... També produeix llibres de plom, la qual cosa és un fet absolutament paradoxal, perquè el plom pesa molt. Aquí n'hi ha un d'uns 300 quilos. No es pot obrir un llibre de plom, però és un símbol. Si t'eduques o adquireixes coneixement, entens més coses. I qui no vol entendre més coses?
30: You, me, who not.
29: L'exposició es pot visitar a La Pedrera fins al 24 de gener.
0: I uns noms.

0: 17 minuts per arribar a les 3 de la tarda. Estem encara pendents del Congrés dels Diputats.
1: Ja le vale.
0: És Pablo Bustinduy, el ministre de Consum, que està fent la rèplica a tots els grups que han intervingut fins ara. Quan acabi Pablo Bustinduy, començaran les dues votacions que es fan per crida i que, per tant, poden durar ben bé una hora cadascuna, segons que ens deien des de Madrid. Per tant, queden encara un parell d'hores per confirmar que els dos decrets d'habitatge no s'aproven i que, per tant, la legislatura espanyola entra en la dimensió desconeguda, perquè tot apunta que hi podria haver eleccions anticipades. Fins les 3 i amb un ull posat al Congrés dels Diputats, la informació esportiva, Laia Tudel, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: Amb bones notícies pels culers i per Rafinha.
2: El brasiler no té cap lesió i podrà jugar el pròxim partit de Lliga.

0: Hansi Flick i els culers respiren tranquils. Les proves que li han fet aquest matí a Rafinha han confirmat el que us hem anat explicant, que Rafinha no té cap lesió a la cuixa dreta. Descans aquest cap de setmana pel jugador i dilluns s'incorporarà als entrenaments amb el grup, amb prudència, això sí, però amb la tranquil·litat de no tenir cap lesió. Per tant, el brasiler que estarà disponible per jugar dissabte que ve al partit de Lliga amb el Getafe. Per aquell partit, Flick també podrà comptar amb Eric, recuperat de les molèsties, i també té bones sensacions Joan Garcia, que ara mateix compten des del vestidor, que també podria estar a punt per aquest partit. El masculí juga d'aquí 8 dies, el femení ho fa diumenge. Diumenge al Camp Nou es juga el clàssic de la Lliga F, el Barça-Madrid.
1: És un dels partits més importants de la temporada, és com el nostre rival de sempre i, òbviament, fa il·lusió guanyar el Madrid.
0: És Clàudia Pina, que expressa la motivació del vestidor blaugrana. Les jugadores han fet avui aquesta prèvia del clàssic. Marcos García.
2: Hem pogut parlar amb elles de situacions particulars i també del clàssic. Un dels titulars del dia, sens dubte, té a veure amb el futur de Patrick Guijarro, la capitana. Acaba contracte a final de temporada i admet que hi ha bona sintonia amb el club per les converses per seguir.
3: Estamos en conversaciones, las conversaciones por parte de las dos están yendo muy bien. Espero, y ya sabéis cómo soy, que soy de palabra, espero dentro de poco ojalá poder hablar más de ello. Es verdad que estoy muy centrada en los partidos y en los partidos importantes, pero las conversaciones van muy bien.
2: Entre altres carpetes obertes a la direcció esportiva hi ha el futur de Bapayor i d'Esmei Brooks. Doncs al Barça us podem dir a aquesta hora que té molt avançades les renovacions de les dues. Tot apunta, doncs, que Payor i Brooks seguiran. Hem parlat justament amb la neerlandesa, el Catalunya Migdia, expressa la motivació pel clàssic i per fer la maneta de títols aquesta temporada.
4: Sí, és Barça i sabemos que queremos ganar todos los partidos. Y esto significa ganar los 5 títulos.
2: A les properes hores hem de veure, això sí, si Vicky López pot entrar a la convocatòria del Clàssic, podria deixar el Barça amb un marge de 5 punts sobre el Madrid al capdavant de la Lliga. Dues coses. Avui al Tot Costa, entrevista amb Clàudia, amb Clara Serra Jordi, i aquest dissabte a les 12, Esport 3, el partit de la Lliga F entre l'Espanyol i l'Alavés. Diumenge a les 5 juga aquest Barça-Madrid al Camp Nou. El farem en directe a la TDG de Catalunya Ràdio.
0: I per cert que el Barça ha tancat la jornada 2 de la Champions femenina com a líder en solitari, ho vam explicar ahir, i això va passar després del triomf de dimecres a Roma. I dels marcadors d'ahir, que destaquem, Marcos?
2: Q5 Servet 1, Àustria 1, Inter 1, PSG 5, Leuven 0 i sobretot Real Madrid 1, Manchester City 1.
0: Seguim parlant de futbol, els partits de la Lliga de les Nacions, empat de Xavi Hernández amb els Països Baixos i victòria de Portugal sense Cristiano Ronaldo.
2: Grècia 2, Països Baixos 2, la selecció de Xavi, com dius, perdia 2-0 i va remuntar per acabar empatant. I també Dinamarca 2, Portugal 4, el jugador del Barça Cancelo va ser titular, va marcar de fet el primer gol dels portuguesos. Primer partit ja sense Cristiano Ronaldo, ni al camp, ni a la banqueta, ni enlloc, de fet devia estar a casa seva. Cristiano va abandonar, ja sabeu, la concentració dels portuguesos amb pipa amb l'entrenador Jorge Jesús per no fer-lo jugar dimarts i per avisar-lo que tampoc jugava ahir. Ahir justament Jorge Jesús no hi volia entrar de nou.
5: Hoy es día de jugar, es ficar el juego. Pues va a poder ganar y ficamos en el juego.
2: Ja el sentíeu, ho deia. Ara ell està pendent d'aquest partit, ja hi haurà temps més endavant de parlar de Cristiano Ronaldo.

0: entra de nou Òscar Fernández a l'estudi.
1: No interrompo gaire, només per deixar constància al Congrés dels Diputats.
2: La senyora Martínez, tiene la palabra. Por favor, el micro. Silencio, por favor.
1: Ui, havia de començar la votació, però sí. Ja petició
0: primer
1: de paraula.
0: Silenci, primer silenci.
3: Bueno, muchas gracias, presidenta. Creo que hoy este hemiciclo ha tenido la oportunidad de debatir sobre las dos normas en materia de vivienda más ambiciosas de la historia de la democracia de España a favor de las personas inquilinas. Eso es lo que hemos visto hoy. Hemos visto un posicionamiento clarísimo de los grupos de la derecha, de PP, de Vox y de Junts, en contra de la gente, la que está en la calle,
1: tanta
3: otra,
1: la que no tiene la posibilitat. Ara s'està utilitzant per tal de fer les proclames als diferents grups, però en teoria ha de començar ja la votació i que, per tant, insisteixo, s'han de votar els dos decrets per separat, primer l'un, després l'altre. Es fa per crida, per tant, cridaran els 350 diputats perquè donin el seu vot. I, per tant, això pot ser ben bé una hora cadascuna de les votacions. Però han acabat totes les intervencions des de l'estrada i ara ho fan des del seu escó alguns dels diputats que demanen i estan justificant el per què han demanat el vot per crida i no pas amb el botó que s'apreta habitualment en les votacions. És la raó que ha donat, en aquest cas el grup de Sumar, de per què han demanat aquesta votació, que és a punt de començar i que, per tant, òbviament, seguirem a la segona hora del Catalunya Migdia i a la tarda de Catalunya Ràdio.
0: Doncs de moment seguim amb la informació esportiva i ara parlarem de la segona divisió que el Sabadell rep de Malandorra en un partit a la vuitena jornada i del seu entrenador Ferran Costa, que acaba de comparèixer, ho ha fet fa poca estona, a la sala de premsa del Serra.
4: Els arlequinats reben demà a 6:45 de la tarda a l'Andorra, la nova Creu Alta, amb un clar objectiu: continuar sumant de 3 com a local, i és que els de Ferran Costa, per ara han guanyat els 3 partits que han jugat aquesta temporada a casa. A Costa, per cert, escolteu, li han preguntat si aquesta és una setmana especial pel fet que ell havia estat, ara fa un parell d'anys, entrenador de l'Andorra, d'on va ser destituït.
5: Bueno, l'únic diferent aquesta setmana és que he estat amb migranyes, perquè quan hi ha pluges em donen migranyes i em fot un mal al cap de collons. Tota la resta, al final, 3 punts en joc. És especial el partit perquè juga al Sabadell, perquè juguem a casa, i perquè això sempre doncs és especial, i la resta doncs tenim moltes ganes de guanyar com tenim cada setmana.
0: I el Girona, per la seva banda, que rebrà diumenge al Mallorca, un altre descendit de primera, Quique Álvarez, el seu tècnic, va passar ahir pel tot Costa.
4: I va ser molt clar, reconeix que té una de les millors plantilles de la categoria i un dels pressupostos més alts, però després això s'ha de demostrar també als terrenys de joc.
6: No em puc amagar que és una de les millors plantilles, ara doncs, hem de ser capaços de demostrar-ho al camp, no? I una competició que a vegades això no et dona l'èxit, no? I també és veritat que si fas les coses bé amb millors jugadors, possiblement és més fàcil guanyar partits.
4: Els gironins s'enfrontaran al Mallorca, un altre dels candidats a l'ascens a primera, diumenge a partir de les 9 del vespre i a Montilivi.
0: I un altre punt de futbol abans de fer una pausa. Aquest cap de setmana comença la Lliga a la quarta catalana, que és l'última categoria del futbol català, però ho farà amb la presència d'un històric, de l'històric Llei del grup 29. El club ha tornat a començar de zero i ho fa, atenció, amb gairebé ja 4.000 socis, Isaac Vilalta.
7: Doncs sí, el nou Llei de club de futbol ja està a punt per començar el camí del retorn i ho farà amb un projecte que neix amb força. El president del club, Andreu Ratés, mostra la seva satisfacció per la massa social d'un club, d'un projecte que ja compta amb gairebé 4.000 socis i més de 40 empreses implicades.
8: La gent es torna a sentir el club seu, perquè al final la gent és sòcia, ja no és abonada, tothom té dret a vot en aquest club. Agraïment a l'estaf tècnic per la dedicació, per el sacrifici que fan, a tots els jugadors, a la ciutat, ja ho hem dit, tornem a començar i tornem a començar tots junts. I estem molt contents, no ho hem de dir, no ens ho esperàvem, això.
7: Aquests propers dies el Lleida hauria de firmar amb la Paeria un conveni d'ús del camp d'esports, l'estadi on jugarà com a local. L'objectiu esportiu és l'ascens de categoria. El primer partit del nou Lleida serà aquest diumenge al camp del Sunyer. El club local ja ha anunciat que caldrà pagar 5 euros d'entrada, que ajudaran a garantir un ús segur d'unes instal·lacions que no estan preparades per la gran assistència d'aficionats prevista.
0: 7 minuts i les 3 de la tarda, quan tornem, seguirem parlant de l'actualitat esportiva i també amb un ull posat a les votacions al Congrés dels Diputats.
9: Catalunya migdia. Grans batutes. Grans emocions.
10: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
9: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
10: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
9: Entradesauditori.cat.
11: Els dies 10 i 11 d'octubre vine a la Fira de l'Olla de Breda.
12: La millor fira de ceràmica i terrissa.
11: Podràs tastar-hi plats fets amb cassoles de Breda, portar-hi la mainada a fer jocs i tallers amb fang i veure un show cooking amb l'Arnau París.
12: Recorda-ho, el 10 i 11 d'octubre, Fira de l'Olla de Breda.
13: De fer arribar el gas natural al nostre país el 1965 a fer-ne servir el 2026 a 17 centrals de cicle combinat per generar electricitat i que la nostra energia estigui disponible quan la necessitis. Més de 180 anys fent-te la vida més fàcil cada dia. Naturgy. Cada dia. Everyday.
14: Més nits tropicals, més sequeres, més nits tòrrides, més escalfament global, més morts climàtiques, més nits roents.
15: Tot Catalunya està que crema.
16: Per primer cop, una generació humana és testimoni d'un canvi de clima.
14: Cada estiu fa més calor que l'anterior.
17: Si no fem els deures, podem tenir temperatures de 4 i 5 graus per sobre de l'actualitat.
14: Com ens hi adaptarem? 30 minuts, morts de calor, a TV3 i a la plataforma 3Cat diumenge a la nit.
18: Si vols ser la compra bé a Tanacarre.
19: Inflata't en compra bé pel nostre aniversari amb els preus imbatibles, com el del raïm a granel Origen Espanya a un preu imbatible d'un euro amb 99 al quilo, o els quarts de la cuixa de pollastre Origen Espanya a un preu imbatible de 2 euros amb 59 al quilo. Fins al 4 d'octubre a Carrefour.
20: Som 3Cat.
21: Catalunya Ràdio.
20: Som 3Cat.
21: Som 3Cat.
0: 5 minuts les 3 de la tarda, l'Eurolliga, Ernest Macià, avui partit del Barça a la pista del Besiktas.
22: Doncs sí, amb les baixes de diversos jugadors a dins, Josh Nebo, Joan Macundú, també la baixa per una subluxació d'espatlla amb la seva selecció de Tosin Embuemo, que encara no l'hem pogut veure debutant amb el primer equip en partit oficial, per tant és un Barça encara en precari, que a més doncs ve de fer un viatge que va del Golf Pèrsic al Mar Egeu, avui a Istanbul, davant del Besiktas. Aquest és Alexander Sekulic.
23: Home team is...
24: El Besiktas ha millorat la plantilla respecte de la temporada passada i han afegit talent i qualitat. Juguen amb molta intensitat i energia, especialment a casa. En l'últim partit, a més, van llançar de 3 amb un percentatge molt alt. Per tant, aquestes són les coses que hem de controlar i hem d'entendre el que ens espera en aquest pavelló.
23: Waiting for us in this arena.
22: De moment, el Besiktas i el Barça han guanyat un partit i n'han perdut un altre. I sobre el rival, doncs, dos ex-penya, Devon Dodson i Connor Morgan, entre els jugadors més destacats.
0: I si fem una ullada a la classificació, Ernest, a l'espera dels partits d'avui, sobte, qui trobem a la cua?
22: Sí, el Madrid. El Madrid, el supercampió d'Europa, doncs, que de moment ha perdut els tres primers partits, però hem de posar en context les dades perquè els tres partits han sigut fora i dos d'ells contra rivals amb els pressupostos més alts de l'Eurolliga. Per tant, això acaba de començar.
0: I el Barça d'handbol va perdre i la final del Mundial i va ser una el Mundial de clubs i va ser una derrota dura, David Ubach.
25: Tan dura com que el Barça va caure per 33 a 42 al Caire, Egipte, contra el faraònic projecte del Veszprém. A l'equip hongarès, dirigit per l'extècnic blaugrana Xavi Pasqual, hi figuren també 5 antics jugadors del Barça, entre els quals el porter Emil Nielsen, que aquest estiu ha canviat d'aires i ahir destacadíssim. Després d'un partit en què el Barça sempre va anar a remolc, des del 2-8 inicial, de fet, Carlos Ortega, que és l'entrenador blaugrana, va evitar posar pretextos a la derrota.
26: Ha sido una derrota muy dura, ¿no? Me deja muy mal sabor de boca. Creo que hemos sido peor en todas las facetas. Hemos hecho un esfuerzo grande para acercarnos al marcador en el primer tiempo, perdiendo de dos y balón para ponernos a uno, y lo hemos desperdiciado ahí, y luego yo creo que entonces ha habido poco partido.
25: Tanta va ser la desfeta que feia més de 17 anys que el Barça no perdia un partit de 9 gols o més. Per cert, que d'altra banda, fa una estona hem sabut que el Granollers Conca, de demà, a la jornada 4 de la Lliga Sobal, previst per la tarda, s'ha ajornat a una data encara per determinar. El Conca havia demanat ahir que l'enfrontament que s'havia de jugar a 6:15 de la tarda es posposés per una incidència sanitària que ha afectat bona part de la plantilla de l'equip manxec.
0: Amb motor, els germans Márquez han estat els protagonistes de la primera jornada d'entrenaments del Gran Premi del Japó, de MotoGP, i el global del dia, el subcampió Àlex Márquez, sembla que agafa un petit avantatge, Dami Aguilar.
27: Marc Márquez al matí i Àlex Márquez a la tarda han estat els més ràpids, però segons el campió, de moment, l'home a batre és Pedro Acosta.
28: L'asfalt nou és bo, hi ha adherència i això ens iguala a tots força, però cal seguir treballant per entendre quin pneumàtic és millor, perquè quan el canvies, canvia l'equilibri de la moto. Cal treballar més. Aquest dissabte la classificació serà dura, perquè els pneumàtics et permeten més de dues voltes bones. Estarem igualats. Ara com ara, veig Acosta com el més fort, més que jo, i l'Àlex Àlex ha fet una molt bona volta amb el pneumàtic tou.
27: Àlex Márquez ha superat avui per aquest ordre Pedro Acosta, Marc Márquez i Marco Bezzecchi. Aquí tenim tres dels quatre millors de la general. El líder Jorge Martín també passa directament a la Q2 des de la vuitena posició. En canvi, Maverick Viñales i Alec Rins han de fer repesca. Recordeu, demà a les 8 del matí, cursa sprint en directe a l'aplicació de Catalunya Ràdio i a 3CAT.
0: I acabem amb alguns apunts més breus. David, l'Espanyol avui ha jugat un partit amistós.
25: Sí, a porta tancada a l'estadi de Cornellà al Prat contra l'Ipswich Town. Anglès l'ha perdut per 0-1. Era un partit en què s'esperava el possible retorn de Puado, un dels jugadors de referència d'aquest Espanyol. Finalment no s'ha produït, després de la greu lesió al genoll que va tenir el futbolista blanquiblau. Qui sí que ha tingut els seus primers minuts amb la seva nova samarreta és Gorosabel.
0: I el CatGas Energia Santa Coloma, que busca aquesta nit la primera victòria de la temporada de la Lliga de Futbol Sala.
25: Els colomencs reben el Saragossa a partir de 2:15 en partit de la jornada 4. El CatGas Energia suma fins ara un únic punt en les tres jornades precedents.
0: Doncs fins aquí el repàs a l'actualitat esportiva, aquest vespre a partir de les 7, a més esports al tot costa, i ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández i molt pendent de tot el que passa al Congrés dels Diputats.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur a Calafell.
1: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
0: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Moments per desconnectar, per recordar, per somiar i deixar-nos portar per la música. Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. També el podràs escoltar els dilluns de 2 a 3 de la matinada en repetició.
1: Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio.cat. Els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat.
0: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977-69-44-44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
4: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
5: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
6: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
7: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
8: El model de seguretat del municipi com el de Calafell.

0: ell, doncs, com tant diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores i sempre ens ho passem molt bé.
2: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
3: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
4: A punt de frena amb la Júlia Pont.
5: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
6: L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit. Daiquiri, una selecció dels èxits de la música llatinoamericana des dels anys 80 fins a l'actualitat. El podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit, amb repetició els dissabtes a les 10 del matí i els dilluns a les 3 de la matinada. Daiquiri, el teu còctel musical. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
7: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
8: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
7: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: No badis, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.

0: Cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Dissabtes i diumenges a la sintonia de Calafell Ràdio, viatja amb nosaltres. Escolta d'una a dos quarts de dues del migdia l'esperit viatger. Consells, reportatges, rutes amb BTT, escapades... Mireia Romaguera et farà viatjar a llocs increïbles. Dissabtes i diumenges a Calafell Ràdio, l'esperit viatger. No t'ho perdis. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música, vius la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors.

0: L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.
0: Ja ens segueixes a les xarxes socials? A què esperes? Busca'ns a Instagram i Facebook.
2: Un rere l'altre. Així et sonen els èxits al Surfing Safari.

0: Calafell Ràdio.
1: Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.
2: Cari, que he vist tot això que estàs fent. Guàrdia, me n'alegro molt per tu. I pensa que estava des del principi.

Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. La millor varietat musical a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Svec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
1: En el Calafell Matí comencem el dia amb la informació de proximitat.
2: Parlem amb l'alcalde de Calafell, amb Ramon Ferrer, a punt d'arrencar el festival.
3: Jo crec que és una bona oportunitat, no?
0: Per... L'Ajuntament de Calafell ha organitzat una nova festa per promocionar...
4: Van obrir les portes del Parc de la Sínia i el primer espectacle.
1: Cada dia aprenem coses noves.
5: A finals del 24 arriba la primera dotació de la Guàrdia Civil.
6: Han millorat la qualitat d'aire gràcies a noves normatives. Doncs milions de...
7: El model de seguretat d'un municipi com el de Calafell, doncs, compta amb diferents actors socials.
1: T'acompanyem i entretenim durant 4 hores. I sempre ens ho passem molt bé.
8: I saludem a l'Eva Gutiérrez al cap de...
9: Quan el sol i la lluna s'uneixen al signe d'Escorpí, al cel...
0: A punt d'estrena amb la Júlia Pont.
10: Doncs bé, aquesta setmana us porto una mica de tot, 3 sèries i 3 pel·lícules.
1: Calafell Matí és el magazín de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres de 9 a 1 i els dissabtes d'11 a 1 amb el millor de la setmana. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.
11: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals que van donar so a grans pel·lícules. El podràs escoltar diumenges de 9 a 10 del matí, de la mà d'Eduard Abbas. En repetició les matinades de dilluns d'una a dues. Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Rius. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Rius.
12: Els poetes de tots els temps i països els trobaràs a l'Abecedari Poètic. Un programa de Maica Duaigües. Tots els diumenges a 8:45 del matí, amb repetició la matinada de dilluns a 6:15 de la matinada. Lleva't amb la millor poesia, l'Abecedari Poètic.
0: En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44. Surfing Safari, la millor varietat musical per les teves tardes.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71 i visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70. Els 80.

0: què?
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Nostàlgia, la millor selecció musical dels anys 60 i 70, de la mà d'un gran entès en la matèria, en Josep Cosidó. Nostàlgia, música inoblidable, tots els dilluns de 8 a 9 del vespre i els diumenges en repetició de 10 a 11 del matí i els dilluns a la 1 de la matinada.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44. Així sonen les teves tardes a Calafell Ràdio. Surfing Safari.

0: Cadis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour. Estils, referents, promeses, clàssics inoblidables, hits, himnes, èpoques, generacions. Dues hores setmanals on la música en català és la protagonista a la sintonia de Calafell Ràdio. .cat, els dimarts de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges d'11 del matí a 1 del migdia. .cat. L'hora del jazz. Un programa que t'apropa als millors compositors i les obres del gènere més rellevants. Ramon Robuster dirigeix i presenta L'Hora del Jazz, els dimecres de 8 de la tarda a 10 de la nit, amb repetició els diumenges a partir de les 11 de la nit.
1: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

0: Escolta la nostra emissió online. Demana-li a la teva Alexa. Alexa, vull escoltar l'emissora Calafell Ràdio i podràs escoltar tota la nostra programació en directe.
1: Fins a les 7 de la tarda, Surfing Safari, a Calafell Ràdio.

0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell. Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents. Els DJs més destacats. El millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego. Els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego. Sents la música. Veus la pista.
1: Banda sonora original. Un programa fet a la mida per als amants de les bandes sonores. Una hora on recordarem les millors peces musicals

0: els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos. Moments de clàssica, moments per gaudir de sonoritats, sensacions i llocs desconeguts. La música clàssica que ha perdurat i perdurarà per sempre. Ho podràs escoltar els dijous de 9 a 10 de la nit i en repetició els diumenges a partir de les 10 de la nit. Un programa conduït per Josep Anton González.
1: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
2: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
1: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44. 977-69-44-44.

0: La publicitat a la ràdio és ràpida, directa, efectiva,
1: atractiva, elegant, honesta, exclusiva, fiable, seductora, persuasiva.
0: Però sobretot, més econòmica del que et penses. Anuncia't a Calafell Ràdio. 977-69-44-44 977-69-44-44

0: Ricard Electrodomèstics patrocina l'informatiu.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. L'informatiu amb Mireia Romaguera.

0: Benvingudes, benvinguts a l'informatiu del dia. Avui és divendres 2 d'octubre.
1: L'actualitat de Calafell a l'informatiu.
0: El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà la connexió entre vianants i ciclistes. En parlem en uns minuts, abans tenim altres notícies que les resumim primer de tot en titulars. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Avui parlarem de la inauguració oficial del projecte Arc i Vida. Tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell signen un conveni per apropar els serveis i les activitats al Baix Penedès. Diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa durant 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost, amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions, segons dades de l'INE. La Tarraco Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment ha vist plantar més de 1.800 castells des de l'any 1990, amb el 4 de 10 amb folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: L'Ajuntament de Calafell ha aprovat en el darrer ple la modificació del POM, el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal. Permetrà desenvolupar una nova centralitat entre Calafell i Segur amb l'objectiu de reforçar la cohesió urbana entre els dos principals nuclis del municipi. Un dels elements més destacats de la proposta és la transformació de la carretera C31, que passarà a tenir un caràcter més urbà, amb una nova configuració de la mobilitat i dels espais públics. Dins d'aquesta actuació, el pont de Masmel tindrà un paper fonamental en la connexió entre els dos costats de la via del ferrocarril. Escoltem a Ramon Ferrer, alcalde de Calafell.
2: El pont de Masmel s'ampliarà i no desapareix, es transforma. El nou pont connectarà millor Masmel Muntanya i Masmel Platja, amb més espai per les bicicletes, una vorera més àmplia i una mobilitat més amable i més segura. Aquesta rotonda connectarà aquí, al carrer Mestral, a Masmel. A més, la C31 es transformarà en travessera urbana i tindrà també una nova rotonda. No fem un altre pont, aprofitem i ampliem el que ja tenim. Menys trànsit innecessari, més connexió entre barris i més espai per a les persones.
0: Durant els darrers mesos, veïns de Masmel han expressat la seva preocupació davant la possibilitat que el projecte comportés la demolició del pont actual. La proposta urbanística aprovada, però, planteja una solució diferent, apunta l'Ajuntament. El POM de 2011 ja contemplava la transformació de la carretera C31 en una rambla urbana i proposava una modificació del pont de Masmel per generar una nova plaça. Aquell mateix planejament també preveia la construcció d'un hotel i un palau de congressos als terrenys de l'antiga discoteca Louis Vega, així com 500 nous habitatges, dels quals un 40% serien protegits i la cessió obligatòria del 10% del sostre a l'Ajuntament. La nova proposta manté la filosofia del planejament aprovat el 2011, però modifica la solució prevista inicialment per millorar la mobilitat i simplificar les infraestructures. L'alcalde de Calafell ha destacat el canvi de concepció de la mobilitat que implica aquesta nova actuació. Diu que el pont actual de Masmel respon a una manera d'entendre la mobilitat centrada principalment en el vehicle privat Una de les principals novetats serà l'ampliació del pont de Masmel. Per incorporar-hi un carril bici i ampliar les voreres destinades als vianants, ha apuntat l'Ajuntament. Aquesta actuació permetrà millorar els desplaçaments quotidians i, sobretot, facilitar la connexió entre Masmel Muntanya i Masmel Platja, actualment limitada per les persones que es desplacen en bicicleta. Actualment no hi ha cap carril bici que connecti Masmel Muntanya i Masmel Platja. La connexió per a vianants i ciclistes es completarà amb la prolongació del recorregut del pont en direcció a Masmel Muntanya. El nou itinerari incorporarà un semàfor per facilitar el creuament de la carretera i continuarà mitjançant un camí específic per a vianants i bicicletes fins al carrer Mestral. D'aquesta manera, l'Ajuntament diu que la nova configuració del pont permetrà disposar d'un itinerari continu i més segur per als desplaçaments no motoritzats. La proposta aprovada també modifica la configuració de la carretera C31. La via s'elevarà per connectar-la directament amb el pont que travessa la línia ferroviària, mentre que la circulació de vehicles es resoldrà mitjançant una nova rotonda. Aquesta rotonda permetrà accedir als sectors de Bellamar, Bellamel i Masmel a través del carrer Migjorn i facilitarà també els moviments de vehicles que circulin en sentit Tarragona i necessitin accedir al pont de Masmel per travessar la via del ferrocarril. La nova ordenació busca, així diuen, comptabilitzar la mobilitat rodada amb una millor connexió per vianants i ciclistes dins del procés de transformació de la C31 en una travessera urbana.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell.
0: I ja queden pocs dies a part votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell del 2027. De fet, apunteu-lo, fins al 9 d'octubre podeu votar les propostes. Recordem que la primera edició d'aquests pressupostos va ser l'any 2017 amb l'elecció de les propostes del pressupost municipal del 2018. Enguany s'arriba a la novena edició d'un procés participatiu i ja consolidat. Hi ha moltes propostes que han sorgit dels pressupostos participatius i ara mateix ja són una realitat. A les darreres edicions es va modificar el reglament dels pressupostos participatius per fer que les propostes guanyadores fossin més fàcils d'executar. S'han presentat 32 propostes que han estat valorades pels tècnics municipals. Algunes d'elles s'han descartat per l'elevat cost que suposaven o pel manteniment que tenien o per anar en contra dels criteris municipals d'intervenció a l'espai públic. Les propostes que han passat a tall i que ja podeu votar fins al 9 d'octubre són les següents: adequació del camí de Mas d'en Vives, del torrent de la Cobertera, arreglar voreres i carrers de Calafell Park, arreglar voreres a la urbanització Mas Romeu, així com també a Brises, Montmar i Valldemar. Canvi d'arbrat a la platja, nova àrea d'esbarjo infantil al Parc de la Sínia, renovació del Parc Infantil de Mas Romeu, senyalització d'equipaments, zones d'ombra, zones verdes en aparcaments, estudi per declarar la tripulació del bot salvavides com a patrimoni immaterial de la humanitat. I una altra de les propostes per votar són menjadors per a colònies de gats. De fet, el Consell Ciutadà ha aprovat la proposta tècnica presentada. Per tant, recordem que fins al 9 d'octubre es poden fer les votacions dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell. Poden votar les persones empadronades al municipi majors de 16 anys. Un cop acaba la fase de votació, les propostes que guanyen s'incorporaran al pressupost municipal de 2027.
1: Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell a l'informatiu.
0: I ara parlem de la inauguració oficial del projecte Arquivida. Tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. Serà una tarda especial per donar a conèixer aquest projecte Coneix Salut, Esport, Prevenció i Benestar, i que neix amb la voluntat d'acompanyar i millorar la qualitat de vida de les persones afectades de càncer de mama. L'acte comptarà amb la participació de diferents representants institucionals, professionals de la salut i del món de l'esport, així com amb un brindis de cloenda i un còctel, amb l'actuació musical en directe que amenitzarà aquesta inauguració. De fet, doncs, es demana que es pugui acompanyar un moment tan important per al Penedès contra el càncer, per totes les persones que fan possible que projectes com aquest converteixin en realitat. La inauguració oficial del projecte Arquivida, recordem, serà el 7 d'octubre, 5:45 de la tarda, a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell.
1: Calafell Ràdio. L'actualitat del Baix Penedès a l'informatiu.
0: Ho hem dit en els titulars, el Gimnàs Rècord del Vendrell i l'Associació contra el Càncer a Tarragona han signat un conveni de col·laboració per impulsar activitats adreçades a persones amb càncer i les seves famílies mitjançant la cessió d'espais d'instal·lacions esportives. L'acord posa en valor el compromís del gimnàs amb el benestar i la salut de la ciutadania i s'emmarca en l'estratègia de l'associació d'ampliar la presència territorial, especialment al Baix Penedès, i facilitar l'accés als recursos i serveis, especialment en aquelles zones on les barreres geogràfiques poden dificultar l'acompanyament. Aquesta col·laboració permetrà a l'associació disposar d'un espai de proximitat al Vendrell per desenvolupar activitats vinculades a l'activitat física, la fisioteràpia, el benestar i l'acompanyament. De fet, d'aquesta manera, el Gimnàs Rècord posa les instal·lacions al servei d'una iniciativa amb impacte social, ampliant la dimensió de l'activitat més enllà de l'àmbit esportiu. La iniciativa permetrà apropar els recursos de l'entitat a la ciutadania de la comarca baixpenedesenca, facilitant l'accés a activitats en un entorn proper i contribuint a millorar la qualitat de vida de les persones afectades per la malaltia i també del seu entorn familiar.
1: Les notícies del Baix Penedès.
0: El diumenge 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els darrers quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. La jornada oferirà 2 opcions de recorregut. La ruta curta de 5 quilòmetres sortirà amb autobús des de l'oficina de turisme de Cunit a 11:45 del matí, amb destinació al Rosers. La ruta llarga de 10 quilòmetres començarà a peus de l'oficina de turisme del Rosers a 11:00 AM. Totes 2 modalitats tenen un preu de 15 euros i inclouen un vermut amb pica-pica, refrescos al centre cívic del Roser, samarreta de regal i una fideuada per acabar la jornada a la platja de Cunit. La regidora de Turisme, Beatriz Luque, ha destacat que aquesta activitat és una oportunitat per donar a conèixer Cunit des d'una perspectiva diferent, vinculada a la natura, a les tradicions i a les experiències compartides. L'alcalde de Cunit, de la seva banda, Jaume Casanyes, assenyala que la carrerada connecta amb arrels i història del territori. Recuperar i mantenir vives aquestes tradicions és, també diu, una manera de preservar el patrimoni i reforçar el vincle entre municipis. Les inscripcions ja són obertes a través de caminadesamencant.com.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. Les notícies de Calafell i del territori en 30 minuts. L'informatiu de Calafell Ràdio. Els successos.
0: L'acusat de matar la seva exparella el 18 d'abril de 2025 a Calafell ha declarat que va colpejar-la amb una pedra al cap perquè s'intentava defensar d'ella. Segons l'investigat, la dona va pegar-li amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava del domicili familiar. Tot seguit, ha assegurat que ella va caure en el tram final de les escales que portaven al pati i que ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que arran de la caiguda la víctima estava damunt d'ell i que va agafar una pedra amb la qual li va donar 2 cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. A la declaració feta aquest dijous a l'Audiència de Tarragona, l'acusat ha explicat que van mantenir relacions sexuals amb la víctima el dia dels fets i que després ella va embogir quan va comprovar que havia mantingut converses amb altres dones a través d'una xarxa social. Segons ha relatat, la seva exparella va començar a pegar-li cops de puny mentre estaven a l'habitació i després van al menjador a buscar un pal amb 2 claus. Escoltem les declaracions del processat.
3: Se descarga a través del TikTok, pues lo descargo ella. Yo lo instalé, lo descargo y había conversaciones de mis primas, con mis primas, también con mujeres, y empezó a pegarme puñetazo, con el móvil, con mi, o sea, puñetazo, porque yo estaba hablando con mujeres. cogió su móvil, ya, llamó a mi tío, a mi tío Perico. Mi tío no le coge el teléfono porque mi tío ya tuvo ya unos jaleos con ella y con su mujer. No le coge el teléfono. Empezó otra vez a pegarme, puñetazo. Se va al comedor, deja los móviles, viene sin móvil, viene con un palo que tiene dos clavos. Me pega el primer palazo y me pongo la mano aquí y me pega aquí.
0: En paral·lel al crim, l'investigat ha explicat que feia 4 anys que mantenia una relació sentimental amb la víctima i que aquesta diu que era gelosa i controladora. En la vista d'aquest dijous també s'ha llegit la denúncia interposada per la dona el 12 d'octubre del 2024, pel qual se'l va detenir per un presumpte delicte de violència sobre la dona, així com la resolució del jutjat d'instrucció. La jutgessa va denegar l'ordre de protecció sol·licitada per la víctima amb la

0: seguretat vigilada. Pel que fa a la responsabilitat civil, li reclama una indemnització de 200.000 euros per als dos fills majors d'edat i una de 300.000 euros per a la menor.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat.
0: Canviem radicalment de tema. Catalunya va registrar un rècord de turistes extrahotelers a l'agost, segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. L'agregat de càmpings, albergs, turisme rural i apartaments turístics va rebre més d'1,21 milions de viatgers en el vuitè mes de l'any, un 3,06% més que el 2025. Del total de viatgers, 719.033 van ser residents a l'Estat i més de 496.000 estrangers. Per tipus d'allotjament, els càmpings es van mantenir com els de més afluència de turistes, amb 909.079, un 5,92% més que l'any passat. La xifra suposa que pràcticament 3 de cada 4 turistes que van optar per un allotjament extrahoteler van triar un càmping. L'estada mitjana als establiments turístics extrahotelers va ser de 5,74 dies, per sota de l'any anterior, que era de 6,16. Hi va haver diferències, però en funció del perfil del visitant. Així, entre els residents a l'Estat va ser de 4,79 dies, mentre que entre els estrangers va enfilar-se fins als 7,11 dies. Si s'observen les pernoctacions per tipus d'allotjament, els càmpings en van registrar més. També van baixar els albergs, en aquest cas, i els apartaments turístics. El turisme rural va registrar 281.619 viatgers, un 3,2% interanual més.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. L'informatiu. Les notícies del Camp de Tarragona.
0: La Tarraco Arena Plaça de Tarragona acull aquest cap de setmana el concurs de castells que apunta a ser el millor de la història segons l'organització. La jornada de diumenge hi actuaran 12 de les millors agrupacions i els castellers de Vilafranca, dominadors de la cita els últims 25 anys, miraran de revalidar la victòria del 2024, aconseguida en un frec a frec amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Al concurs s'hi veuen les millors construccions de cada colla i segons les dades des de 1990 analitzades, entre els castells més ben puntuats, el més repetit és el 3 de 9 en folre, descarregat 50 vegades i carregat 20 cops. Els castells més valuosos han estat el 4 de 10 en folre i manilles i el 9 de 9 en folre. Aquesta edició del concurs arriba en un moment dolç per la gran majoria de colles participants que encara en el tram final de la millor temporada de la història, segons l'opinió de l'organització del certamen. Segons el seu vaticini de seguir aquesta progressió, es pot esperar que el 2026 sigui el millor concurs de la història. Durant dos dies, el concurs de Castells de Tarragona preveu que més d'11.000 persones, sense comptar els castellers, assisteixin de públic a la Tarraco Arena, unes 5.000 dissabte i unes 6.000 diumenge. L'expectació que sempre aixeca el certamen fa que s'hagin acreditat prop de 400 periodistes i professionals d'un centenar de mitjans de comunicació d'una vintena de països. La jornada de Torredembarra del concurs, amb les colles més petites, es va celebrar el cap de setmana passat, amb victòria pels castellers d'Esparreguera. A la darrera edició del concurs de Castells de Tarragona, la victòria va ser per als Verds, grans dominadors del concurs. Els vilafranquins es van imposar el 2024 en un frec a frec amb la Colla Vella dels Xiquets de Valls. A més d'aquestes colles, diumenge també actuarà la Colla de Tarragona dels Castellers de Sants, Capgrossos de Mataró, Moixiganguers d'Igualada, Xiquets de Tarragona, Castellers de Villa de Gràcia, Xiquets de Reus, la Colla Castellera de Sant Pere i Sant Pau i els Castellers de Barcelona. Fins als anys 80, el concurs es va celebrar de manera discontínua i amb diferents formats. A partir del 1980 es va recuperar el format concurs i es va establir una periodicitat. L'any 1990, Televisió de Catalunya el va retransmetre per primera vegada. Des d'aquesta data, el concurs de Tarragona

0: ha vist plantar més de 1.800 castells, segons el recompte a partir de la base de dades de la Coordinadora de Colles Castelleres de Catalunya. Piles de comiat al marge, el castell més vegades descarregat des del 1990 és el 5 de 7, amb 130 vegades, i el que més vegades ha vist la plaça carregat o descarregat, el 4 de 8, amb 141 vegades. Ja més distància, tanca el podi dels tres més vistos, el 2 de 8 en folre, descarregat 66 vegades i que també s'ha aconseguit carregar en 25 ocasions. Entre les 10 construccions més assajades hi ha també el 2 de 7, el 4 de 7 en peu, el 3 de 9 en folre, el 3 de 7, el 4 de 9 en folre i el 7 de 7. Tots sumen almenys una quarantena de construccions descarregades i carregades. La majoria d'aquests castells també sumen un nombre important d'intents i d'intents desmuntats, prova de la seva dificultat. Pel que fa als pilars de comiat, principalment de 4 i de 5, se n'han aixecat més de 600 en els últims 35 anys d'història del concurs. La dificultat dels castells ha estat històricament objecte de debat. Hi ha colles que discrepen si és més costós alçar una construcció de més alçada o bé té més mèrit retirar el folre o les manilles als castells de grans dimensions. El concurs estableix una taula de puntuació que busca l'equilibri entre els dos punts de vista. Cal destacar que el concurs de Castells de Tarragona celebra enguany la 30a edició.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb l'actualitat de proximitat. Calafell Ràdio. Calafell.tv. Les notícies del Camp de Tarragona a l'informatiu.
0: L'antic refugi antiaeri del Serrallo de Tarragona s'ha incorporat als espais de la Guerra Civil i la repressió franquista. L'acte ha consistit en la descoberta d'una placa al carrer Callao, des d'on s'accedia al refugi que va protegir més de mig miler de persones durant els bombardejos de la Guerra Civil espanyola. La posterior construcció de la xarxa ferroviària va comportar la destrucció de bona part de l'espai, que actualment no es pot visitar. La col·locació de la placa té per objectiu reparar i dignificar espais representatius de la lluita per defensar els drets i les llibertats democràtiques. L'acte que ha tingut lloc aquest dijous ha format part d'una programació que ha inclòs una conferència sobre els refugis antiaeris de la ciutat i un taller titulat Explicar històries d'arxiu, difondre la memòria, impartit per la documentalista historiadora Maribel Serra Pallarès. El taller, que es farà els dies 5 i 13 d'octubre a l'Arxiu del Port de Tarragona, es dirigeix a persones interessades en la divulgació cultural i patrimonial per oferir-los eines per transformar els documents d'arxiu en relats accessibles i atractius per al conjunt de la ciutadania. L'activitat és gratuïta, però les places són limitades i cal fer reserva prèvia per participar-hi.
1: L'informatiu de Calafell Ràdio. 30 minuts amb les notícies que t'interessen. Tot el que passa al teu voltant. Calafell Ràdio. Informatius. Les notícies del Penedès Marítim.
0: La Regió Sanitària Penedès iniciarà el pròxim 5 d'octubre la campanya de vacunació contra la grip i la Covid-19 amb l'objectiu de concentrar el màxim d'activitat vacunal entre l'inici de la campanya i el 18 de desembre. Les vacunes continuaran disponibles als centres sanitaris fins aproximadament a finals de març, coincidint amb la finalització del calendari epidemiològic. La campanya es desplegarà de manera esglaonada i donarà prioritat inicial a persones amb més risc de patir complicacions. En aquesta primera fase es vacunaran les persones que viuen en residències, els majors de 80 anys, les dones embarassades, els infants d'entre 6 i 59 mesos i el personal sanitari i sociosanitari. Segons les dades facilitades per la Regió Sanitària, al Penedès hi ha unes 3.600 persones que viuen en residències de gent gran, discapacitat i salut mental. També infants, embarassades i persones majors de 80. La segona fase començarà el 26 d'octubre amb l'obertura amb cita prèvia de la vacunació a la resta de grups prioritaris, persones majors de 60, persones amb factors de risc i professionals de serveis essencials. A partir del 16 de novembre començarà la tercera fase, que permetrà vacunar aquests grups sense cita prèvia als centres d'atenció primària. Les agendes per demanar cites van obrir de manera anticipada el 27 de juliol. La ciutadania pot demanar hora a través de La Meva Salut, al portal Cita Salut o directament al CAP. La Regió Sanitària Penedès preveu reforçar la vacunació amb accions comunitàries arreu del territori per facilitar l'accés. S'instal·laran punts itinerants als mercats municipals del Baix Penedès, entre d'altres a l'Arbós, Llorenç, Sant Jaume dels Domenys i Banyeres del Penedès. Salut també treballa per acostar la vacunació a alguns centres educatius i preveu accions en centres cívics i residències de gent gran. També estaran a Fira de Novembre de Vilanova i la Geltrú, així com a Santa Margarida i els Monjos i al Mercat de Capellades. Seran punts de vacunació als mercats i també a punts destacats. La Regió Sanitària Penedès fa una crida a incrementar la vacunació després que les cobertures de la campanya anterior quedessin per sota de les registrades al conjunt de Catalunya. A Catalunya es van administrar durant la passada campanya més d'1.524.000 dosis de vacuna antigripal i 934.000 dosis contra la Covid. En el cas de la grip, això representa 112.517 dosis més que la temporada anterior, mentre que les dosis de Covid van disminuir en 16.913. La Regió Sanitària també reforçarà aquesta temporada la promoció de la vacunació als centres sanitaris, les farmàcies, els entorns laborals i educatius, amb la participació dels ajuntaments i les entitats locals.
1: Informatius de Calafell Ràdio. Informatiu de Calafell Ràdio, per estar informat del que passa a Calafell i al teu voltant.
0: Hem arribat al final de l'edició informativa del dia. Avui és divendres 2 d'octubre. Qui els ha acompanyat i parlat, Mireia Romaguera, gràcies per la seva atenció. Tornarem, com sempre, en properes edicions. Que tingueu una bona entrada del cap de setmana.
1: Calafell Ràdio, calafell.tv, serveis informatius. Més informació a les nostres xarxes socials, al nostre web calafell.tv i en properes edicions d'aquest informatiu.

Un, dos, tres, aprovant, se m'escolta, sí, correcte. Benvinguts a la màquina del temps, benvinguts a Calafell Ràdio des de la 107.9 de la FM o, evidentment, des de calafell.tv. Aquí ara obrim debat a bat, 60 minuts per endavant per compartir grans cançons dels 80 i 90. Però és que avui, divendres 2 d'octubre d'aquest 2026, farem una edició molt especial. Edició especial remixes de grans clàssics dels 80 i 90, d'un duet que ho està rebentant absolutament tot en el món de la producció, amb les seves pròpies referències, però és que a més se n'encarreguen de fer-ne remescles molt interessants i molt de cara a pista dels 80 i 90. Us estic parlant del duet Block and Crown, avui els protagonistes del programa. El meu nom, Albert Gómez, un plaer acompanyar-te des d'ara i fins a les 9 del vespre. Benvinguts a Calafell Ràdio, benvinguts a la màquina del...

molt, molt xula, aquest remix. Una de les cançons de Billy Ocean. L'original és del 84, aquest Caribbean Queen, No More Love on the Run. Calafell Ràdio, 107.9 de la FM o des de calafell.tv. Aquesta és la màquina del temps. Tots els divendres, de 8 a 9 del vespre, amb vosaltres per compartir boníssimes cançons i, en aquest cas, avui, edició especial. Especial Remixes.

Això passa quan uneixes dos cançons i en aquest cas aquest rework per aquest 2026 és l'autèntica bomba. Fusionant Forget Me Nots de Patti Rushen amb Billie Jean de Michael Jackson. I així és com seguim avançant xino-xano des de Calafell Ràdio en aquest divendres 2 d'octubre de l'any 2026 des de la màquina del temps.

De nou, Block and Crown remesclant un clàssic de clàssics de Frankie Valli, de la pel·lícula Grease. Aquest duet que, per cert, té un catàleg impecable i disponible a plataformes importants com a... bé, a la compte, al perfil de Block and Crown a Spotify, la seva compte oficial de SoundCloud i, d'altra banda, a botigues especialitzades de música electrònica com Beatport o Tracksource. Avançant des de la màquina del temps en aquest divendres, estarem junts per obrir debat a bat el cap de setmana i després de mi arribarà el company Esteve Llop amb Rock and Classics. Tampoc t'ho perds.

No paris de ballar. David Bowie, Let's Dance. Aquest remix molt acertat, que no hi podia faltar en aquest especial Remixes. Remescla de DJ Manu ML. I és que hi ha molts productors i DJs que, en aquest cas, joves promeses que es fiquen a l'estudi. I no només Locke & Crown són els protagonistes avui al programa, sinó de tant en tant també productors amateurs que, mica en mica, es van fent camí, es van obrir camí en el món de la música i en el món de la producció. I nosaltres, evidentment, apostem per ells. Per tant, avui en aquest especial Remixes no hi podien faltar. La màquina del temps que continua viatjant per desbloquejar més records musicalment parlant.

Me, la remescla de la cançó Family Affair, en aquest cas, el remix, no et podia faltar. Block and Crown, eh? Qui si no serien? Block and Crown en Lizard, també acompanyant aquesta bona remescla que hem recuperat des de la màquina del temps. Que bé ens ho estem passant avui. Jo crec que en farem una segona edició més endavant, eh? Una segona edició d'Especial Remixes, de 80s i 90s. Però de moment ens centrem en el dia d'avui, en aquest divendres 2 d'octubre de l'any 2021.

El tema amb el que la cantant australiana Kylie Minogue va conquistar el món i es va convertir en una icona definitiva. 25 anys han passat d'aquesta obsessió robòtica que va obrir el pop del segle XXI. En aquest cas, la remescla de Block and Crown, aquí, a la màquina del temps, avui especial Remixes. I bé, amics, fins al punt de les 9 del vespre, més música sense pausa aquí a la màquina del temps i, per la meva part, un plaer haver-te acompanyat. Soc l'Albert Gómez, gràcies per la companyia. I el divendres que ve, molt més aquí a la màquina del temps. No hi faltis, puntual a partir de les 8. I en uns minuts de re, arribarà Rock and Classics amb el company Esteve Llop. Apa-li, que vagi molt bé. Bon cap de setmana. Adéu-siau.

0: Benvinguts a Rock and Classics, el programa que repassa els grans èxits de la història del rock amb monogràfics dedicats als artistes més importants de la música moderna. Preneu seient. Amb tots vosaltres, Esteve Llop.
1: Què tal, amigues i amics? Com estem? Salutacions cordials. Gràcies per sintonitzar-nos una nova setmana aquí al Rock and Classics, el programa on, com és habitual, mirem enrere per a recuperar les grans cançons de la música pop-rock de tots els temps. Avui us portem un programa molt canyero amb cançons que són impactants, que li hem titulat en aquest programa d'avui, en aquest compendi de cançons, autodestructives. És a dir, unes cançons bé, doncs, que venen potser en un moment complicat, o potser no, però que si més no ens donen moltíssima energia. Això sí, hem escollit algunes temàtiques una mica obscures, alguns moments que creiem que eren a parer de les lletres d'aquestes peces artístiques, doncs un moment complicat per la persona que les va escriure. En qualsevol cas, cançons interessants avui al Rock and Classics que parlen de coses, doncs, una mica complexes, i és allò també que diem tantes vegades que la música pot ser un canalitzador de pressions. Doncs en aquest cas és per treure's pressió de sobre. Cançons autodestructives. I comencem amb una banda que es va sorprendre moltíssim a principi del segle XXI. Viatgem a l'any 2002, quan es va publicar el disc de debut d'Audioslave, la formació que unia Chris Cornell de Soundgarden, un dels millors vocalistes de tots els temps, i Rage Against the Machine, la part musical d'aquest grup. Un disc molt recomanable, amb cançons tan potents com aquesta que ja sona. Il·lumina el meu camí. Light my way.

una veu realment increïble, la de Chris Cornell. Ja fa uns quants anys que ens va deixar per voluntat pròpia, i la veritat és que cada any que passa el trobem més a faltar, perquè escoltes qualsevol de les seves interpretacions, com aquest Light My Way al costat d'Audioslave, i et quedes molt i molt parat, perquè com és possible que hi hagi una veu que sigui capaç de transmetre tant en tons alts, tons baixos, bé sigui cridant, com podríem escoltar al final d'aquesta cançó, o bé en aquesta mateixa peça amb tons molt més suaus i més fluixos, no més dèbils. Així doncs, un gran vocalista. Seguim amb ell, de fet. Ara anem amb Soundgarden, la seva banda mare, i viatgem més de 3 dècades enrere. 1994, aquest és probablement el disc més brillant que va fer la banda de Seattle. Es deia Super Unknown, un disc llarguíssim amb grans cançons com aquesta, amb títols molt eloqüents. The Day I Tried to Live, el dia que vaig intentar viure. Soundgarden.

La temptació era molt gran i hem seguit amb un altre tema de Chris Cornell, inclòs en un treball històric que realment ho va petar. Un disc que sona molt i molt bé, això sí, amb una producció que, respecte a altres discos com un que escoltarem d'aquí una estona, doncs quedava una mica antiquat ja. El disc es deia Bad Motherfinger, aquest un dels temes més potents que hi apareixen, Slaves and Bulldozers, de nou avui amb la veu de Chris Cornell. I anem ara amb una cançó que posa, podríem dir, els pèls de punta per la seva intensitat i per la gran qualitat vocal del seu cantant, Jeff Buckley. Va ser el seu disc de debut i, de fet, l'únic publicat en vida de la mà d'aquest artista nord-americà. El disc es deia Grace i aquest és el tema que obre aquest àlbum, Mojo Pin.

Quina és la millor cançó de la història? Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.

Us dèiem abans que ens va cridar molt l'atenció que triomfés un disc tan gran com Bad Motorfinger amb un so molt antiquat comparat amb discos de l'època, com per exemple aquest, que és el que teníem al cap punxar-vos després. Nevermind, aquest clàssic de Nirvana amb aquest tema tan potent que es diu Stay Away. Una cosa així com marxar d'aquí, eh? Aquests esperits que de vegades murmolen pel teu voltant i que els vols fer fora, doncs sempre he pensat això, jo, amb aquesta cançó de Nirvana. Baixem ara una mica el ritme i anem amb un disc que ens ha deixat molt impactats. Va aparèixer a finals del 24 i és l'última targeta de presentació dels The Cure, que afortunadament han tornat amb el seu so habitual i amb propostes que no difereixen molt dels seus últims discos, però que realment ens agrada molt. Un disc que parla, doncs, de la soledat, del pas del temps, d'allò que ja no pots tornar a viure. I un exemple, la cançó que obre aquest disc, que es diu senzillament Sol, Alone, The Cure.

0: La millor música rock de tots els temps. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Viatgem ara al 1992, moment en el que es va publicar un EP acústic de Alice in Chains, aquesta gran banda nord-americana de música grunge. En aquest tema en concret hi participava un gran vocalista del qual ja n'hem parlat abans, Chris Cornell. El tema es diu Right Turn.

Amb dues veus úniques i realment impactants, d'una banda de la de Layne Staley, el cantant de Alice in Chains, ens va deixar ja fa força anys, més de dues dècades, i després també la col·laboració de Chris Cornell, cantant de Soundgarden, també desaparegut, en aquest cas fa menys anys. Així doncs, impactant escoltar aquesta cançó que es diu Right Turn, des d'aquest treball acústic publicat el 1992 de Alice in Chains, es deia Sap. La temptació és molt gran. Seguim amb una altra cançó de Alice in Chains, en aquest cas amb la última cançó que van registrar Layne Staley abans de la seva mort. Va morir l'any 2002, doncs l'any 98 es van reunir, concretament l'octubre d'aquell any, per enregistrar un parell de cançons que eren noves. Aquesta és una d'elles, va sortir publicada el 26 d'octubre del 1999. Com dèiem, l'última cançó enregistrada amb la veu de Layne Staley. Es diu Died.

0: posa't a la butxaca tots els èxits del rock. Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: Amigues i amics, en recta final d'aquest Rock and Classics d'avui, que hem dedicat, o que li hem titulat, Cançons Autodestructives. Primera part, n'hi haurà una segona ben aviat aquí a Rock and Classics. Es tracta d'aquelles cançons que apareixen en un moment complex per qui les escriu, perquè necessita, diguem, fer un crit per poder apaivagar el dolor que té dins seu i per mil casuístiques que podeu anar descobrint cançó a cançó. Esperem que hagueu gaudit, encara tenim música per davant, però ja ens acomiadem perquè tenim un tema molt, molt llarg per davant, que, a més, és d'un LP que abans ja us hem punxat la primera cançó. Doncs ara anem a l'última cançó. Es diu senzillament End Song, l'última cançó, la cançó del final. Es tracta de The Cure des del seu treball Songs of a Lost World, publicat el 2024. Amb aquesta gran joia, amb aquesta retrobada amb The Cure, que vam poder gaudir fa relativament poc al Primavera Sound a Barcelona, ens acomiadem. Gràcies per escoltar-nos. Ja sabeu que ens podeu seguir a través de xarxes socials, Instagram, Twitter, Facebook, i també podeu tornar a escoltar els nostres programes a través de les webs de la quarantena d'emissores que emeten el nostre programa, així com també a les principals plataformes de podcasting. Que vagi molt bé, salutacions cordials, gràcies per escoltar-nos.
0: La millor música rock de tots els temps.

0: amb Ferran Boquer.
1: Bon dia, bona hora, família. Són les 9 en punt del matí. Som a divendres ja, eh? Divendres 2 d'octubre de 2026. I aquest que escolteu és el programa Magazine Matinal de Calafell Ràdio, que engega ara mateix i que us acompanyarà al llarg de 4 hores fins a arribar a la 1 en punt del migdia. I tot això ho farem des d'aquí, des de l'emissora municipal de Calafell, Calafell Ràdio, calafell.tv. A través del 107.9 de la freqüència modulada, també a través de la nostra emissió online. Estarem compartint aquestes 4 hores de ràdio en directe, compartint espais d'actualitat, d'entreteniment i sempre amb bona música. Soc el Ferran Boquer, tot un plaer parlar-vos en directe des d'aquests micròfons, també en nom dels companys i dels col·laboradors que fem possible aquest programa. I si us quedeu aquí amb nosaltres, moltes coses per compartir. Engeguem ja mateix amb les dades del dia d'aquest 2 d'octubre. Divendres, per cert, eh? Tindrem el temps, la previsió meteorològica amb Josep Miró, ara que comença a ploure aquí a Calafell, on ens trobem nosaltres. I també tindrem l'actualitat de proximitat a través dels diaris digitals comarcals. Els divendres, a partir de 9:15, tenim cada 2 setmanes aquesta temporada l'espai de veterinària amb l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell. A les 10 arribarà l'espai d'actualitat. Avui amb membres de Macaque Consulting. Estan preparant un congrés, el Macaque Summit, per aquest mes d'octubre, en el Teatre Joan Colet de Calafell, sobre intel·ligència artificial, sobre tecnologia i sobre networking. Ho escoltarem a partir de les 10 del matí, en temps d'actualitat, amb la Mireia Romaguera. També parlarem, com cada divendres, del clima, l'espai amb la Júlia Crespin. És climatòloga, és oceanògrafa calafellenca. A les 11, el temps, ens actualitzem amb Josep Miró. I com que és divendres, tindrem novetats musicals i discogràfiques, les més destacades que es publiquen avui, 2 d'octubre. A partir de 11:15, espai de cinema amb el Diego Estruga. Ens presentarà les novetats més destacades d'aquesta setmana i també parlarem, com no, de la bola negra. Aquest fenomen que està portant a milers i milers de persones als cinemes. I l'esperit viatger, la càpsula d'escapades de la Mireia Romaguera, que arribarà a les 12 del migdia. També la càpsula de l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. I abans d'arribar a la 1, tindrem l'agenda cultural, les activitats per aquest cap de setmana a Calafell. Doncs vinga, tot això, 4 hores de ràdio en directe, el Calafell Matí a Calafell Ràdio. Gràcies per la companyia. Benvinguts, ben trobats. Comencem.
0: De dilluns a divendres, de 9 del matí a 1 del migdia, l'actualitat més propera, espais d'entreteniment i la millor música. Així és el Calafell Matí de Calafell Ràdio, amb Ferran Boquer. Les dades del dia.
1: Doncs vinga, anem a conèixer que celebren aquest 2 d'octubre. Avui, entre d'altres coses, és el Dia Mundial del Somriure. Se celebra cada 2 d'octubre una jornada dedicada a posar en valor un gest tan senzill com el somriure i els efectes positius que pot tenir en les nostres relacions amb els altres. El somriure és una forma universal de comunicació que pot transmetre alegria, proximitat i confiança sense necessitat de paraules. Aquesta celebració va ser impulsada per Harvey Ball, creador de la famosa cara somrient groga, amb la idea de dedicar un dia a actes de bondat i a compartir alegria amb les persones del nostre entorn. És, en definitiva, una invitació a fer del somriure i de la solidaritat una part del nostre dia a dia. Avui també es celebra el Dia Internacional de la No-Violència. Es fa cada 2 d'octubre, coincidint amb l'aniversari del naixement de Mahatma Gandhi, una de les figures més importants del moviment pacifista i de la resistència no-violenta. La jornada va ser establerta per Nacions Unides per difondre el missatge de la no-violència i per reivindicar la resolució pacífica dels conflictes. La no-violència defensa l'ús del diàleg, la cooperació i la mobilització pacífica com a eines per afrontar les injustícies i també els conflictes. També és una data per reflexionar sobre la necessitat de construir societats basades en el respecte, la tolerància i en els drets humans. Encara més celebracions, perquè avui, 2 d'octubre, també se celebra el Dia Mundial dels Animals de Granja, una jornada destinada a donar visibilitat a aquests animals que formen part de la ramaderia, de la producció d'aliments, com les vaques, els porcs, les ovelles, les cabres o les gallines. La celebració busca generar consciència sobre les condicions en què viuen aquests animals i sobre la importància del seu benestar. També convida a reflexionar sobre els sistemes de producció ramadera i sobre la necessitat de garantir unes condicions adequades d'alimentació Fundació Espai Cura. És una jornada que posa el focus en la relació entre les persones, els animals i el model d'alimentació. Doncs aquestes són les celebracions que tenim en aquest 2 d'octubre. I també sempre tenim efemèrides musicals.

El 2 d'octubre del 1945 va néixer Don McLean, cantautor nord-americà conegut principalment per aquesta American Pie, una de les cançons més emblemàtiques de la música popular dels anys 70. Es va publicar en el 1971. Aquesta extensa cançó es va convertir en un clàssic i és coneguda per les seves referències a la història de la música, a la cultura nord-americana. McLean també és autor de Vincent, dedicada al pintor Vincent Van Gogh. Aquest 2026, Don McLean compleix 81.

Avui també fa anys Gordon Matthew Summersteen. Va néixer un 2 d'octubre com avui del 1951 a Walsen, Anglaterra. Cantant, compositor, baixista, es va fer mundialment conegut com a líder de The Police abans d'iniciar una destacada carrera en solitari. Amb The Police va aconseguir èxits com Roxanne, Every Breath You Take o Message in a Bottle. Posteriorment, com a solista, va publicar cançons com Englishman in New York, entre moltes d'altres. Aquest 2026, avui, Sting compleix 75 anys, un home que continua molt, però que molt actiu i ens agrada molt.

Vinga, en tenim més efemèrides musicals. Anem al 2 d'octubre del 1971 perquè a Norwalk, a Califòrnia, als Estats Units, va néixer Tiffany. Es va fer mundialment famosa l'any 1987 amb una versió del I Think We're Alone Now. Va arribar al número 1 dels Estats Units. També és coneguda per alguna altra cançó. Avui la Tiffany fa 55 anys.

I la quarta i última efemèride musical d'avui és per Mike Rutherford. Va néixer el 2 d'octubre del 1950. Va néixer Mike Rutherford, guitarrista, baixista, compositor anglès i un dels membres fundadors de Genesis. Avui compleix 76 anys. Rutherford també va ser una peça fonamental del grup durant tota la seva trajectòria, participant tant en la seva etapa de rock progressiu com en el posterior evolució cap a un so més pop. També va ser un dels membres fundadors i compositors de Mike and the Mechanics, amb qui va aconseguir grans èxits, entre les seves cançons més conegudes, aquesta que estem escoltant, Over My Shoulder. Es va publicar en el 1995 i Mike and the Mechanics es convertiria en un dels seus temes més reconeixibles i una banda d'èxit. Doncs ens quedarem per començar el Calafell Matí d'avui amb aquesta cançó. És l'Over My Shoulder del 95 de Mike and the Mechanics. Vinga, comencem. Bon dia, bona hora, família.

0: l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
1: Que bé, comencem avui el programa, amb aquest temacle dels 90, amb Mike and the Mechanics. Arribem a un quart de 10 del matí.
0: Calafell Matí, el temps.
1: Doncs plou ara mateix aquí a Calafell. Anem a veure com evolucionarà la meteorologia en aquest divendres 2 d'octubre. Ho sap molt bé en Josep Miró, que també ens fa la crònica del cap de setmana. Josep, molt bon dia.
2: Hola, bon dia. El temps avui es presenta força inestable, també dominat pel cel ennuvolat gran part del dia i amb possibilitat de pluges entre mig matí i mitja tarda, febles, puntualment moderades i amb tempesta, amb una temperatura que avui s'ha situat en els 20 graus de mínima, mentre que la màxima no passaria dels 23, amb poca diferència entre el dia i la nit, amb una humitat alta, però això sí, pràcticament sense xafogó. Vents en conjunt febles en cols moderats al migdia, sempre de llevant o gregal, i fent que la situació marítima avui estigui alterada amb maror destacable, amb onades de més d'un metre i mar de fons. Per demà esperem que el temps sigui també molt inestable, amb cel tapat, amb alguna clariana a primera hora del matí i al vespre, i amb pluges i ruixats intermitents, febles, puntualment moderats una mica forts, sobretot entre mig matí i mitja tarda. Després tindríem una pausa, però a la nit de dissabte a diumenge tornaríem a tenir més pluges. La temperatura baixarà una miqueta de nit i estarà al voltant dels 19 graus de mínima, i demà la màxima podrà estar al voltant dels 23 o lleugerament per sobre, amb una humitat que continuarà sent alta i vents febles de gregal al matí i de llevant a la tarda, més febles que avui, i fent que la mar vagi a la baixa, però tot i així encara amb maror, amb onades entre 50 i 70 centímetres. De cara a diumenge, aquí hi ha moltes contradiccions. Hi ha alguns models que donen un temps que tendeix a millorar transitòriament, amb algunes pluges de matinada, sí que amb un cel ennuvolat, però n'hi ha d'altres que no, que insisteixen amb l'entrada de llevant, amb cel tapat i amb pluges febles però força continuades gran part del dia, amb unes temperatures que es mourien entre els 19 i els 22 o 23 graus i sempre amb vents de llevant o gregal, febles o amb cous moderats al migdia i fent que la mar torni a estar ben alterada amb maror considerable i onades de més d'un metre.
1: Doncs gràcies, Josep, per aquesta crònica del temps. Doncs ara mateix plou, hi ha un avís de Protecció Civil, també des del Servei de Meteorologia de Catalunya, sobre intenses pluges que poden caure, sobretot aquí també a la zona, i a la zona, sobretot, del Camp de Tarragona. No només avui, sinó com ens explicava en Josep Miró al llarg del cap de setmana. Doncs ara mateix tenim 21 graus de temperatura ambient aquí a la zona de l'Estany de Calafell, a la platja de Masvel, i com dèiem, segueix plovent. Deixem la meteo, anem per les notícies de proximitat.
0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí. Els titulars del dia.
1: Moment de repassar el més destacat de les últimes hores, que repassen els diferents diaris digitals comarcals. Anem a diaridetarragona.com, a la secció Costa. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que la va colpejar per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Segons l'investigat, la dona el va colpejar amb un pal i va agafar un ganivet del menjador quan ell va decidir que marxava fora del domicili familiar. A continuació, ha assegurat que ella va caure al tram final de les escales, que baixaven cap al pati i que ell li va passar el mateix. L'home ha explicat que després de la caiguda, la víctima va quedar a sobre seu i que ell va agafar una pedra amb què li va donar dos cops al cap mentre ella intentava apunyalar-lo. També ha afirmat que la víctima era gelosa i controladora. En seguretat viària reclamen senyalitzar la C32 perquè s'avisi que és gratuïta per reduir el trànsit a la C31 per Calafell, segur i Cunit. La carretera suporta una circulació de més de 30.000 vehicles al dia, mentre que la C32 és gratuïta entre Cunit i el Vendrell. Com dèiem, l'autopista C32, com dèiem, és gratuïta tots els dies de la setmana amb el Teletac o l'aplicació Away entre Cunit i el Vendrell, també a les sortides de Calafell, Segur i Coma-ruga. Desviar cap a l'autopista al trànsit de pas en direcció a Tarragona o Barcelona reduiria la circulació per la carretera i amb això el risc d'accidents i l'impacte ambiental. L'Ajuntament de Cunit demana a la Generalitat, titular de la carretera C31, que a la sortida de Cubelles, el panell informatiu lluminós que hi ha, recordi que la C32 és gratuïta, entre la localitat i el Vendrell perquè els conductors puguin escollir aquesta via. I ahir, 1 d'octubre, era el Dia de la Gent Gran. Un vídeo homenatge del Vendrell a les persones grans. Com dèiem, l'1 d'octubre és el Dia Internacional de les Persones Grans i un moment per agrair els seus esforços, les seves lluites i el seu coratge que han permès que avui puguem gaudir dels assoliments que es van forjar gràcies a la seva tenacitat. La residència a la Muntanyeta del Vendrell han retut un homenatge especial a les persones grans a través d'un vídeo, una iniciativa que recorda que van ser una generació que va haver de lluitar i reivindica que encara té moltes lliçons per ensenyar. Anem a isdiari.cat. A la seva secció comarcal del Baix Penedès, en habitatge digne, centenars de persones es concentren davant dels ajuntaments del Penedès i del Garraf per reclamar mesures davant la crisi de l'habitatge. Les cassalades, convocades pel sindicat de llogateres, han traslladat al territori les reivindicacions per garantir l'accés a l'habitatge i frenar la pressió dels lloguers. I el Vendrell obre un nou punt d'atenció psicològica gratuïta a l'Espai Àncora. El servei, impulsat per Salut Mental Catalunya i l'Ajuntament, s'adreça a joves a partir de 16 anys, adults i també a la gent gran. I la Regió Sanitària del Penedès inicia aquest 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I a l'Audiència de Tarragona, també aquest diari es fa ressò de l'acusat de matar la seva exparella a Calafell, que declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. L'investigat assegura que la víctima volia clavar-li un ganivet i que ell no la volia assassinar. Anem a la ciutat del Penedès.cat. 352 persones i 19 empreses han participat en una nova edició de l'Speed Job Dating del Baix Penedès. La jornada celebrada a Coma-ruga ha facilitat entrevistes ràpides per connectar candidats amb empreses del sector industrial, logístic i del transport. És una activitat emmarcada en el programa Treball a les Comarques amb la col·laboració dels ajuntaments del Vendrell i de Calafell. S'ha desenvolupat entre 9:45 i 1:45 del migdia durant aquest matí del dijous. Els participants han pogut presentar les seves candidatures directament a les empreses i per conèixer diferents ofertes i perfils professionals. El funcionament de l'Speed Job Dating es basa en entrevistes breus d'uns 5 minuts que permeten a les empreses i als candidats establir un primer contacte de manera àgil. Per distribuir l'assistència i reduir el temps d'espera, l'organització ha dividit l'accés en 3 torns. I el Vendrell obre noves dates del casal de conciliació per al mes d'octubre, novembre i desembre. La Regidoria de Feminismes i Drets LGTBIQ+, activa el servei gratuït, els fons a l'escola Marta Mata i l'Institut Escola Coma-ruga per facilitar la conciliació familiar. Altres titulars de les últimes hores, la URB, la Universitat Rovira i Virgili, catalogada com la 5a millor universitat de Catalunya. La universitat conserva posicions a la nova edició dels World University Rankings, on figura com la 5a catalana i la 10a de l'estat espanyol. I acabarem a la Fura del Penedès.cat parlant de la 22 mostra de teatre del Baix Penedès que començarà aquest octubre a la Bisbal. És una mostra de teatre que impulsa la coordinadora de grups amateurs de teatre del Baix Penedès. Es tracta d'un cicle itinerant pels diferents municipis de la comarca i que s'allargarà fins al mes de juny del 2027. És l'actualitat de les últimes hores a través dels diferents diaris digitals comarcals. 9:24. Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell.
0: Al portal web de Calafell Ràdio, calafell.tv, tens les notícies i les entrevistes amb l'actualitat de Calafell. Escolta la nostra emissió online en directe i recupera a Ràdio a la Carta els teus programes favorits. Calafell Ràdio, calafell.tv, sent Calafell allà on siguis.
1: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dance del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, 11 a 12 de la mitjanit. Una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dance. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Veus la pista.
3: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: Nou i 28 minuts. Anem per l'actualitat del dia en titulars. És l'avanç informatiu d'aquest divendres, dia 2 d'octubre de 2026, amb la Mireia Romaguera. Endavant, bon dia.
3: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La regió sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment a Vissa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Ara mateix, en punt, 9:45 del matí. Doncs sí, que ja ha arribat el divendres, el cap de setmana, i cada dues setmanes aquesta temporada tenim a l'Esther Fuertes de la Clínica Veterinària Calafell, amb aquest espai ja històric de veterinària, per parlar dels nostres peluts, dels nostres animals de companyia, les nostres mascotes. Esther, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Què tal, com estàs?
1: Molt bé.
0: A les portes del cap de setmana, un cop més. Amb pluja, t'has mullat o no?
1: Bueno, no gaire. No, però ja saps que a mi m'agraden aquestes coses. A mi m'agrada la pluja, sí. M'agrada el vent, la gent no li
0: agrada. Hi ha gustos per tot.
1: Sí, però bueno, colores. Que també m'agrada el sol, eh?
0: També. Avui parlarem d'uns visitants...
1: Sí.
0: Que acostumen, doncs, a vegades estar... Doncs en els budells, a la panxona dels nostres peluts.
1: Exacte.
0: Aquests paràsits, aquests cucs tan desagradables.
1: Sí, i a més, quan els estudies a la facultat et dones compte que la pel·lícula Alien està inspirada en això.
0: Molt bé.
1: Perquè és veritat que són bastant curiosos, per no dir una altra paraula.
0: A veure, desagradables ho són.
1: Sí, són desagradables, deixem-ho així.
0: I curiosos també.
1: Sí, i fan una mica de por. O sigui, si tu mires un d'aquests bitxos al microscopi,
0: clar.
1: Dius, mare meva,
0: millor no mirar-ho.
1: Sí. La veritat és que són coses que quan et dones compte de lo que pot haver dins del nostre organisme o dels nostres animals, et planteja seriosament les normes higièniques i el fet de rentar-se les mans abans de menjar.
0: Comencem pel principi. Què són aquests cucs, aquests paràsits? A veure, i per què estan, on estan i per què es formen?
1: Doncs mira, els paràsits són uns éssers vius, com poden haver mosques, mosquits, elefants, girafes i peixos. Vull dir, estan aquí amb nosaltres.
0: Sí.
1: I el seu nom el que ens està dient és que s'aprofiten d'un altre ésser, en aquest cas diem un hoste, que per sobreviure. O sigui, ells per si mateixos no poden viure. I llavors el que fan és... agafar un altre ésser viu i dir, mira, doncs jo el que faré és posar-me aquí amb tu i xuclaré els teus nutrients i pues, viuré així gràcies a això. Per què diem paràsits i no simbionts? Que és una altra paraula així una miqueta rara.
0: Sí.
1: Doncs bé, els simbionts el que fan és que viuen amb tu, necessiten de tu, però no et perjudiquen. I en canvi els paràsits et perjudiquen, et provoquen malalties, et parasiten. És veritat que intenten, els paràsits sempre intenten aprofitar-se de tu, et posen malalt, però no el suficient com per morir. Que també és un detall, vale?
0: Sí.
1: Però és veritat que fan una miqueta la punyeta. És difícil morir per un paràsit intestinal. Però provoquen malalties o provoquen que altres malalties ens trobin dèbils i se'ns aprofitin de nosaltres.
0: Quines malalties poden provocar?
1: Doncs bé, provoquen les parasitacions. Per exemple, les tènies i alguns d'aquests cucs plans poden provocar quistes. N'hi ha d'altres que parasiten problemes a nivell respiratori, altres hepàtics, altres al sistema nerviós central. Llavors, moltes vegades són les conseqüències que ells provoquen d'estar dins del nostre organisme. Això fa que nosaltres puguem arribar a morir. Per exemple, si et surt un quiste hidatídic a dins del sistema nerviós central, al cervell, el problema que tens és que tens allà una mena de bossa de líquid, per dir-ho així, que va creixent i va augmentant en tamany. I això què fa? Ocupa un espai dins del cervell i, clar, si tu, que tens una capseta tancada amb una sèrie de coses que necessiten un espai, cada vegada les fas més petites o les empenys més, això fa que tinguis problemes. Vale? Per tant, fan patologies greus. Però avui no venia a parlar d'això.
0: No.
1: De coses així, no. De mirar, de conviure lo just amb ells.
0: Val.
1: Intentar que no estiguin amb nosaltres.
0: Una curiositat, com mira. Arriben a dins dels animals? És a
1: exacte.
0: Dir, no sé si arriben a través... Bueno, explica'ns-ho, a veure.
1: Aquí veníem una
0: exacte.
1: Mica. Exacte. Hi ha diversos tipus de paràsits.
0: Val.
1: Llavors, la majoria entren per la boca. Vale, llavors, el que passa és que tots ens imaginem doncs, agafant un paràsit i ens el mengem. No? Doncs no, així no passa. Moltes vegades els paràsits on estan? A l'ambient. Llavors, moltes vegades la gent ens diu oh, però és que jo tinc un animal que està, per exemple, un gat que viu en un àtic a Barcelona i des que era així de petit que no ha sortit mai. No pot ser que tingui paràsits. Jo no el desparasito perquè allà dalt jo tinc la casa molt neta i molt ben escombrada i fregada cada dos dies i això no pot ser.
0: No és possible
1: no
0: que s'hagi infectat allà.
1: Exacte. Les probabilitats d'infecció són baixes, però són. O sigui, n'hi ha. I el teu animal, a més, pot ser un reservori de paràsits i, a més, pot ser que te'ls passi amb tu, perquè nosaltres també formem part d'algunes de les cadenes, diguéssim, del cicle vital d'alguns d'aquests paràsits. Per tant, aquí no hi ha ningú que es quedi lliure. Què hem de fer quan tenim un animal? L'hem de desparasitar. I hem de buscar antiparasitaris que afectin a tots els tipus de paràsits. Els cucs normalment es poden catalogar entre cucs plans i cucs rodons. Són com dos grans famílies, no?
0: Sí.
1: I per aquí hi ha un munt. El número 1 en cucs rodons seria el Toxocara. Llavors, aquí molts em direu, bueno, molt bé el nom, molt maco.
0: Sí, però els que no ho coneixem, no estem familiaritzats, doncs,
1: però sí que esteu familiaritzats, sí? Sí? Amb el Toxocara.
0: Amb el nom,
1: sí.
0: No.
1: Amb el nom, no. Però
0: a mi sí. Amb el cuc, sí.
1: A tothom li sona que els nens tenen cucs.
0: Sí.
1: Eh? Ah, rasca el culete.
0: Sí.
1: Això és que té cucs.
0: Cul.
1: Ai, he vist unes cosetes així, uns filets blancs que d'allò... Ai. I pobret el bebè. Els nens que van als parques i juguen amb la sorra i tal. Bé, doncs aquests cucs, exacte, estan als parcs, jugues amb la sorra, et fiques les mans a la boca i et pots parasitar pel Toxocara. I ho tenen els gossos, ho tenen els gats i ho tenim els humans. Per tant, aquests hi són.
0: Sí, és més comú del que podria semblar.
1: A més, aquests tenen un cicle vital molt interessant, perquè els Toxocara no només els agafem del terra i ens els posem a la boca perquè hi han hagut femtes allà de gat o de gos que han deixat els ous o els quists més aviat i ens els mengem via oral, sinó que es poden també transmetre transplacentàriament. Què vol dir això? Doncs que si tenim una gosseta que no l'hem desparasitada i que té cadells, aquests cadells, via placenta, poden tenir els paràsits. I quan neixen, aquests paràsits migren de la sang al teixit intestinal i parasiten el gos, i els gos poden acabar tenint cuquets a les femtes. Mm. Per tant, aneu en compte amb aquests de "el meu gos no ha sortit mai d'un àtic, mai ha tocat al carrer, no cal que el desparasiti perquè pot ser que tingui paràsits i que ell mateix es vagi reinfestant i que us es passi a vosaltres."
0: De quina manera ens ho podria contagiar a nosaltres?
1: Doncs mira, els tipus de contagi és normalment de femtes a boca. Però tots direu, a veure, jo no agafo la caca del gos i me la poso a la boca. Vale. Però els gossos van per terra i moltes vegades es rasquen el culete amb el terra.
0: Mm,
1: no?
0: Correcte.
1: Que és aquell, vale,
0: sí, aquella
1: així, tan
0: divertit.
1: Que sí,
0: que s'estan gratant
1: al terra. Com un perreo,
0: ves? Sí,
1: exacte. És això. Doncs quan fan això, una de les possibilitats és que tinguin cucs intestinals, que estan sortint per l'anus, provoquen picor, i ells rasquen el culete a terra. No tot el que rasca són cucs.
0: Ja.
1: Anem a compte, això.
0: A vegades els pica i ja està.
1: Ah, exacte, hi ha altres
0: coses.
1: Que no
0: li puc picar el cul, clar, evidentment, exacte, doncs es graten, ja pobrets.
1: Una d'aquestes opcions és aquesta, que es grati el cul. Llavors, deixen. Què fan al gratar-se? Pues, si ho fa a l'estora, pues, allà ha deixat els quis.
0: Clar.
1: Allò, quan s'asseca o quan hi ha pols, la pols s'aixeca. I nosaltres a vegades respirem, o si treus la pols, o el que sigui, i et poses les mans a la boca o inhales. Clar, tots em direu, ostres, Esther, que exagerada. Hi ha d'haver una càrrega important.
0: Sí.
1: Però penseu que els gossos, jo sempre ho dic, els gossos es llepen el cul.
0: Sí.
1: No només el seu.
0: Sí, sí, el d'altres.
1: El d'altres també. Per tant, quan un gos ens llepa la cara o ens llepa les mans,
0: clar,
1: i després
0: clar,
1: ens posem el bocat a la boca o l'entrepà a la boca,
0: sí,
1: penseu que el paràsit està desitjant trobar un hoste nou, que
0: sí,
1: som nosaltres.
0: Clar.
1: Vale? Per tant, moltes vegades quan em dieu "no, però és que no té cucs, perquè jo no li veig cucs a les caques." Bueno, tu no li veus cucs a les caques, però anem amb compte perquè pot ser que hi siguin també. I aquesta és una altra. Aquí m'ha explicat gràficament que es rasca, deixa els cuquits i tal, i dius, bueno, però jo no veig aquests cucs per casa.
0: Correcte.
1: Quan es rasca. Bueno, és que n'hi ha la forma de quist o d'ou, per entendre'ns, aquesta forma és microscòpica. Per tant, a vegades nosaltres no la veiem. No, a vegades no, és que no la veiem. Uh-huh. Has d'agafar el microscopi i veure-ho. Per tant, quan parlem de que no fa falta desparasitar, aneu en compte perquè aquestes potser són les patologies més greus que ens poden passar als gossos i als gats de forma més normal. O sigui, la més habitual, és la zoonosi més habitual que ens poden transmetre els nostres animals de companyia, són els paràsits intestinals.
0: Uh-huh.
1: Per tant, a vegades, encara que nosaltres diguem "no, jo sempre em rento les mans", no, però quan em dieu "no, li dono de la taula a menjar", clar, si te llepa... Sí, és veritat que la càrrega parasitària potser és molt baixa i potser no arriba, perquè tu després no et poses les mans a la boca. Però el risc hi és. És un risc baix, però l'hem de contemplar. Mm. I moltes vegades em diuen, bueno, però això li va passar quan era cadell, va treure molts cucs per les femtes i ja mai més. El que dèiem, els adults. I després passa una cosa, els cadells tenen un sistema immunitari encara molt fluixet i moltes vegades podem veure molts símptomes de paràsits intestinals.
0: Quins serien aquests símptomes quan no és evident de que quan no veiem que hi ha cucs, però sí que hi ha símptomes que podrien tirar cap aquí, no?
1: Exacte. El primer de tot és, què hem dit? És un paràsit. Què fa? S'alimenta de nosaltres. Sí. Per tant, ens treu el nostre aliment. Ah. Si nosaltres, del que mengem, ni donem una part a aquest paràsit, hi ha potser una part essencial que no ens la quedem. I, per tant, tindrem un dèficit nutricional. Que pot ser A, pot ser B, pot ser C. Com que no estem alimentant-nos suficientment bé, podem tenir carències. I on es veu el primer? En el pèl. El meu gos té el pèl mate o té caspa. És que està més prim de lo normal. Doncs això, potser, el primer que hem de fer és desparasitar. Uh-huh. Quin és l'altre símptoma que ens poden provocar els paràsits intestinals? Doncs diarrees. Hem dit que estan al budell, vale, i que surten per l'anus. Per tant, si estan al budell, ens poden provocar diarrees. I quan tenim un animal que fa les caques lletges, que són toves, que hi ha mucositat, doncs aquest l'hem de desparasitar el primer, si no ho hem fet. Uh-huh. Igual està fent diarrees per una altra raó. Pues perquè té una inflamació al budell o perquè ha menjat alguna cosa en mal estat o té una infecció com una salmonelosi. O sigui, hi ha moltes altres patologies.
0: Però, per prevenció, doncs exacte, ja es desparasita.
1: Primer de tot, desparasitar. Que es regulen les femtes i tal? Alerta, hi havia paràsits. Hem de tallar aquest cicle. Això què vol dir? Els antiparasitaris maten els adults. Això, aquí una frase, no? Per portar de periòdic, de diari. Maten els adults, les fases adultes d'aquests paràsits. Què vol dir? Que en 15 dies, la majoria de paràsits, les fases que no són adultes, que són larvàries o estan en forma d'ou, començaran a ser adults i començaran a criar. Per tant, si tenim un animal que té paràsits o que té sintomatologia en paràsits, donem antiparasitari i millora, als 15 dies hem de tornar. Uh-huh. Per què? Hem d'evitar que es torni a multiplicar, hem d'evitar que tornin a reproduir-se i tenir larves i ous. I fent-ho una, dos o tres vegades normalment és suficient.
0: S'eliminen per l'anus també quan fan les seves deposicions?
1: Ah, exacte, s'eliminen
0: per la qual cosa es veuran, no? Si uh-huh. els elimina per aquesta via, que és la manera.
1: Es veuen si estan en gran quantitats i si hi ha molts adults, i depèn de la forma. Per tant, segons quins es veuen i segons quins simplement veurem que, ostres, estava bé el meu gos, li he donat la pastilla dels paràsits i m'ha sortit una diarrea. La pastilla no li ha sentat bé. Pot ser, perquè les medicacions tenen totes els seus efectes positius i negatius. Mm. Però també pot ser que hagi matat molts paràsits i que aquests no s'han digerit, han fet una mala digestió de l'aliment i llavors el que surt és en forma de diarrea. Per tant, si després d'anar a la pastilla tenim diarrees, també als 15 dies tornem a desparasitar.
0: Sí que és veritat que moltes vegades els veterinaris recomaneu, no?, que cada cert temps, ara ens diràs uh-huh. quan, clar, doncs que encara que no hi hagin símptomes, per precaució, per prevenció, desparasita l'animal.
1: Exacte. Penseu que l'antiparasitari, és el que hem dit abans, mata els adults. Mata els adults en el dia i el moment que donem la pastilla. Per tant, no té un efecte preventiu agafar paràsits. I el que hem de fer és, de forma periòdica, s'ha estudiat que el risc d'agafar paràsits de forma important és cada 3 mesos. Mm. Per tant, què farem cada 3 mesos?
0: Però tu saps pastilla. Que no ho fem.
1: Ja, jo ja ho sé.
0: No ho fem, perquè ja els que sé. Tenim, quan anem a mirar, sí, quan sí. anem a fer la vacuna anual, és quan diem, dona'm ja la pastilleta, m'adones el pack sencer.
1: Ah, exacte.
0: I penses, doncs, que aquell animal està ja per tota la temporada, tot l'any, doncs ja està
1: cobert.
0: Ja està cobert, però no és així, eh?
1: És cada 3 mesos. És veritat que és una cosa que se'ns oblida, perquè si ens oblidem nosaltres, a vegades, de prendre una pastilla antibiòtica, quan tu et trobes malament... Com no t'has d'oblidar?
0: Clar, perquè a més és preventiu, o moltes vegades no és evidència, que no s'evidencia que estan aquells cucs. Llavors dius,
1: exacte,
0: per què l'has de donar unes pastilles que, si l'animal està bé...
1: Clar, perquè li he de donar química,
0: exacte,
1: no?
0: Exacte.
1: Doncs per prevenir zoonosis, sobretot. Jo no et dic que si, per exemple, tens un gat que està en un àtic a Barcelona, que no surt mai, cada 3 mesos de forma sistemàtica li donguis. Potser aquí el que podem fer és 2 cops a l'any donar la pastilla... I ja està. Si una vegada ens en saltem i són 8 mesos, doncs home, si no surt massa, no hi ha problema. I molts em direu, bueno, però si aquest gat que està allà el desparasito superbé una vegada. Mm. Ens desparasitem tots els de casa, perquè quan hi ha paràsits ens hem desparasitat tots.
0: També.
1: Llavors, ens desparasitem tots bé els de casa. I ja no té més cucs mai més, i no torna a sortir, ja no cal que li doni la pastilla, no? Doncs no. Perquè nosaltres sortim al carrer, trepitgem el terra,
0: sí,
1: portem les bosses de plàstic, les hem deixat apoyades al terra, tornem-hi. Esther, estàs paranoica. Sí, és molt exagerat, però el focus hi és, el punt d'infecció hi és. Per tant, s'ha de prevenir.
0: Moltes vegades hem parlat dels medicaments que administrem als animals. Preguntar-te, no és la mateixa pastilla per desparasitar el nostre animal que la que nosaltres puguem prendre, no?
1: Exacte.
0: Entenc que no, eh?
1: No.
0: No, per això.
1: Una cosa és veterinària
0: per això.
1: I l'altra és medicina humana,
0: posa'm posa'm quatre que així ens desparasitem.
1: Així ens prenem tota la pastilla.
0: No.
1: No, per favor.
0: No, millor aclarir-ho, perquè mai se sap si això serveix pels nostres animals. També compta, perquè jo sé que hi ha persones que li donen una aspirineta pel nen, pel gos. No, compta, que no és el mateix. Ho sé perquè...
1: Sí.
0: Que, mira, a mi em va molt bé l'animal, també, per les articulacions. Compte.
1: Compte, perquè hi ha medicaments que es poden fer servir en humana i en veterinària, això ho sabem.
0: Però no totes.
1: I no tot el que és bo per mi o per un nen és bo pel meu gos o el meu gatet. I el que és bo pel meu gos no és bo pel meu gat. L'altre dia ens acabem de dir la frase un gat no és un gos petit. Això també ve per això, perquè les medicacions que jo li dono a un gos o que jo li dono a un humà no actuen exactament igual dins d'un cos d'un gos que dins d'un cos d'un gat, que dins d'un cos d'un perico o dins del gos del cos d'un conill. Per tant, medicacions que són superbàsiques com un ibuprofè maten gossos, un gelocatil mata gats, o sigui, que, i a més a dosis molt petites. Per tant, molta cura, jo us recomanaria que no, o sigui, no amb majúscules i amb fosforescent, doneu medicacions pel vostre compte a gossos i gats, i menys si no us les ha receptat un veterinari, són de format veterinari.
0: Per anar tancant aquest espai de veterinària, com a conclusió, és més freqüent del que pensem aquest

0: d'aquells programes que començo que tot... a empicar tot.
1: I no t'he portat fotos.
0: No, no cal, no cal.
1: Que són molt xules.
0: Doncs amb l'Esther Fuertes parlem dels nostres feluts cada dues setmanes en aquest espai de veterinària del Calafell Matí a Calafell Ràdio. Moltes gràcies, Esther, i fins la propera.
1: A vosaltres.
0: No et mullis, eh?
1: No, i si no, no passa res.
0: Vinga, adéu. Adéu.

0: Déu-n'hi-do, quina balada, quin duet, quina cançó per acompanyar-los també amb la selecció musical d'aquest divendres. Karol G, Bruno Mars, Still, és aquesta nova col·laboració.
1: Aquí i ara, l'actualitat, l'entreteniment i la millor música. Aquí i ara, Calafell Matí.
0: Doncs ara mateix, 9:53 minuts, seguim endavant amb més propostes, amb més cançons. Perfect Man és la nova cançó del Teddy Sims. Ja la tenim sonant aquí, a Calafell Ràdio. En un moment una pausa i a partir de les 10, espai d'actualitat del Calafell Matí. Bon dia, bona hora, família.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Segueix-nos a les nostres xarxes socials, a Facebook i a Instagram, i gaudeix dels nostres continguts. El que passa a prop teu també passa a les nostres xarxes socials. Segueix-nos. Informatius de Calafell Ràdio.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Quina és la millor cançó de la història?

0: Rock and Clàssics cada setmana ens fem la mateixa pregunta i sabem que hi ha moltes respostes. Ens vols ajudar a buscar-les? Doncs només cal que escoltis amb nosaltres la millor música rock de tots els temps. Cada setmana repassem en format monogràfic la història de les formacions més destacades de la música moderna.
1: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
0: Rock and Clàssics, amb Esteve Llop.
2: Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
1: Les 10 en punt del matí. En un moment, espai d'actualitat amb la Mireia Romaguera, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio d'aquest divendres. Junts fins la una, amb actualitat, entreteniment, bona música. Ara arriba l'antena del 107.9 de la FM, una de les clàssiques de la Katy Perry. Mira que el seu repertori en té de cançons, doncs jo diria que aquesta és la que a mi més m'agrada. Mira per on.

0: arriba aquí i ara Calafell Matí, el magazín matinal de Calafell Ràdio. Tota l'actualitat al Calafell Matí.
1: Moment del nou programa d'actualitat aquí a Calafell Televisió. Avui parlarem de l'esdeveniment que tindrà lloc al Teatre Joan Colet de Calafell del Macaque Summit 2026. Tenim amb nosaltres doncs, el Daniel Cardelús, que ens acompanya aquí a les instal·lacions de Calafell Televisió per parlar d'aquest esdeveniment i de la companyia que tenim just al darrere. Molt bon dia, Daniel.
2: Què tal? Com estàs?
1: Molt bé. I tu com estàs?
3: Bé, encantat de que ens hagueu convidat i de poder explicar una mica l'event aquí a tothom.
1: Sou de Macaque Consulting, us trobeu asseguda a Calafell. Explica'ns sí. Una miqueta, no? Primer de tot, a què es dediqueu i de què consta la vostra empresa.
3: Mira, la nostra empresa, tampoc som molt originals, en aquesta època ens dediquem molt a la intel·ligència artificial. El que passa és que realment el 90-95% de les nostres feines realment és intel·ligència artificial. Fem més coses, podem fer pàgines web, tot aquest tipus de coses, però realment el que ens dediquem és a ajudar les companyies, o bé en projectes, o bé fent certes consultories o auditories perquè puguin entendre què és això de la intel·ligència artificial i sobretot sàpiguen treure-li profit, o sigui, fer el que diem una adopció intel·ligent. Uh-huh. Ella és Vanili, un dels nostres robots, una uh-huh. de les coses que fem a Macaque és, nosaltres tenim una divisió que és Macaque Robotics uh-huh. i és una dels nostres robots, en tenim un parell ara mateix i més que vindran. Ella és Vanili, que és un model xinès, que és un ITRI R1, un dels més avançats avui en dia, és programable, per això pot parlar. I després també tenim un altre, que és un petit gosset, uh-huh. d'aquests molt de Black Mirror, que també fan bastant de yuyu, però que també són bastant intel·ligents, que és, evidentment, uh-huh. es diu Mili. Llavors, entre els dos tenim Mili i Vanili.
1: Molt bé. I aquest esdeveniment que dureu a terme aquí al teatre, quin dia serà i quins són els ponents que estaran presents?
3: Mira, l'esdeveniment és el dimecres que ve, el dia 7, i tindrem ponents de diferents companyies. O sigui, nosaltres sempre tractem que sigui una mica multidisciplinar, multisectorial, i en aquest sentit ve gent des del món del món de telecomunicacions, de Vodafone, ve gent també del món pur i dur de la IT o de la intel·ligència artificial, com Google. Uh-huh. I després tenim una part també molt important per nosaltres, que és la part legal, la part de què es pot fer amb la IENO, que tenim gent de Conversia. Mm? I després també tenim un altre ponent del món de la banca, que és molt important també, l'aplicació de la IA a la banca, que és de CaixaBank. I finalment, també una altra gran necessitat que ens expressen els clients és el tema del màrqueting. Llavors tindrem una persona que específicament, que aquest cop és de Pimec i de Pimec Macaque Agency, o sigui, també col·labora amb nosaltres, que parlarà exclusivament de temes de màrqueting.
1: A falta de pocs dies, com van les inscripcions? Perquè a més és un acte solidari, no?
3: Pues, a veure, van bé. Ja ens ho esperàvem, que les coses anaven, al final, l'última setmana sempre fa l'empujón final. Uh-huh. Des d'aquí us convidem a que tothom, si us plau, pues, que vagi, la veritat. I com deies, aquest cop tot el que nosaltres ingressarem per les entrades que venem va directament a una associació que es diu AFANOC, que uh-huh. serveix, o que té el seu propòsit és ajudar a la gent, a les famílies, amb nens amb càncer. Llavors és una de les coses que a nosaltres ens interessa molt, diguéssim, poder aportar de manera solidària, i aquí sí que us convido a que això, que tots els que realment voleu venir sapigueu que és per una bona causa.
1: Anem a parlar de la IA, de la intel·ligència artificial, no pot faltar doncs aquesta pregunta, no? Com està ara actualment? Perquè això està corrent molt, no? Explica'ns una miqueta, vosaltres que esteu en aquest món.
3: Aquesta és una molt bona pregunta.
1: S'escafant aire, eh?
3: Sí, sí. És una molt bona pregunta i és una pregunta que ara ja és que ens fan contínuament, però és que ens l'han fet des del primer moment que nosaltres vam començar a treballar amb la intel·ligència artificial. Ara jo crec que la intel·ligència artificial està en un moment molt dolç des del punt de vista d'evolució. És molt ràpida, o sigui, hi ha àrees que van començar a treballar-se ja fa temps, com tot el que era el treball amb texta, Després ja vam començar a treballar amb temes de raonament, que també va haver-hi una evolució. Ara estem amb una pujada molt bèstia de tot el que és el tema audiovisual. Llavors, a poc a poc, els passos es van fent de manera molt ràpida. El que nosaltres veiem amb AKG Consulting és que potser aquesta velocitat d'evolució no arriba a la mateixa velocitat a l'empresa. Per això és una de les coses que realment nosaltres estem més enfocats. Hi ha un gap ara mateix important entre el que pot fer la intel·ligència artificial i el valor que estan extraient realment les empreses de la intel·ligència artificial. I nosaltres una mica estem allà, i part del missatge que realment volem donar en aquest event és principalment això: explicar-li a les empreses com ho poden fer.
1: Clar, posar-se al dia, no?, tanta novetat, no?, i de la rapidesa, sobretot.
3: Sí, hi ha una cosa que nosaltres rebem molt des dels nostres clients, que és la sensació de que m'estic perdent alguna cosa, m'està passant per sobre. I en certs aspectes tenen raó. L'únic que això al final el que fa és que les companyies es tiren, van directament a comprar el pes, que dir. I aquí una mica és quan nosaltres tractem de donar-los una mica com el criteri, no? De coses que funcionen, coses que no funcionen, i sobretot des del punt de vista aquest de connectar molt amb elles.
1: Quin perfil de persones venen a un esdeveniment com el vostre?
3: Doncs ve molt directiu, tècnic, per un costat, que al principi era el perfil que nosaltres esperàvem, però ens vam donar compte que no, que realment el que ve és el decisor. Ve el director d'una empresa mitjana o entre mitjana i petita, això ens hi trobem molt, evidentment, però també trobem que hi ha grans empreses que porten departaments o bé tècnics o bé d'investigació, que també aquest és un altre, i després també una cosa que ens agrada molt és que vingui sobretot gent que s'està formant, des de joves fins gent que s'està, diguéssim, com reinventant, perquè una mica el que tractem de donar-los és això, és de donar com una guia, una pauta. Però en aquest sentit, des de la primera edició, ja et dic, hem après molt, i en aquesta segona ja ho hem fet d'una manera que, bueno, que tractarem de donar una mica més d'encertar més. Jo crec que la primera edició va sortir prou bé, però la segona volem que surti molt millor.
1: I a tots els assistents, no?, que vindran aquí al Teatre de Calafell, els ensenyareu, doncs, el que tenim ara darrere.
3: Sí.
1: I el gosset que també parlaves. Ensenyareu el que poden fer, no? Podríem fer una demostració, no?, aquí també, a veure de què fan.
3: Sí, en aquest sentit, a veure, el que sí que podríem veure és aquest tipus de robots. Poden fer bastantes coses de fàbrica, poden, per exemple, saludar, que si hi ha algú que... o la mateixa... Bueno, a vegades poden parlar, si la programem, en aquest sentit, Vanilla està programada.
1: Mira, llavors, ara saluda.
3: Pot saludar, pot aixecar els braços, té bastants gestos, tu també li pots donar un gest. Sí, tu li pots... Ara, per exemple, nosaltres li estàvem fent que aprengués a pensar. Llavors li fèiem el de pensar.
1: Bueno. Doncs els podrem veure al teatre.
3: Els podrem veure al teatre.
1: Tots els assistents que vinguin. I de quina manera, no?, també, quin és l'objectiu d'aquest tipus de robots i la intel·ligència artificial, no?, relacionada amb ells, no?, què és el que es busca?
3: Mira, aquesta també és una molt bona pregunta. Una empresa, diguéssim, petita, que acaba de començar, que es comenci a fer temes de robòtica, clar, és una cosa que ens ho pregunten moltíssim, però és que per nosaltres és una evolució lògica. Nosaltres som molt experts en el món que li diuen agèntic. Què vol dir? És quan hi ha la intel·ligència artificial, la poses a fer tasques. El que passa és que les tasques normalment ara estan a dintre d'un ordinador. Per nosaltres això ja fa temps que ha transcendit. O sigui, el fet de que un robot físic pugui fer moviments, està molt bé, però el fet de que li puguis dir no, comprèn el teu entorn i fes accions, igual que jo li estic fent dintre del meu ordinador, sabem que és el proper pas. Llavors, per nosaltres, el propòsit de tenir aquest tipus de robots, principalment, és I+D. Nosaltres treballem en estar per davant de la... diguéssim, del que demanarà el mercat, i ja sabem més o menys que per què anirà. Igual que també estem fent tota una sèrie d'aspectes que són principalment el comandament per veu, una cosa que li diem voice action, amb un dels productes que tenim que es diu Makoko, que és una mica el que ara està traient pues, ChatGPT, estava dient, ai, ja pots parlar... Pues, nosaltres ja fa temps que estàvem treballant amb això.
1: Veure una miqueta més avançats, no?
3: Sí, és el que ens... És el que ens demanen i el que nosaltres també ens hem posat com a objectiu.
1: Molt bé, doncs ja per últim, què vols dir, no? Els nostres espectadors, no? Perquè vinguin, no? Al teatre i puguin conèixer tot aquest món, no? De la intel·ligència artificial, la tecnologia i el networking.
3: Doncs el que es podria dir és que realment el mateix que tenen els teus que ens demanen, la por a, diguéssim, a perdre-s'ho, perquè la veritat que gent que l'any passat no va poder venir ens ho va dir perquè l'esdeveniment es grava, després es posa i realment es van donar compte de que allà es va crear un clima molt interessant. Llavors, en aquest sentit, jo us convido a que realment esteu directament allà. Hi ha una part important, com has dit, de networking, que ens interessa molt que la gent d'allà surti, no només amb coneixements, sinó amb contactes i principalment amb deures, perquè el dijous mateix ja puguin començar a fer coses. Llavors jo crec que aquesta seria la gran, diguéssim, el que es podria demanar és que, si us plau, veniu, perquè és que us ho passareu bé, però sobretot hi traureu valor.
1: Molt bé, doncs moltes gràcies per venir a Calafell Televisió. Molt bon dia.
3: A vosaltres.
2: Podrías decirles, si os interesa cómo la inteligencia artificial puede ayudar de verdad a las empresas, venid al Macaque Summit en Calafell. Os esperamos para compartir ideas y de descubrirlo juntos.
3: Bueno, un poco marketingiano, ¿no?
2: Ya, puede ser. Pero en estos casos funciona.
3: Muy bien. Oye, por aquí también me preguntan de si te estás apuntando los nombres de toda la gente que habla mal a la Alexa.
2: Uy, no, para nada. No tengo ninguna lista secreta de enemigos de Alexa. Bastante tengo con recordar dónde tengo mis propios tornillos.
0: Toda la actualidad al Calafell.

0: Alternativ.
1: Aquesta és una de les grans cançons dels britànics Coldplay, una cançó que publicaven l'any 2011, Every Teardrop is a Waterfall. Cada llàgrima és un salt d'aigua, una cascada. Seria més o menys la traducció del títol d'aquesta cançó. Una de les grans cançons, potser no tan coneguda, dels Coldplay. Amb ells hem arribat a les 10 i 21 minuts. Anem camí del punt de 2:15, moment que arriba la Júlia Crespin per parlar del clima. Aquí, a la sintonia del Calafell Matí. I moltes coses per compartir aquí, en el 107.9 de la FM, en aquest divendres, dia 2 d'octubre de 2026. A les 11, el temps, amb Josep Miró, i tot seguit tindrem les novetats musicals, novetats discogràfiques per aquesta setmana a Calafell. I parlant de novetats, en un moment, a punt d'escoltar la nova de Miley Cyrus.
2: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment, i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.
1: Ha tornat amb un nou àlbum i una de les cançons incloses és aquesta. Let's Get Married, de Miley Cyrus, que està de tornada. I sempre ens encanta tot el que fa aquesta dona. L'escoltes a Calafell Ràdio, bon dia.

0: Nobodies, vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició amb productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Tens un nou negoci i vols donar-lo a conèixer? Anuncia't a Calafell Ràdio. Elaborarem la campanya publicitària més adient pel teu projecte i la que millor s'ajusti al teu pressupost. Truca'ns i informa't. 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 2 minuts i arribem al punt de 2:15 del matí. Divendres, dia 2 d'octubre de 2026. I aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens expliquen avui en els serveis informatius, des dels serveis informatius de Calafell Ràdio, calafell.tv. Amb la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia.
2: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La regió sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment a Vissa planta més de 1.800 castells des del 1990, amb el 4 de 10 amb folre i manilles com a cim.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: Cell Ràdio.
1: Mi Chico, la cançó que acabem d'escoltar amb el Jason Derulo, amb Melody, amb artistes que formen part de la nostra programació musical aquí en el Calafell Matí. Doncs arribem ja a 11:15 del matí, en directe a Calafell Ràdio. Som a divendres, està plovent, a les portes del cap de setmana, més d'una, això dirà. Quin mal rotllo que plogui. A veure, hem estat molts mesos, moltes setmanes sense pluja, va bé que plogui, sempre jo dic que caigui bé. Molt bon dia, Júlia Crespin.
2: Molt bon dia, Ferran.
1: Ja que parlem del clima, doncs això, parlar de... Sempre parlem de les pluges, del canvi climàtic, de les conseqüències. 150 litres a Tortosa aquesta nit, 200 gairebé a Santa Bàrbara, que és a tocar. És a dir, que les Terres de l'Ebre, doncs ara sembla ser que estan tenint repercussions importantíssimes i segueix plovent a hores d'ara.
2: Sí, i sobretot també a la zona del sud de França també ho estan patint molt, per la zona de Montpellier, la Costa Blava. No sé si també
1: No, perquè no ens arriba, no ens ha arribat la informació aquesta, però sí que és veritat que els mitjans, sobretot, estan centrats molt en aquestes pluges que estan caient aquí a Catalunya, en diferents punts, perquè al Pirineu, a les Terres de l'Ebre, ha caigut últimament aquí, vull dir que no parem. Què li passa al teu micro, de veritat, eh?
2: Que este, crec que el cable connecta i fa...
1: Ah, però això no es nota per antena, són els teus auriculars, en
2: vale,
1: tot cas.
2: Perfecte.
1: No és el micro. En qualsevol cas,
2: bé
1: m'escoltes bé? Tot bé?
2: T'escolto bé.
1: Perfecte.
2: Una miqueta...
1: Sí.
2: Xispites.
1: Hi ha xispetes.
2: Però em penso que és la connexió del cable, per
1: a
2: això
1: veure,
2: estic tocant.
1: Per auriculars no serà aquí en aquest estudi, si vols canvia't. Vull
2: no,
1: dir que...
2: ara ja està, ja ho he tocat, però vinga, perdó que s'ha escoltat.
1: Cap problema.
2: Total, que aquestes pluges tenen un motiu, i com que aquí parlem del clima i el clima està molt lligat al temps meteorològic, doncs ens toca explicar què és el que està passant i la connexió amb el canvi climàtic. I és que hi ha una paraula que segurament heu sentit a parlar, o vosaltres mateixos l'heu dit aquests dies, la dana.
1: La dana.
2: La dana. Cada vegada que arriben pluges torrencials, sembla que aquesta paraula ja ara aparegui de forma automàtica, no? I és comprensible, perquè les danes poden provocar episodis de precipitació molt intensa, i tenim l'episodi de la dana de València, que tots el recordem.
1: És que aquests dies, i no només, sinó ja portem molt temps parlant d'aquests fenòmens, que si dana, que si ciclogènesi explosiva, que això...
2: Sí,
1: aquesta paraula
2: els
1: és que
2: noms
1: ja,
2: són...
1: M'encanten, no les repercussions, sinó els
2: la
1: noms,
2: paraula.
1: El pronunciar-ho, que ho fa molt fàcil pels que treballem a la ràdio. Ciclogènesi explosiva. Si ho dius de carrerilla, surt bé. En qualsevol cas, són paraules que aquests dies, amb tots aquests episodis de pluges, doncs ho tenim
2: sí,
1: molt present.
2: Abans també teníem que si la gota freda, que si
1: correcte,
2: no...
1: Que si el temporal de no sé què, que si la llevantada, això de la llevantada ho hem dit molt també.
2: Sí, però vull començar precisament desmuntant aquesta idea, perquè les pluges torrencials que tenim aquests dies no estan provocades per una dana.
1: No,
2: i molts medis ho estan dient. De fet, és una situació molt curiosa i per això doncs he decidit parlar-ne al programa, a l'espai d'avui.
1: Doncs, em sembla molt bé deixar clar el concepte de cada cosa i quan és una cosa o quan no ho és.
2: Exacte. Un dels ingredients principals que tenim, de fet, és un anticicló. I això pot sonar molt contradictori,
1: ostres,
2: perquè és un
1: sí,
2: sistema que normalment clar, associem al sol, al
1: bonança,
2: bon temps...
1: Exacte.
2: Doncs, en aquesta ocasió, és la peça fonamental per entendre per què tenim el nostre litoral mediterrani en alerta per aiguats. Com pot un anticicló ajudar a les pluges torrencials? Doncs anem per parts, anem a explicar-ho.
1: Vinga.
2: Des de finals de setembre estem vivint una situació d'inestabilitat mediterrània, d'inestabilitat meteorològica, que ha anat afectant diferents punts de la península, especialment al litoral mediterrani. I aquest dijous i divendres, doncs, l'episodi, diguem que s'ha intensificat amb avisos vermells, com comentaves, al litoral de Tarragona, Castelló, València, per precipitacions que són, afecten de manera local i que poden superar doncs, els 180-250 litres per metre quadrat. Això ja no és simplement un... Bueno, està plovent molt. No, no. Estem parlant que cau molta aigua, però sobretot cau en poc temps. I això doncs, és molt important pel que dèiem, les crescudes sobtades en rieres, torrents, inundacions, problemes en la mobilitat, en infraestructures. No sé si has vist aquestes imatges a Sant Cugat, sí. Tot aquell carrer...
1: Sí, sí, per això ara mateix que parlaves diferents punts i estava pensant jo, Sant Cugat, a Barcelona, aquests dies enrere...
2: Sí, és que a tot arreu...
1: Aquesta setmana ha plogut molt, però moltíssim també allà. El problema és això, grans quantitats amb molt poc temps i que provoquen, doncs, això, aquestes desgràcies, aquestes imatges impressionants i, malauradament, a vegades hem de parlar també de víctimes, no només de danys materials.
2: Exacte. Doncs aquesta pluja no ve per una dana. D'on surt? Doncs la clau és aquesta configuració atmosfèrica. Com deia, tenim un potent anticicló que està situat al centre d'Europa. Per què aquest anticicló està fent pluja? Doncs bé, està fent un bloqueig modificant la circulació dels vents. En superfície, aquesta configuració està afavorint que ens entri aire marítim cap al litoral. Què ens passa? Doncs que aquest aire ve de molt lluny i, per tant, ve carregat de molta humitat perquè ens ve del mar, però després de recórrer una bona part del Mediterrani. I per què és tan important això? Doncs perquè el Mediterrani està molt calent.
1: 27 graus.
2: Molt calent.
1: 27 graus, ens
2: 27
1: deien.
2: 27 graus. Mm. Aquest és un dels altres grans ingredients de l'episodi. Tenim un anticicló bloquejant que aquest aire no pugi més amunt, cap a dalt, cap a l'alta muntanya, diguem, i un aire que ve molt carregat de molta humitat i de molta temperatura. El setembre del 2026 ha estat excepcionalment càlid a Catalunya i, com dèiem, el Mediterrani arriba a l'inici d'octubre amb temperatures superficials que encara són molt elevades. Encara en alguns punts es mantenen per sobre dels 26 graus.
1: Com vens tu avui, amb tirants? Com vaig jo?
2: Jo vinc amb tirants.
1: Amb pantalon curt? Perquè aquest
2: I
1: matí...
2: m'he posat pantaló llarg perquè dic, bueno, plou una mica... O sigui, per respecte sí, a una sí. Perquè sí, però podria haver vingut amb pantaló curt.
1: Clar, jo surto d'hora de casa, miro el termòmetre exterior, posa 21 graus, dic, clar, si 21 hi ha a les 6 del matí, imagina't, doncs, a la 1 del migdia.
2: Clar.
1: Doncs és que no ve de gust abrigar-se ni posar-se pantaló llarg.
2: Mira, dimecres a la nit, és que ahir ho comentàvem amb el tiet del Manel, dimecres a la nit estàvem amb el Manel netejant una cosa i es va posar a ploure amb la manguera. I ens estàvem xops, mullant-nos amb la manguera, que en qualsevol altre moment, a l'octubre o finals de setembre, ens haguéssim pelat
1: sí,
2: de fred.
1: Dius, no toca, però...
2: Ni ho vam notar.
1: Imagina't.
2: Saps allò que fa tanta calor que et cau l'aigua?
1: I venia de gust.
2: I et dona igual? Doncs exacte. Un mar calent evapora més aigua i aquesta aigua passa a l'atmosfera en forma de vapor. Per tant, tenim una entrada d'aire marítim carregada d'encara més humitat. Quan arriba a terra, es troba a les muntanyes del litoral i prelitoral i aquest aire puja cap amunt. Es refreda, el vapor es condensa i aquí es formen els núvols de la tempesta. Però falta la peça més important d'aquest puzzle. Tenim l'anticicló que ens bloqueja, tenim...
1: Els vents humits.
2: Els vents humits, el mar calent... I l'última peça, i és que no hi ha vent, estem parlant d'un anticicló, no hi ha vent. Per què és tan important que no hi hagi vents forts? Doncs perquè si una tempesta es mou, els núvols es mouen amb el vent, descarrega i marxa. Però si es desplaça molt lentament o no es desplaça, descarrega una enorme quantitat d'aigua sobre el mateix punt. Per això té també aquest caire tan local, perquè on es forma el núvol, això és parlant a grans trets, que els meteoròlegs em perdonin, que això ho estic fent per explicar-ho per tots els públics, però diguem que quan es forma el núvol ja allí se queda. Es mou una miqueta, però no gaire. I aquí és on entren doncs, l'orografia, les convergències del vent i les muntanyes doncs, poden obligar a l'aire humit a pujar i els nuclis convectius es comencen a regenerar una vegada i una altra sobre la mateixa zona o sobre la mateixa... localització. Per tant, és la combinació perfecta per tenir aquestes acumulacions importants i aquest esdeveniment que estem veient sobre zones tan concretes, tanta pluja i tanta diferència entre un municipi i un altre. Una recepta molt mediterrània, aire humit que ve del mar, mediterrani calent, inestabilitat, orografia i tempestes que no es mouen. I no hi ha cap dana en aquesta recepta. De fet, segons l'anàlisi meteorològica de l'episodi, aquesta és precisament la situació actual. Altes pressions en superfície, flux marítim de llarg recorregut, mediterrani calent i aire més fred en altura que afavoreix aquesta inestabilitat. I aquí cal fer una precisió. I és que sí que hi ha una dana prevista per més endavant, Ferran.
1: Ja es pot preveure una dana?
2: Diuen que sí, que en els propers dies... ve una dana, en principi. Cap al cap de setmana, finals de, o sigui, principis de la setmana vinent, i això podria modificar tota la situació atmosfèrica de nou. Però això és una altra fase de l'episodi i jo crec que no entraré en detalls perquè els aiguats que estan motivant els avisos actuals no estan causats per aquesta dana futura. Això ens porta una idea molt important i és que en meteorologia crec que les etiquetes importen menys que els ingredients. Dir, bueno, hi ha una dana, plourà molt. No, hem de mirar d'on ve el vent, quanta humitat porta, què passen les diferents capes, quina temperatura té el mar, com interactua això amb l'orografia... Però, bueno, anem a parlar del canvi climàtic, perquè tot això té la seva vinculació.
1: Recordem que la Júlia és doctora en climatologia i oceanografia, és a dir, és coneixedora de tots aquests temes, és a dir, per aquells que potser ens escolten per primera vegada, és a dir, no és que hagis ara mirat aquí un article de premsa o d'un diari digital i estiguis aquí llegint. És a dir, hi ha un coneixement, hi ha un estudi i ets científica i per la qual cosa saps del que parles.
2: Haig de dir que no sóc meteoròloga, que això és important.
1: És diferent. Però és climatòloga i el comportament d'aquests fenòmens doncs ho tens més que
2: mira,
1: per la mà.
2: Mira, i tinc un trauma de les assignatures de meteorologia a la universitat perquè, déu-n'hi-do, ho tenen difícil. Perquè la profe tela.
1: I sobretot, escoltem els meteoròlegs, segons els mapes que hi ha en aquests moments, però altres que desmunten aquesta teoria.
2: Haig de dir
1: molt complicat,
2: que és molt
1: també.
2: Complex.
1: Sí, i més avui en dia amb tots aquests fenòmens i com estan afectant i que poden, doncs això, alterar el comportament. Ara mateix pot caure aquí i o hi ha una previsió de que pot caure molt i no caure aquí, sinó 100 quilòmetres més enllà.
2: Exacte. Penseu que totes aquestes previsions es fan amb models, que els, amb models numèrics, que precisament jo treballo amb models numèrics, però aquests... es basen en equacions matemàtiques. Clar, nosaltres amb equacions ens podem apropar, però és impossible representar la realitat. Què passa? Jo faig models climàtics, en aquest cas, són a més o sigui, a la resolució és més petita, és a dir, no tenim aquesta finura, no sé com es diu. Aquesta precisió. Nosaltres, com que el clima... Una cosa és el clima ens determina zones més grans. En canvi, la meteorologia han de filar molt prim per calcular tot això i que una equació t'ho quadri és pràcticament impossible. Al final, nosaltres com a científics intentem, amb números, representar la realitat, però no deixa de ser un número i una equació. És molt, molt,

0: la fina i més quan és una situació provocada per una inestabilitat tan gran. Penseu que aquests càlculs normalment es fan amb climatologies del que ha passat al llarg dels últims 30 anys. Mm. Què passa quan tenim un Mediterrani que està a 26 graus, que això no ha passat. No ha passat. Llavors, és molt difícil encertar-la, és molt difícil.
1: Ens queden 4 minutets, Júlia.
0: Ens queden 4 minutets i anem a parlar, doncs, del canvi climàtic. Perquè seria molt fàcil dir que això és conseqüència directa del canvi climàtic perquè el Mediterrani està molt calent. I, de fet, sembla que jo, quan ho dic, ho estigui donant a entendre. Perquè sí que és cert que el Mediterrani està molt calent, però no es pot atribuir automàticament, sense un estudi, un episodi en concret al canvi climàtic. El que sí que sabem, que això sí que es pot dir amb precisió, és que el Mediterrani s'està escalfant, està molt calent, i de fet les altes autoritats consideren la regió mediterrània especialment vulnerable al canvi climàtic. Això ho hem explicat en altres espais. Ha documentat un augment de temperatura superficial molt alt durant les darreres dècades. I també s'assenyala que els extrems de precipitació podran augmentar les diferents zones del Mediterrani, especialment al nord de la conca, és a dir, nosaltres. I aquí apareix la relació física més senzilla, i és que l'aire calent pot contenir més vapor d'aigua. Aproximadament es calcula un 7% més de vapor per cada grau d'escalfament. Això no vol dir que per cada grau tinguem un 7% més de pluja, sinó que quan es donen les condicions adequades, aquesta recepta, aquests ingredients que estava dient per formar una tempesta, doncs hi haurà més humitat disponible perquè aquesta precipitació sigui intensa. El canvi climàtic no regula tant. Passarà aquesta tempesta, passarà això, passarà l'altre. Tot això depèn d'un conjunt molt gran de factors i de la circulació atmosfèrica. Però sí que pot modificar el combustible disponible per a aquesta tempesta. Com deia, aquest Mediterrani calent, aquest aire, això és un ingredient molt important d'això que ha passat. Es pot dir que això és degut al canvi climàtic? Encara no hi ha cap estudi que, així com la setmana passada parlàvem d'un estudi que deia això ha fet possible o més probable degut al canvi climàtic, ara això no ho tenim fet, els càlculs no estan fets. Ara, si em preguntes a mi com a científica que m'hi dedico, jo et diria que el canvi climàtic ha tingut un paper molt important. No vol dir que mai a la vida hagin passat aquest tipus de tempestes.
1: Exacte.
0: Però clar, diguem que el còctel té els ingredients perfectes perquè això passi i sigui tan destructiu com està sent.
1: Els que no som científics i els que desconeixem tots aquests detalls que si ho teniu per la mà als científics, doncs diem, això són conseqüències del canvi climàtic, és el que es diu, eh? Però sempre hi ha hagut potser episodis de pluges amb aquestes quantitats.
0: I ara, doncs, arriba la contradicció perquè segurament estareu pensant, però si hem estat 3 anys a sequera? Bé, i és que, com diem sempre, parlem del clima, el canvi climàtic té això. Els extrems són cada vegada més extrems. Els estudis apunten a que el clima mediterrani serà un clima més calent, amb més sequera, però al mateix temps aquest clima més càlid fa que quan es donin les condicions adequades vinguin uns episodis de precipitació molt intensa i molt destructiva. És a dir, plourà, però quan plourà malament. Bé, anem acabant.
1: Anem acabant, sí.
0: Un Mediterrani que ens dona un estiu de platja, de banys, de tardes tranquil·les, però que quan arriba la tardor, doncs ara ens dona aquests episodis que poden ser doncs, tan destructius, sobretot ara recordàvem els nostres, vull dir companys, però tampoc és companys, ciutadans del sud de Catalunya, que ara mateix doncs, ho estan patint molt, també a València, al sud de França.
1: O la gent que aquesta setmana ha tingut doncs, això, aquests episodis com els de Sant Cugat, que veiem aquells empresaris, aquells botiguers traient fang i lamentant-se de les conseqüències que havien provocat en els seus negocis aquestes intenses pluges.
0: Doncs sí, bé, això

0: podrà ser causa del canvi climàtic, si no, s'haurà de veure amb els estudis que faran els nostres companys. Jo no faig aquests estudis, però el que sí que és ben segur és que tenim un Mediterrani que està molt calent i un aire doncs, molt humit que acumula molt vapor. I tot això doncs, crea la combinació perfecta.
1: Doncs amb la Júlia Crespin, és doctora en climatologia, amb una oceanografia que ens acompanya aquí des del Parlem del Clima. En aquest programa ens has fet partícip, per exemple, de quan et van demanar la mà
0: sí.
1: i et vas prometre amb el Manel. Podem explicar què passa demà? Puc dir-ho o no?
0: Sí.
1: És a dir, la nena se'ns casa demà.
0: Sí.
1: La nena se'ns casa, la Júlia. És per això que durant les pròximes 4 setmanes aquest parell se'n va a Xina a gaudir d'una lluna de mel estupenda i també de fer vacances.
0: Exacte, és a dir, que ja toca,
1: Que ja toca, la pobreta ja ve amb una cara cansada i tot el que comporta també preparar un casament.
0: Exacte. Per la qual cosa, molt bé que plogui després de la sequera, però demà sí pot ser
1: això, mira,
0: unes horetes de descans.
1: T'ho anava a preguntar, quina previsió tenim per demà durant el teu casament?
0: No pinta bé.
1: Ai, mare, ho feu a l'aire lliure, no em diguis això.
0: Bueno, una part estava prevista, però bé, plan A, plan C, plan B, plan Z...
1: En
0: ja saps, Ferran,
1: cas,
0: jo que sóc molt organitzada, això em té molt nerviosa.
1: En principi, un 3 d'octubre hauria de ser un bon dia per casar-se, amb bona temperatura, ni molta calor, ni ja la fresqueta de l'hivern. En qualsevol cas, moltes felicitats, fa molts
0: moltíssimes
1: anys.
0: Gràcies.
1: Que sigueu molt feliços, que tingueu un molt bon dia dintre del que hagi de ploure o no, esperem que no.
0: Esperem que no.
1: Que vagi molt bé aquest viatge, ja ens explicaràs, ja ens faràs dentetes.
0: Jo us portaré alguna coseta relacionada amb Xina.
1: Molt
0: com
1: bé.
0: Quan vaig estar a Egipte, que vaig
1: Exacte.
0: Fer aquell programa. Mm.
1: T'escoltarem amb alguna cosa aquests dies o què? Ho haig de buscar un pla B?
0: Ja
1: Perquè,
0: veurem.
1: Clar, la nena se'ns en va, evidentment, amb aquesta lluna de mel merescuda.
0: Ja veurem. Quedarem potser preparo alguna
1: no?
0: coseta.
1: Bueno,
0: com que tinc
1: cas...
0: moltes hores de trajectes,
1: sí.
0: potser ja
1: bueno.
0: saps que... A Egipte vaig trobar el moment, eh?
1: Sí,
0: i bé que
1: sí.
0: ho vaig gravar a l'habitació de l'hotel.
1: Sí, recordo, recordo. En qualsevol cas, doncs el que deia, per molts anys, moltes felicitats,
0: moltíssimes
1: que sigueu molt
0: gràcies.
1: Feliços. A tu
0: i dimarts és el meu aniversari, per cert.
1: Ai.
0: O sigui que també em podeu felicitar
1: doncs
0: de manera avançada.
1: També. Gràcies, Júlia Crespin.
0: Moltíssimes
1: vagi,
0: gràcies, Ferran.
1: I bones vacances també.
0: Ens veiem al novembre.
1: Exacte, que vagi bé.
0: Adéu.

0: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o al 628 91 07 71. També per WhatsApp al 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
2: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català.
3: L'actualitat de Calafell i de proximitat la tens en les diferents edicions de l'informatiu de Calafell Ràdio. De dilluns a divendres a les 8 del matí, a 2:15 del migdia i a 7:45 del vespre. Dissabtes i diumenges a les 8 del matí i a 2:15 del migdia. Perquè la teva informació és la nostra prioritat, et posem al dia de tot el que passa al teu voltant. L'informatiu de Calafell Ràdio, amb Mireia Romaguera.
1: Tens un negoci i vols arribar a més persones? Promociona la Calafell Ràdio. 977 69 44 44.

0: segons si arribem a les 11 del matí. Doncs vinga, anem per la meteorologia, per la crònica en directe del que ens espera per avui divendres, de cara al cap de setmana, i amb Josep Miroix al telèfon. Josep, molt bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Diem bon dia per dir alguna cosa, perquè tenim un dia avui sí, dia gris, dia de pluja, ja caigut, no gaire intensament. Què ens depara aquest divendres pel que fa a la meteorologia?
1: Bé, la situació aquest cap de setmana és complicada. Hi ha una situació d'inestabilitat i que es fa a vegades difícil de concretar perquè els mapes aquesta vegada ens tenen una mica negres, que canvien molt i no acaben de quadrar tot el que mirem habitualment. Però vaja, sí que podem assegurar que avui és un dia inestable i possiblement en el que ara plourà bastant. Sobretot esperem pluges, ja ho ha fet, i tenim unes taques front del mar que apunten cap a la costa. Per tant, la pluja avui la tenim assegurada, especialment entre ara i mitja tarda. Després, a partir del vespre, tindríem una pausa, desapareixerien les pluges i es podria obrir alguna tímida clariana. Amb unes temperatures que avui s'han situat en els 20 graus de mínima, ara en tenim 21, anant cap als 22, i no passarem dels 23, per tant, sí que ara ja podem dir que les temperatures es van normalitzant, ja no són tan altes com havien estat. Sí que tenim molta humitat, però baixa tant la temperatura, fins i tot la sensació de xafogor no és tan acusada. Hem d'esperar que els vents avui siguin de llevant o gregal, en conjunt febles, puntualment moderats, i faran que la mar estigui alterada, amb maror, amb onades de més d'un metre d'alçada. De cara a demà, temps també insegur. Tindrem una treva aquesta nit en quant al fill. Sí que a primera hora de la matinada hi podria haver algun ruixat, però després demà a primera hora del matí esperem que el cel estigui força ennuvolat amb alguna clariana fins a mig matí, i entre mig matí i mitja tarda novament cel tapat amb pluges i ruixats intermitents i regulars localment d'una certa intensitat i amb tendència a desaparèixer a partir de mitja tarda, també amb una altra pausa, perquè de nit i matinada podríem tornar a tenir algun ruixat. Per tant, com diem, situació de tremenda inestabilitat. Amb una temperatura que aquesta nit pot baixar una mica i estarà al voltant dels 19 graus de mínima, mentre que demà la màxima estaria per sobre dels 23, amb una humitat alta, vents en conjunt febles, de llevant a gregal, i la mar una mica a la baixa, però encara amb maror, amb onades que estaran per sobre del 20 metres. I diumenge sembla, i només ho diem que ho sembla perquè hi ha contradicció entre els models, que el temps doncs ha de tendir a millorar. Tot i així, cel ennuvolat al matí, encara amb alguna pluja feble intermitent diumenge al matí, però a partir de migdia es podran començar a obrir clarianes amb algunes ullades de sol a la tarda, amb unes temperatures que es mourien entre els 20 i 23 o 24 graus. Continuarà la humitat alta i amb vents de gregal que faran que la mar torni a estar més moguda amb maror, però amb onades properes al metre.
0: Doncs el que diem en aquests casos, extremar la precaució, no passar per rieres, per sota de ponts i no desplaçar-se en cas
1: sí,
0: de pluja si no és necessari.
1: Eh? No veiem una situació, en principi, de pluges tan fortes i intenses com van ser ahir, o com les que han pogut ser ni tan intenses ni tan continuades com han estat a les Terres de l'Ebre avui. És situació d'inestabilitat, però els avisos també ja redueixen la intensitat de precipitació, i a les nostres comarques, fora d'avui, que encara hi ha un avís de precipitacions de més de 20 litres en 30 minuts, de cara a demà i de cara a diumenge no hi ha avisos per intensitat forta o molt forta de precipitació. Per tant, continua la inestabilitat, cal tenir precaució perquè el terreny ja està xop i l'aigua doncs costa més de s'acumular amb més facilitat, però en canvi no esperem aquestes precipitacions que puguin portar danys o que puguin tenir avisos importants associats.
0: Doncs aquesta seria la part positiva d'aquest episodi de pluges. Doncs Josep, que tinguis molt bon cap de setmana, i dilluns tornem a parlar i fem balanç del cap de setmana pel que fa a les pluges. Gràcies, Josep, i fins el dilluns. Bon cap de setmana.
1: Igualment, fins dilluns, que vagi bé.
0: Adéu-siau.

música a Calafell Ràdio, 11 i 4 minuts. I bona música a Calafell Ràdio en el Calafell Matí, perquè som a divendres, i el divendres, ja sabeu, és el dia oficial de la publicació de noves propostes, de nous àlbums, de noves col·leccions. I aquí, en el Calafell Matí, ens fem ressò d'aquestes propostes. Amb el guió del Fernando Puertolas us presentem les novetats més destacades de la setmana.

Aquesta que escolteu és la Victoria Monet. Avui publica Frequency of Love. És una artista nord-americana nascuda a Atlanta, als Estats Units, i una de les veus més interessants a l'R&B contemporani. Abans de consolidar-se com a solista, la Victoria Monet ja va escriure cançons per artistes com l'Ariana Grande. Però el seu gran hit, el seu gran salt internacional, va arribar amb el Jaguar 2, el seu àlbum, que li va donar 3 Grammys. Ara presenta Frequency of Love, el seu nou treball, amb què continua explorant la barreja entre R&B, pop i sons electrònics. El disc arriba avui divendres, però ja ens ha avançat cançons com aquest Reach Out, una de les noves de la Victoria Monet. Avui publica Frequency of Love.

0: Avui, en aquest espai de novetats musicals discogràfiques, us portem fins a 8 propostes. Tenim varietat musical i música per tots els gustos.
1: Siempre me voy a enamorar de quien de mí no se enamora. Y es por eso que mi alma llora.
0: Aquest no és el Camilo Sesto, eh? És el David Bisbal, avui publica Eternos. Ja sabeu, el David Bisbal és una de les grans veus del pop espanyol, el nascut a Almeria, que va saltar la fama a principis dels 2000. Operación Triunfo, des d'aleshores, ha construït una carrera de més de 2 dècades amb èxits tant a Espanya com a l'Amèrica Llatina. I avui publica Eternos, un àlbum molt especial perquè recupera grans cançons de la música en castellà i les porta al seu terreny, al seu estil, amb un registre més proper al del crooner. Entre els clàssics que hi trobem està aquesta, Vivir así es morir de amor, del Camilo Sesto, que és precisament un dels avançaments del nou àlbum del David Bisbal. Avui publica Eternos.

Vinga, canviem totalment d'estil musical. Aquest que escolteu ja és la música de Codaline. Avui publiquen We Were Only Young. Des de Dublín, des d'Irlanda, arriba Codaline, aquesta banda de pop-rock alternatiu que es va fer coneguda internacionalment a través de cançons com High Hopes o All I Want. Avui divendres publiquen aquest nou i treball, que és el cinquè de la seva trajectòria, un disc especialment significatiu, perquè serà també l'últim de la banda, perquè Codaline han anunciat el final de la banda, del grup, després de més d'una dècada de trajectòria. Però ja podem avançar que l'estrena és aquesta, We Were Only Young, té cançons com Vultures, que és aquesta que estem escoltant. Avui publica nou treball Codaline.

tenim més. Més novetats discogràfiques. But I won't improve the viage, I'm not sure about. Continuem al Regne Unit amb Blossoms, una banda britànica de Stockport, al nord-est, o nord-oest, millor dit, d'Anglaterra. Una banda que es va formar a principis de la dècada passada. El seu pop-rock, amb tops psicodèlics i melodies molt contagioses, enganxoses, els ha convertit en una de les formacions destacades de l'escena indie britànica. Avui publiquen Songs from the Wedding Cake, el seu sisè àlbum d'estudi, successor de Gary del 2024. Aquest àlbum té 10 cançons i ha estat produït per Sam Lee. El títol del disc fa referència al sobrenom de l'Ajuntament de Stockport, on es va casar el cantant Tom Ogden. El primer avançament és aquest que estem escoltant, Joke About Divorce. Així sonen Blossom com a novetat de la setmana.

En aquest espai sempre som molt eclèctics, ens agrada la varietat musical i també ens fem ressò de diferents estils musicals que es publiquen cada setmana. Anem per la cinquena de les novetats. Ells són Los Enemigos. Avui publiquen Canciones Chulas. Tornem cap a casa nostra, en aquest cas el rock espanyol, amb Los Enemigos, aquesta banda madrilenya formada l'any 1985 i liderada pel José L. Santiago. Són una de les bandes, una de les formacions històriques del rock en castellà i acumulen ja més de 4 dècades de trajectòria. Avui divendres publiquen Canciones Chulas, el seu nou àlbum d'estudi, successor del 2020, el Bestieza. Un àlbum d'11 cançons i té, a més, una particularitat. Los Enemigos tornen a treballar amb un segell discogràfic, el Mushroom Pillow, després de més de 2 dècades d'autogestió. Aquest és un dels avançaments, Miss Dinamarca, dintre del nou treball de Los Enemigos.

Encara en tenim tres més de novetats musicals de la setmana. No sé com amar-te i tampoc... Som més contundent per presentar-vos el més nou de Sober, Anandamida. El Sober, una de les bandes de rock alternatiu més reconegudes del nostre país, el grup madrileny que va néixer a principis dels anys 90 amb Carlos Escobedo al capdavant. Avui divendres publica Anandamida, el nou àlbum de Sober, amb aquest so contundent que els caracteritza. Mi Refugio és una de les novetats incloses en aquest nou treball de Sober.

Estem repassant les novetats discogràfiques més destacades de la setmana. Avui us portem 8, anem per la setena. Un autobús, un altre tumula. Continuem en el panorama musical espanyol perquè Arde Bogotá avui publica Manufactures del Club de la Gente Sola. És una de les bandes que més ha crescut en els últims anys dintre del rock espanyol. Són els Arde Bogotá, el grup que va néixer a Cartagena, a Múrcia, i està format per 4 músics encapçalats pel cantant Antonio García. Tornen amb aquest nou treball, Manufactures del Club de la Gente Sola, un treball que continua explorant les relacions personals, la solitud, també les emocions amb aquest rock de guitarres potents que tant els caracteritza. Estem escoltant Instrucciones, és un dels avançaments que fins ara havíem publicat, ara ja avui tenim tot l'àlbum sencer, el més nou d'Arde Bogotá.

I ara que hem pujat les revolucions de la ràdio, anem per la vuitena, per l'última. I no per ser l'última, és menys important que les anteriors. Estem escoltant a Miranda Lambert. Avui publica Crisco. Ella és una de les grans figures del country nord-americà, nascuda a Texas. Lambert va començar la seva carrera professional a començaments dels 2000 i s'ha convertit en una de les artistes més importants d'aquest gènere musical del country contemporani. Avui publica Crisco, el seu nou àlbum, successor de Postcards from Texas, del 2024. Un àlbum de 12 cançons i una col·laboració especial destacada, la de Chris Stapleton, a la cançó A Song to Sing. I aquesta que estem escoltant, Till the Going's Gone, és una de les incloses a Crisco, el nou treball de Miranda Lambert. Què us sembla si escoltem des del principi aquesta cançó, aquesta proposta que avui es publica entre les novetats musicals?

Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de Segur de Calafell.

0: Hola, què tal? Soc l'Albert Gómez i cada divendres us espero a la màquina del temps de 8 a 9 de la tarda amb la millor música dels 80 i 90. No hi falteu!
1: Quan les llums s'apaguen, quan el ritme puja i la pista comença a vibrar, hi ha un lloc on la pista no s'acaba mai. Alter Ego. Les sessions més potents, els DJs més destacats, el millor dents del panorama de les pistes de ball espanyoles. Tot això en una sola ràdio. A Calafell Ràdio, Alter Ego. Cada dissabte, d'11 a 12 de la mitjanit, una hora de música, una hora de records, una hora de pura energia dents. Alter Ego, els dissabtes a les 11 de la nit a Calafell Ràdio, amb DJ Glass Hat. Alter Ego, sents la música. Vius la pista. Les tardes de Calafell Ràdio tenen la millor varietat musical al Surfing Safari.

0: Surfing Safari. De dilluns a divendres de 3 a 7 de la tarda i de 2 a 6 de la matinada en repetició. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio a només un pas. Truca'ns 977 69 44 44.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
2: 3 minuts i mig i arribem al punt de 2:15 del matí. Som a divendres 2 d'octubre de 2026 i aquestes són en titulars les notícies més destacades que ens explicaran a 2:15 a l'informatiu migdia de Calafell Ràdio, calafell.tv, la Mireia Romaguera. Mireia, molt bon dia de nou.
3: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 5:45 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La regió sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment avisa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
1: Calafell Ràdio. Abans informatiu.

0: 11 i 29 minuts ara mateix. Doncs vinga, estem a les portes del cap de setmana. Sempre els divendres tenim un programa molt cultural amb els seus continguts. Fa un moment estrenàvem cançons, estrenàvem àlbums i també estrenem els divendres, doncs, cinema. Aquestes noves propostes en els cinemes. Jo porto ja 9 temporades al capdavant d'aquest programa i aquesta temporada ens acompanya el Diego Estruga aquí en aquest espai d'estrenes cinematogràfiques. Diego, molt bon dia.
1: Molt bon dia, Ferran.
0: Què tal? Com estàs?
1: Bé, molt bé. Amb molta ganes i a portar més estrenes cinematogràfiques, que encara que ja hagi passat l'estiu, el cinema continua i de forma molt potent.
0: Pel·lícules i cinema tot l'any.
1: Sí,
0: és com...
1: sí, sí.
0: Com tantes coses, no?, que s'han de gaudir no només a l'estiu, sinó durant tot el calendari. Per cert, què tal l'estrena ara fa 2 setmanes? La setmana passada teníem el ple de l'Ajuntament, no va haver-hi aquest espai. Què tal la primera... Quines sensacions després d'escoltar-te i d'estar aquí als micròfons? A veure, no és la primera vegada que et posaves davant d'un micròfon, però sí en aquesta casa.
1: Sí, sí, sí, correcte. I la veritat que vaig acabar molt satisfet perquè al final el fet de poder transmetre la meva passió pel cinema a gent, a poder fer que la gent vagi al cinema tot l'any, aprofitar sobretot aquest any, que és un any molt potent cinematogràficament, que la gent digui, va, marxo de casa i vaig al cinema, doncs poder contribuir a això em fa, la veritat, molt feliç.
0: El Diego és, a més d'un apassionat, el que deia, passió pel cinema, també has estudiat cinema, per la qual cosa,
1: sí,
0: vull dir que d'entès ho ets i molt, a part del que deies, passió pel cinema, per pel·lícules. Avui en portem 5, oi?
1: Sí, avui 5.
0: 5 que s'estrenen aquest divendres, però també em sembla que alguna coseta de la setmana passada que no,
1: correcte,
0: no vam tenir,
1: sí,
0: programa.
1: He afegit 2 que crec que era important parlar-ne avui.
0: Sí, jo ja m'ho esperava abans que m'arribés el guió, dic, és que no podem deixar de parlar de La Bola Negra, que és el fenomen d'aquesta tardor. De seguida en parlarem. Per on començarem, Diego?
1: Doncs comencem per una estrena d'avui, Verity, La sombra d'un engaño, una nova pel·lícula protagonitzada per l'Anne Hathaway, que l'hem vist aquest any amb la segona, una de les segones parts més esperades de, que ha sigut la del Diablo Viste de Prada.
0: I tant.
1: I, bueno, en aquest cas ens presenta la història de la Lowen Aslade, protagonitzada per la Dakota Johnson, que és contractada per una escriptora fantasma per escriure les seves novel·les, ja que l'escriptora, bueno, pel marit de l'escriptora, perquè l'escriptora, que és l'Anne Hathaway, està incapacitada. Però, bueno, ara, a mesura que entra a la casa, descobrirà secrets pertorbadors, sí.
0: Et sembla que escoltem una miqueta el tràiler?
1: Sí.
0: No l'escoltarem sencer, però sí un fragment important.
2: Seguro que tienes preguntas.
3: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
2: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca. Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
3: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.
0: Doncs així sona el tràiler de Verity, La sombra d'un engaño, eh? Amb aquestes cares mediàtiques, eh?
1: Sí.
0: L'Anne Hathaway i també la Dakota Johnson,
1: sí,
0: que és una actriu, doncs, també d'aquestes que veiem molt present, no només a les pel·lícules, sinó també en altres àmbits, a les xarxes socials, i sabem una miqueta a través de la premsa rosa, podríem dir.
1: Correcte. Interessant la proposta. Sí que és una adaptació d'un llibre, de Colleen Hoover, a veure què ens porta. Jo crec que aquesta barreja d'Anne Hathaway i Dakota Johnson és una proposta molt interessant. A part, la història pels amants del misteri pels amants del misteri del thriller, jo crec que la gaudireu molt.
0: Doncs avui ja s'estrena aquesta cinta, Verity, la sombra d'un engany.
1: D'un engany, sí.
0: Anem a més propostes, Diego.
1: Sí, la segona pel·lícula que porto és Digger, d'Alejandro González Iñárritu.
0: Que és una proposta espanyola?
1: No, proposta americana, protagonitzada pel gran i increïble Tom Cruise.
0: Ho deia per la direcció, que almenys sí que és un nom ben hispà, eh?
1: Sí.
0: Alejandro González. Doncs vinga, anem a escoltar una miqueta d'aquest tràiler.
4: No voy a andarme con rodeos. Tenemos un serio problema. Hazme un favor. Imagina que eres uno de esos que piensan que Digger Rockwell es el mismísimo Satán. ¿Cuáles serían los ataques más duros que podría esperar de quienes creen que soy una escoria de la humanidad?
5: Bueno, podrían decirle...
4: ¡Pudras en el infierno, Digger! Eso no me lo esperaba. Señor presidente, me han informado de una explosión en una de nuestras plataformas.
6: Provocando un desplazamiento masivo de agua y el consiguiente tsunami.
4: Los modelos estiman en cientos de miles las víctimas. Bien, Digger nos ha metido en este lío y Digger nos va a sacar de él.
0: Doncs, Digger, aquest és el tràiler d'aquesta cinta dirigida per l'Alejandro González Iñárritu. Disculpa'm la meva ignorància, tu que ets l'expert aquí. No. Més mal que hem pogut portar un expert en aquest espai. Doncs perquè aquest senyor es veu que és conegut per dirigir grans pel·lícules.
1: Sí, correcte. De fet, recomano l'anomenada trilogia de La Muerte, que està formada per Amores Perros, 21 Gramos i Babel. Uh-huh. Són històries diferents, però que tenen un nexe en comú a nivell de construcció de guió.
0: La nacionalitat d'aquest senyor, sabem quina és?
1: És mexicà, eh? Sí, latinoamericà.
0: Sabíem que el nom podia ser també d'una persona llatinoamericana. Doncs explica'ns, Digger.
1: Sí, bueno, protagonitzada per Tom Cruise. És
0: home!
1: Un mític.
0: Home!
1: És la història d'un home, de l'home més poderós del món, que... bueno, té una missió de salvar la humanitat, però aquest rol de salvador que té és després d'haver creat un gran desastre. Aquesta és la premissa amb la que ens deixen aquesta pel·lícula. Clar, en aquest cas aviso a la gent, perquè aquí no us trobareu amb un Tom Cruise, no és Ethan Hunt fent una comèdia, perquè jo crec que ja pensem en Tom Cruise i pensem en Ethan Hunt de Missió
0: Impossible. Clar.
1: Aquí jo crec que veurem un Tom Cruise fent un registre molt més còmic, molt més satíric, molt més d'humor negre.
0: I què tal se li dona? Ho sabem?
1: Per les primeres crítiques, són molt mixtes. Hi ha molts crítics que valoren molt la seva interpretació, altres que estan dient què és aquesta clar, pel·lícula, no entenem res, doncs... però crec que és important veure el Tom Cruise en un altre registre.
0: Sí, en un altre registre. Sí. Doncs opinions dividides, per tots els gustos també, com tot.
1: De fet, com a curiositat, també està rodada amb VistaVision, que és un sistema de rodatge que ens permet tenir una imatge molt més nítida, així que a nivell de fotografia gaudirem molt més de la pel·lícula.
0: Mm-hmm. Doncs ja, Digger està en els cinemes també, des d'avui divendres.
1: Sí.
0: I el que dèiem, la setmana passada no vàrem tenir programa, no vàrem poder anunciar la gran estrena, jo diria que de la temporada, no ho sé,
1: Sí, de la temporada de l'any pel·lícula.
0: De l'any també, sí, almenys aquí, a Espanya. És La Bola Negra.
1: La Bola Negra.
0: De Los Javis.
1: Sí.
0: Exacte. Anem a escoltar una miqueta.
1: Sí.
0: Segur que molts ja l'han vista, perquè als cinemes aquest passat cap de setmana, mira que jo, fins i tot, em van portar al cinema a veure La Bola Negra ja. Anem a escoltar-lo.
1: Sí.
7: Este país tiene demasiadas historias de amor enterradas en los campos. Hay que arañar la tierra para que salgan. Para que puedan existir más.
8: El otro día recibí la llamada de un abogado. ¿Por qué nunca me dijiste que tu padre estaba vivo?
9: Porque no le conocías.
8: Hombre, porque nunca me has hablado de él tampoco, ¿no?
9: Alberto, no me toques los cojones, ¿vale? Te lo digo ya.
10: El sueño pasó el tiempo.
11: El preso que custodia se llama Rafael Rodríguez Rapun.
10: Nadie puede abrirse ni...
12: que le vigile. Cualquier información que nos dé puede sernos útil.
13: Hola.
14: Te has presentado socio en el casino y te han echado bola negra. ¿Y eso por qué?
15: Bola negra.
16: Bola negra.
17: Bola negra.
18: ¿Por qué te han echado la bola negra?
19: ¿Qué te han dicho?
14: Que soy homosexual.
19: ¿Y lo eres?
20: El corazón de un maricón es un océano lleno de secretos.
21: Querido, toda esa propaganda.
22: Que te caigas, te meto un tiro en la cabeza.
23: Si no lo haces tú, lo va a hacer otro. ¡Vamos, dispara!
24: ¿Alguno por aquí de Madrid?
0: Deia jo, em van portar més que res perquè no vaig anar sol, Vull dir, això que em van... No em van obligar, vull dir, vaig anar, però normalment, doncs això, que sol també hi vaig. A veure, la bola negra. Tenim opinions molt diferents per tots els gustos, però sí que haig de dir que molts vam sortir amb la llagrimeta als ulls, ens va tocar la fibra, i molt, Ens va sensibilitzar amb un tema que molts ja ens sensibilitza des de molt temps, però la bola negra, doncs...
1: Sí, com explicar, però sense donar massa...
0: Sí, no fem spoiler tampoc, però... Bueno, també s'ha parlat molt, Que no diràs res que no ho hagin dit altres persones, però per no desvetllar tampoc.
1: És una pel·lícula basada... Perquè molta gent diu, és biopic de Federico García Lorca. No, és basat en el... Més bé en el llegat, en una obra inacabada, que és
0: Exacte.
1: La Bola Negra.
0: Tot parteix d'una obra que havia deixat inacabada, no?
1: Sí.
0: I una miqueta diuen que els Javis s'han inventat com aquesta continuació,
1: Correcte.
0: No?
1: Correcte. Llavors, els Javis el que han fet és que hi ha tres històries de la pel·lícula, una al 1932, una altra al 1937 i una altra més a l'actualitat, al 2017. El 1932 doncs, es parla sobretot del desig i la por a ser rebutjat en una societat com eren en aquell any que...
0: No, l'homosexualitat no era acceptada.
1: Exacte,
0: tal com era.
1: I condemnada.
0: I condemnada, sí. A més.
1: El 1937...
0: En plena Guerra Civil.
1: En plena Guerra Civil ens aborda la figura de Rafael Rodríguez Rapun, que va ser un dels amors de García Lorca. També, aquí ens aborda més la història d'un amor prohibit. Un amor prohibit per als ulls d'aquella societat. I el 2017 podem veure una mica el legat que van deixar aquestes dues històries. Jo crec que és una pel·lícula que és necessària pels temps que vivim, sobretot perquè sé que al final és un tema que ara, evidentment, se suposa que estem en una societat molt més inclusiva, encara queda molt, se suposa,
0: malgrat que anem enrere
1: en diversos aspectes.
0: Sí, anem enrere, però també suposo que el que mostra la pel·lícula era molt desconegut per les noves generacions, no?
1: Sí.
0: Que si avui en dia hem aconseguit uns drets, és també perquè molts altres van patir, fins i tot van ser afusellats, no?, per aquesta causa.
1: Exacte, i és el que crec que, com tu dius, Ferran, és una pel·lícula ideal per tothom, però sobretot per les noves generacions que també poden conèixer diferents aspectes de la història fora dels llibres, d'una altra manera, i d'uns directors com els Javis, que són dels directors més coneguts a nivell espanyol i a nivell nacional. De fet, és la pel·lícula que està preseleccionada pels Oscars, a veure si passa
0: sí,
1: el tall.
0: Clar, el tall d'aquí el va passar.
1: Sí,
0: ara està als Estats Units, on han d'escollir les candidates, que són quatre?
1: Sí, quatre.
0: Per obtenir doncs, aquest premi com en la categoria de millor pel·lícula internacional, no?
1: Exacte. A veure què tal. El tall d'aquí molt merescut passar, però a partir d'aquí ja veurem
0: fins i tot alguns ja pronostiquen que tindrà altres candidatures en els en els Oscars, bé, que els hi espera doncs, una llarga trajectòria, els Javis, amb aquesta pel·lícula La Bola Negra, que suposo que aquesta setmana ha tornat a omplir els cinemes, i al cap de setmana, doncs això, una de les grans estrenes de la dècada i potser l'estrena més important de l'any pel que fa al cinema espanyol.
1: Feia temps que no veiem cua al cinema.
0: És que jo estava a Barcelona i de fet, vam agafar les últimes entrades disponibles, és a dir, amb una sala enorme del Cinesa Diagonal, em sembla que té sales enormes, doncs mira, déu-n'hi-do l'èxit de La Bola Negra en la seva estrena.
1: Grans actors com Miguel Bernardé, Penélope Cruz i Glenn Close, una figura.
0: Sí, que fa el seu paperet, igual que la Penélope, que també fa un paperet petit, però que també s'ha comentat molt, eh?
1: Correcte.
0: I ha despertat, doncs, això, opinions per tots els gustos, també hem de dir. Que si la il·luminació, que si... Tela marinera. Doncs La Bola Negra, no us la perdeu si no l'heu vista encara en el cinema, eh? Sempre en el cinema. Anem per la quarta. Mira, jo haig de dir que a mi les històries aquests dels superherois, de Marvel, no encaixa gaire amb mi. Jo sempre, des de petitó, era de Superman.
1: Molt bé.
0: Però és que la tecnologia, els efectes especials, la IA... M'ha destrossat una miqueta el Superman de les meves edats, Vull dir, jo sóc d'altres generacions.
1: El cinema de superherois ha evolucionat, depèn de les opinions diverses.
0: Sí, jo sóc dels que, per mi, no m'ho empasso, per mi no és creïble. Però en qualsevol cas, és un gènere que té molts seguidors, molts adeptes, i aquesta quan s'estrena?
1: Avui... es va estrenar la setmana passada, més que l'estrena és la gran reestrena, que és com l'aperitiu cinematogràfic pel que tenim al desembre, que és Vengadores Doomsday, que és, escoltem...
0: A veure, Diego, intueixo que a tu t'agrada.
1: Sí, des de petit vinc amb àmplies nocions de l'univers de Marvel.
0: Per això som de dues generacions diferents. Vinga, anem a escoltar el tràiler de Vengadores Endgame Encore.
15: Capi, ¿me recibes? Capi, soy Sam, ¿puedes oírme? Por la izquierda.
16: ¡Vengadores!
0: Molt d'efecte sonor, imagino que les imatges també, molts efectes. Sí. Doncs, Vengadores, que parlaves d'una reestrena, eh?
1: Sí, Vengadores Endgame, el 2019 va marcar un
0: abans un després
1: sí. en l'univers de Marvel, va ser el final d'una gran etapa, encara que potser les pel·lis que tancaran aquesta etapa són aquest desembre Doomsday i l'any següent Secret Wars. En aquest cas s'ha fet una reestrena set anys després amb un canvi en el final i una sèrie d'escenes que connecten amb la pel·lícula del desembre, de Vengadores Doomsday. He pogut tornar a veure-la, però és més l'experiència de tornar a gaudir de la pel·lícula als cinemes. Les escenes, com es diu, para gustos colores.
0: Hi
1: ha escenes que es diuen que haurien d'haver estat en una altra pel·lícula, la de Spider-Man Brand New Day, que vam tenir aquest estiu. Però si us agrada Marvel i sou fans, aneu a veure-la, no la veieu a casa. Sé que està a plataformes, però permeteu-vos el luxe de tornar a veure la gran pantalla, de veure personatges com Iron Man, Capitán América, Thor, Thanos, i al desembre tenim el platform per acabar l'any, que és Vengadores Doomsday, on comença l'inici del final d'una etapa a Marvel.
0: Firma el Diego Esturga, que és un amant de Marvel.
1: Sí.
0: Doncs aquesta és la recomanació del Diego. Anem per la cinquena i l'última que ens portes avui divendres.
1: Ara,
0: Diego.
1: trencant una mica el... Toco un gènere que a vegades ens agrada, que hem de veure, que és la comèdia.
0: Que tu també ets un amant de la comèdia, ho vas confessar
1: sí, correcte, en el primer sí, fa programa.
0: I sobretot la comèdia francesa, a ell li agrada molt.
1: Sí, sí, sí. En aquest cas porto una comèdia espanyola,
0: bueno.
1: Nuda propiedad, protagonitzada per dos grans actors espanyols.

0: chimenea.
1: Sí, pero funciona.
0: Quedaos con que tiene chimenea. Es una joya, ¿eh?
2: A ver, si queremos comprar una casa necesitamos dinero extra. Y entonces funcionaré yo, profesor.
0: Todo esto sale a la venta por 290.000 euros.
3: Mala inversión, ¿eh?
4: ¿Está hecho un chaval?
0: No quiere dejar la casa, pero Jesús tiene cáncer.
1: ¿Tú te has alegrado cuando ha dicho lo del cáncer?
5: No me he alegrado.
1: Pues que no me quiero alegrar.
6: Doncs en aquests dies que s'estan parlant molt del problema de la vivenda, doncs una comèdia espanyola, en aquest cas, que parla de comprar una casa, no en el tema dels lloguers, doncs nuda propietat.
7: Sí, un matrimoni que poden comprar una casa, però la compren amb el propietari
6: a dins,
7: que en teoria diu que s'està morint, però un dia el veuen molt, molt bé, molt canviat, i pensen que el està estafant. Llavors és aquesta comèdia. Crec que, bueno, amb aquest, com deia, amb aquest problema de la vivenda, també s'agraeix una mica una pel·lícula còmica per mirar-ho des d'una altra perspectiva, i amb dos grans actors espanyols que no crec que ens deixin insatisfets.
6: Estic buscant aquí el cercador. Ara sí. És que, clar, a vegades haig de veure la cara per ubicar-me, sí. Susana Abaitua. Ara sí que li veig la cara, ara sé de qui parlaves. Sí. Home, el Maxi Iglesias és un d'aquests guapos del panorama cinematogràfic espanyol, que aquest no necessita tanta presentació. Potser la Susana tampoc, però disculpeu-me la meva gran ignorància. I ja anirem descobrint que en el món del cinema jo sóc un gran ignorant, per això tenim col·laboradors com el Diego Esturga, que ens treu els dubtes i ens porta aquestes novetats. Ja t'ho vaig dir en el primer programa. Et faré mullar-te i que em diguis quina és la teva proposta per la setmana que esculls. Vinga, va.
7: Evidentment, avui sí que potser estem d'acord que em quedo amb La Bola Negra.
6: Ja ho sabia jo, ja ho sabia jo. M'hagués enfadat, si haguessis triat la de Marvel, per exemple. Doncs amb el Diego, cada divendres, que no tenim ple sessió plenària de l'Ajuntament de Calafell aquesta temporada, anirem parlant d'aquestes propostes cinematogràfiques en pantalla gran, que és com s'han de gaudir les grans propostes. Ho deixem aquí, Diego. Bona setmana, bon cap de setmana. I a seguir gaudint del cinema.
7: Sí.
6: Que vagi bé.
7: Gràcies, Ferran.
6: Adéu.

0: Badis. Vine a Electroprix, el primer gran centre audiovisual, multimèdia i d'electrodomèstics de les nostres comarques.
1: Que no t'enxampi el fred. Gran exposició en productes de calefacció a preus molt econòmics, on trobaràs de ben segur allò que busques. Ofertes i promocions en una àmplia gamma de productes de les millors marques. Financem les teves compres sense interessos, oberts tots els dies, inclosos diumenges al matí.
0: Ep, no badis i vine a Electroprix, al polígon Les Salines de Cubelles, davant del Carrefour.
2: Un disc de vinil és una càpsula en el temps. Descobreix àlbums que marquen èpoques. A Vinils amb Història triem una obra mestra cada programa per desmuntar-la nota a nota, des dels secrets de producció fins a les vides dels seus creadors. Escolta el que les cançons callen. Escolta Vinils amb Història amb Salva Minguijón i Manel Gómez cada dos dissabtes de 10 a 11 de la nit a Calafell Ràdio.
1: Els artistes més importants. Les cançons que vols escoltar. Són els 40 èxits del moment. Les 40 cançons que més triomfen arreu del planeta, sense oblidar els artistes de casa que més ens agraden. Primera llista. Els dissabtes de 5 a 7 de la tarda a Calafell Ràdio.
3: Primera llista amb Marc Clapés.
1: Una producció de Primera Fila, el portal de música en català. En aquest anunci de pocs segons, moltes persones que com tu estan escoltant Calafell Ràdio coneixeran el teu negoci i el que els hi pots oferir. El teu anunci a la ràdio per menys del que et penses. 977 69 44 44.

0: Allà on vagis, allà on estiguis, porta'ns amb tu. Som Calafell Ràdio, som el Calafell Matí. I aquesta és la nostra proposta musical, també, al llarg de les 4 hores de programa. Escoltàvem la Rita Ora amb Anywhere, aquesta cançó que publicava ja fa uns anyets enrere i que també és una molt bona proposta per recuperar, per escoltar, per acompanyar-te en aquest divendres de pluja, avui 2 d'octubre de 2026, a les portes del cap de setmana i acompanyant-te des de la ràdio fins la 1.
1: El Calafell Matí t'acompanyem amb la millor varietat musical, les cançons que vols escoltar. Calafell Matí, perquè t'ho mereixes.
0: En un moment arriba la càpsula de viatges d'escapades de la Mireia, l'esperit viatger i també l'altaveu jove de l'oficina jove del Consell Comarcal del Baix Penedès. Abans, la nova de Taylor Swift ha tornat. Patient Zero.

0: Hola, què tal? A punt per viatjar? Avui farem una escapada d'història, gastronomia i cultura. Saragossa en 5 o 6 minuts. Doncs vinga, avui viatgem fins a Saragossa, una ciutat a la vora de l'Ebre que combina més de 2.000 anys d'història, patrimoni, gastronomia i molt bon ambient. És una destinació perfecta per una escapada de cap de setmana, perquè molts dels seus principals atractius es troben al centre i es poden descobrir caminant. En aquest petit viatge d'avui descobrirem què val la pena visitar, on podem menjar, quines zones tenen més ambient i també quin tipus d'allotjament podem buscar si volem mantenir el pressupost sota control. Així que preparem la maleta perquè avui descobrim Saragossa. Què és el que hem de visitar? Doncs vinga, preneu nota. Comencem pel gran símbol de la ciutat, la Basílica del Pilar. La seva silueta és pràcticament inseparable de la imatge de Saragossa i la plaça del Pilar és un dels primers llocs on hem d'anar quan arribem. Just al costat trobem la seu, la Catedral del Salvador, un edifici que destaca per la barreja d'estils arquitectònics i que ens permet veure com la ciutat ha anat acumulant diferents etapes durant la història. I si volem fer un salt encara més enrere en el temps, tenim el patrimoni romà, amb restes del fòrum, les termes, el teatre i el port fluvial, una bona manera d'entendre els orígens de la ciutat de Saragossa. Un altre imprescindible és el Palau de l'Alfageria. És una de les grans joies monumentals de Saragossa, especialment interessant per descobrir el passat islàmic i mudèjar de la ciutat. Per acabar aquesta ruta monumental ens podem acostar al Pont de Pedra i al riu Ebre. És un lloc perfecte per passejar i tenir una de les vistes més clàssiques de la ciutat, sobretot quan comença a caure el sol. I ara toca menjar. Perquè una escapada a Saragossa sense parlar de gastronomia no estaria completa. Aquí tenim una parada pràcticament obligatòria, El Tubo. És una zona de carrers estrets, bars i restaurants on podem anar de tapes, compartir racions o simplement gaudir de l'ambient del centre. Si volem provar cuina aragonesa, podem buscar restaurants del nucli antic que treballin amb producte local i receptes tradicionals. I si viatgem amb gustos diferents, no hi ha problema. Al centre també hi trobem cuina italiana, opcions vegetarianes i propostes internacionals. Una bona idea és convidar turisme al matí, tapes al migdia i un passeig pel centre de Saragossa a la tarda. I on podem dormir? Pel que fa a l'allotjament, una opció equilibrada són els hotels de 3 estrelles. Normalment, ofereixen habitacions còmodes i serveis suficients per fer l'escapada. Buscant amb una mica d'antelació podrem trobar preus interessants. També podem amb hotels de 4 estrelles, són una altra opció, que fora de dates de molta demanda poden tenir alguna oferta atractiva. La clau és prioritzar una bona ubicació. Si dormim relativament a prop del centre, podrem fer bona part de la visita a peu. També estalviarem temps i desplaçaments. I si només tenim un dia, podem començar al matí a la plaça del Pilar, visitar la Basílica i la Seu i continuar caminant pel nucli antic. Després podem fer una parada per dinar o anar de tapes. A la tarda podem visitar l'Alfageria i, abans d'acabar, tornar cap al centre per passejar a vora de l'Ebre i arribar fins al Pont de Pedra. És una ruta bastant completa d'un dia. Ens permet combinar història, gastronomia i passeig, sense haver d'anar corrents d'un lloc a l'altre. Bé, per acabar, Saragossa, en definitiva, és una ciutat que funciona molt bé per una escapada curta. Té patrimoni, història, bona gastronomia i un centre amb prou ambient per gaudir-ne sense necessitat de preparar un viatge complicat. fins aquí el nostre destí d'avui, la ciutat de Saragossa.
1: Aquí l'actualitat, aquí l'entreteniment i sempre amb la millor música. Aquí, Calafell Matí.

0: A Calafell Ràdio, Calafell Matí.
1: Altaveu Jove. Notícies de l'Oficina Jove del Consell Comarcal del Baix Penedès pels joves de la comarca. L'horari d'atenció al públic de l'Oficina Jove del Baix Penedès és de dilluns a divendres de 10 a 2 del matí i els dijous a la tarda de 5 a 7. Podeu demanar hora trucant al 977 157 157, al WhatsApp 616 917 318 o enviant un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat. I recorda que pots formar part del grup de difusió de WhatsApp al número 616 917 318.
2: Us recordem tots els serveis que podeu trobar a l'Oficina Jove del Baix Penedès: assessorament laboral i acadèmic, orientació per la mobilitat internacional, assessorament a associacions juvenils, aparador jove, bossa de recursos, bossa de talleristes, tramitació de carnets, student, teacher, alberguista, informació d'interès juvenil, com salut, formació, habitatge, oci. Demana cita prèvia a l'Oficina Jove trucant al 977 157 157 o al WhatsApp 606 97 318.
3: Ofertes d'aquesta setmana. Al Servei d'Ocupació Municipal de l'Arboç trobareu l'oferta d'encarregat o encarregada d'establiment càrnic i operari o operària de magatzem i repartidor càrnic. Al Som de Bisbal trobareu l'oferta de personal de neteja i ajudant o ajudanta de cuina. Al Som Cunit trobareu l'oferta de cambrer o cambrera i mosso o mossa de magatzem. Per una altra banda, a Calafell Treball trobareu les ofertes de repartidor o repartidora en funcions comercials, netejador o netejadora per supermercat i dependent o dependenta de forn de pa. Finalment, a l'Eina del Vendrell trobareu les ofertes de cambrer o cambrera, gerocultor o gerocultura i tècnic o tècnica de flota. A més de les ofertes anteriors, també el Consell Comarcal del Baix Penedès ens informa que estan gestionant l'oferta de professional de neteja, de conductor o conductora de camió i gerocultor o gerocultora. En cas que t'interessi alguna d'aquestes ofertes, et pots inscriure a través del correu que podràs veure al nostre butlletí o a través del telèfon 977-157-167. També comentar que tenim en actiu la vacant de feina del perfil socioeducatiu de l'entitat La Vallaruga. Si us interessa, podeu escriure enviant el vostre correu al correu lavallaruga.activitats@gmail.com. Programa Mais, el Servei d'Ocupació del Consell Comarcal del Baix Penedès, enguany gestiona aquest programa. De què es tracta? Doncs és un acompanyament per buscar feina i millorar competències bàsiques i transversals. Si t'interessa o vols més informació, pots preguntar directament al telèfon 977-157-167 o al correu ocupació@baixpenedès.cat.
4: Taller Acompanyant Paternitats, taller per a futurs pares. Un espai per compartir, reflexionar i preparar-nos per viure la paternitat des de la cura, la corresponsabilitat i el respecte. El 18 de novembre, de 5 a 8, al CAP de l'Arboç, organitzat pel Departament d'Igualtat del Consell Comarcal del Baix Penedès. Tallers per impulsar el teu futur professional a la Bisbal del Penedès. Tràmits amb l'administració, currículum, portals de recerca de feina al Baix Penedès, eines de Google, entrevistes i autocandidatures i simulació del job dating. Els tallers es duran a terme els dilluns de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda a la Bisbal. Beques per a estudiants que es matriculin d'estudis universitaris o de màster universitari, del 15 de setembre al 30 d'octubre. També als centres inscrits en educació física. El tràmit es fa en línia a través del agaur.gencat.cat. Si comences a la universitat, apunta't a les beques PINAE. Sol·licita-la fins al 5 d'octubre de 2026. Més informació a pinae.cat/beques. Taller d'acompanyament a famílies en la prevenció de violències masclistes. Es parlarà d'amor, respecte i límits, eines i recursos per a famílies de preadolescents i adolescents per identificar i prevenir les relacions abusives. El dimarts 6 d'octubre a l'Institut Ernest Lluch de Cunit. Dilluns 19 d'octubre, Institut Coster de la Torre de la Bisbal del Penedès. Dimecres 28 d'octubre a l'Institut de l'Arbós. Totes les sessions es fan de 5 a 7 de la tarda. Cursos subvencionats de barberia i perruqueria masculina, assegut a Calafell. Vetllador, monitor de menjador, manipulació d'aliments i transport escolar a l'Arbós. Pilot de drons amb llicència A1, A3 i A2 a Cunit. I serveis administratius i generals també a Cunit. Totes les inscripcions es realitzen a través del web de la Cambra de Comerç de Tarragona i el seu inici és a mitjans de 9 d'octubre.
5: CNO, Centre de Noves Oportunitats. És un programa per joves que busquen noves oportunitats laborals i formatives. Forma't i troba feina. És per joves de 16 a 24 anys. Per més informació i per apuntar-se, heu de trucar al 977 69 12 80 o bé enviar un correu a cneopenedesgarraf@cneopenedesgarraf.cat. Ja podeu accedir al Bo Cultural Jove per joves nascuts a l'any 2008. És una ajuda directa de 400 euros a qui compleixi els 18 anys per adquirir i gaudir de producte d'activitats culturals. Termini fins al 31 d'octubre del 2026. Per més informació podeu entrar a bonoculturaljoven.gov.es. T'agradaria fer teatre? El Teatre Jove de la Cooperativa t'espera. Has de tenir entre 12 i 18 anys. No cal tenir experiència i només ganes de provar-ho. Per més informació, podeu adreçar-vos a teatredelacooperativa@gmail.com.
6: Si treballes o has treballat en l'àmbit de la llar i les cures, pots acreditar les competències que has adquirit amb la teva experiència professional i obtenir un certificat oficial. El Consell Comarcal del Baix Penedès prepara un espai d'acreditació adreçat a les persones treballadores d'aquest sector. La data encara s'ha de concretar, però ja pots fer la teva preinscripció a través del codi QR del cartell. Torna al projecte Mentora al Baix Penedès. Aquesta iniciativa posa en contacte persones voluntàries amb joves per acompanyar-los en el seu recorregut educatiu i personal, amb l'objectiu de prevenir l'abandonament escolar i millorar les oportunitats d'èxit. Si vols fer de mentor o mentora, o si ets jove i creus que d'aquest acompanyament et pot anar bé, trobaràs els formularis d'inscripció als codis QR del cartell. Et mous pel Penedès en tren o en bus? Al web mobilitatpenedès.cat pots consultar en un mateix lloc les línies, els horaris, les parades i les estacions de l'Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf. És gratuït, el pots consultar des del mòbil i no cal instal·lar cap aplicació. T'agradaria estudiar, treballar o fer un voluntariat a l'estranger? El Servei de Mobilitat Internacional de l'Oficina Jove del Baix Penedès t'ajuda a conèixer opcions que tens. La pròxima atenció serà el dijous 22 d'octubre de 5 a 7 de la tarda. Amb cita prèvia, pots demanar-la trucant al 616 917 378 o al 977 157 157 o també escrivint un correu electrònic a baixpenedès@oficinajove.cat o també enviant un missatge directe a l'Instagram de l'Oficina Jove.
1: I aquestes han estat les notícies que us hem preparat per aquesta setmana. Per a més informació, us podeu adreçar a l'Oficina Jove del Baix Penedès o als punts d'informació juvenil de la comarca.
0: Aquí els clàssics. Ara també el Calafell Matí.

0: anat fins al 1987 per... No, fins al 89, eh? Per escoltar els Black Box, aquest trio italià que va revolucionar les festes de ball amb aquesta gran cançó, és el Right on Time. Imprescindible a la nostra selecció musical, perquè aquí també viatgem al passat i ens agrada compartir grans clàssics de la història de la música. Cançó que va arribar al número 1 de llistes del Regne Unit durant 6 setmanes. Una cançó inconfusible que encara avui en dia ens fa ballar i molt, eh? Els Black Box amb el Right on Time. Doncs vinga, amb aquesta cançó del 1989 arribem a les 12:25, en 5 minuts dos quarts. Moment per fer una pausa, moment per la publicitat, però també en un moment l'avanç informatiu amb els titulars d'aquest divendres. I fins la una junts, aquí en el Calafell Matí de Calafell Ràdio.
1: Aquí els clàssics. La música de la teva vida en el Calafell Matí.
0: Ara la pausa i tornem de seguida.
2: Si tens bon paladar i t'agrada la bona cuina, ara t'ho posem molt fàcil. Restaurant La Tropa, a l'Avinguda Balvei número 13 del polígon Els Masets. T'ofereix esmorzars de forquilla i menú de migdia amb la millor relació qualitat-preu. Uns menús i esmorzars molt ajustats que podràs gaudir de 6 del matí a 5 de la tarda. Disposem de carns a la brasa amb foc de llenya, menjar tradicional català i la millor cuina mediterrània. A què esperes? Fes ja la teva reserva. Els telèfons 977 17 50 25 o el 628 91 07 71. També per WhatsApp, el 628 91 07 71. I visita'ns per Instagram, a La Tropa Restaurant. Restaurant La Tropa, aquí, al costat de casa. Sens dubte, la teva millor elecció.
1: Els 70.

0: Això és Festa dels 80. 60 minuts amb el més ballat dels 70, 80 i 90. Totes les cançons, tots els estils, els més ballats a Festa dels 80. Una selecció musical d'en Ferran Boquer.
1: T'espero tots els diumenges per la nit de 9 a 10 a Calafell Ràdio.
0: Encara no ho ets? A què esperes? Festa dels 80.
2: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí, amb Israel Ríos.
3: I found a love. Hi ha moments que són per només tu i jo. Baby, I... Els dilluns de 9 a 10 de la nit, viu una hora plena d'emocions, de melodies i cançons que han fet història. A Calafell Ràdio, la música que parla de l'amor és per només tu i jo. Un programa de Mireia Romaguera. Perquè hi ha cançons que només s'escolten quan estem només tu i jo. Dóna-li un impuls al teu negoci i anuncia't a Calafell Ràdio. Perquè et coneguin més persones, truca al 977 69 44 44.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: 12 a 29 minuts, anem per l'actualitat del dia en titulars. L'abans informatiu amb la Mireia Romaguera, endavant.
2: Molt bon dia. El pont de Masmel de Calafell s'ampliarà. El nou disseny del pont facilitarà l'Ajuntament de Calafell, així ho ha explicat, la connexió entre vianants i ciclistes. Fins al 9 d'octubre es poden votar les propostes dels pressupostos participatius de l'Ajuntament de Calafell per l'any 2027. I avui parlarem als informatius de la inauguració oficial del projecte Arquivida, que tindrà lloc el dimecres 7 d'octubre a 6:15 de la tarda a la Pedrera de l'Escarnosa de Calafell. L'Associació contra el Càncer a Tarragona i el Gimnàs Rècord del Vendrell han signat un conveni per apropar els serveis i activitats al Baix Penedès. El 25 d'octubre, Cunit serà protagonista de la Carrerada de Santa Coloma, una activitat que permetrà acompanyar el ramat durant els quilòmetres de la seva travessa de 3 dies, tot recuperant i posant en valor la tradició ramadera del territori. L'acusat de matar la seva exparella a Calafell declara que va colpejar-la amb una pedra per defensar-se de l'agressió. Més a titulars, Catalunya registra un rècord de turistes extrahotelers a l'agost amb més d'1,21 milions de viatgers. Les pernoctacions cauen un 4% respecte a l'any anterior i freguen els 7 milions segons dades de l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística. La regió sanitària del Penedès inicia el 5 d'octubre la vacunació contra la grip i la Covid-19. La campanya es desplegarà en 3 fases i prioritzarà inicialment les persones vulnerables, els infants, les embarassades i el personal sanitari i sociosanitari. I la Tarracoa Arena es prepara per acollir el millor concurs de castells de la història. L'esdeveniment avisa plantar més de 1.800 castells des del 1990 amb el 4 de 10 en folre i manilles com a cim.
0: Calafell Ràdio. Abans informatiu.
4: Doncs a 31 minuts i segueix plovent, eh? Però va fent, va caient, sense fer mal. Doncs benvinguda la pluja, benvinguda l'aigua, sempre que sigui d'aquesta manera, eh? Fins la una junts, al Calafell Matí, a les portes del cap de setmana, tram final amb la gent en un moment. I també, amb més cançons, arriba David Guetta.

0: Gran cançó imprescindible amb la Kelly Rowland i David Guetta, això que es diu When Love Takes Over. Ara mateix, 12 i 35 minuts. Vinga, anem per les activitats del cap de setmana.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Activitats del cap de setmana o d'avui mateix divendres, perquè avui divendres, dia 2 d'octubre, Calafell té una cita amb la música i la tradició marinera. Serà a partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano, que s'acollirà la cantada de veneres a càrrec del grup Son de l'Havana. En cas de pluja, aquest esdeveniment, aquest acte es farà en el casal d'avis, que està també a tocar a la mateixa plaça de Cal Cubano. Doncs ja ho sabeu, amb el grup Son de l'Havana, una formació integrada per músics amb l'àmplia trajectòria professional i una gran passió per les havaneres, oferirà un repertori que va més enllà de les cançons marineres tradicionals. Una proposta que combina havaneres amb rumba, música d'autor catalana, balades, amb valsos mariners, el son de Cuba, boleros, entre d'altres estils musicals. Doncs recordeu, aquesta mateixa tarda serà, com dèiem, a partir de 7:45 del vespre a la plaça de Cal Cubano de Calafell, el nucli del poble de Calafell, aquesta cantada d'havaneres. Però, en el cas de que estigui plovent, es farà en el casal d'avis, que es troba justament allà a la mateixa plaça de Cal Cubano. Concretament, es farà la llar de jubilats. I també a l'agenda cultural per aquest cap de setmana, aquest dissabte dia 3 i diumenge dia 4 d'octubre, se celebra el 26è cap de setmana ibèric a la Ciutadella Ibèrica, que obre les seves portes per realitzar diferents activitats al voltant de l'arquitectura i l'urbanisme en l'època ibèrica. Hi haurà jornada de portes obertes aquest dissabte, demà entre les 10 del matí i les 2 del migdia, i entre les 4 i les 6 de la tarda, i diumenge dia 4 entre les 10 i les 2 del migdia. També hi haurà dues activitats especials. Demà dissabte a les 11 del matí, taller familiar amb el títol Com construïen els hiverns. Una proposta per descobrir d'una manera pràctica i pensada per les famílies de com construïen els poblats hiverns. També diumenge dia 4, a les 11 del matí, visita guiada sota el títol Teníem arquitectes els hiverns, per conèixer millor la seva arquitectura i la manera de com s'organitzaven aquests espais. Són activitats gratuïtes, les places són limitades i per això cal fer reserva prèvia. Podeu reservar trucant al 977-6946-83, 977-6946-83, o escriviu-me al correu electrònic calafellhistoric@calafell.cat, calafellhistoric@calafell.cat. Així que ja ho sabeu, aquest cap de setmana la Ciutadella Ibèrica de Calafell ens convida a descobrir com construïen, com vivien i com organitzaven els seus espais als hiverns. És el 26è cap de setmana ibèric, dissabte 3, diumenge 4 d'octubre, a la Ciutadella Ibèrica de Calafell.

0: I demà dissabte, dia 3 d'octubre, serà a partir de les 8 del vespre en el Teatre Joan Colet de Calafell, que arriba amb Eugenio, gira 25 anys d'humor etern. Enguany és el 20è aniversari de la desaparició d'Eugenio i Eugenio torna als escenaris per recuperar la màgia d'un dels humoristes més admirats de tots els temps. Amb Toni Climent. Serà demà dissabte, dia 3 d'octubre, a partir de les 8 del vespre, en el Teatre Auditori Municipal, en Joan Colet. Venda d'entrades a la web giglon.com. G-I-G-L-O-N.com. giglon.com. Així doncs, recordeu, demà, dia 3, a les 8 del vespre, Teatre Joan Colet, 25 anys d'humor etern amb Eugenio. Doncs ja ho tenim, ja ho tindríem. És l'agenda cultural per aquesta setmana al municipi de Calafell.
1: A Calafell Ràdio, l'agenda cultural.
0: Ricard Electrodomèstics, especialistes en electrodomèstics i climatització, som els més barats. Descobreix les nostres ofertes en aire condicionat. Haier, Panasonic, Mitsubishi, Fujitsu, Bosch, entre d'altres. Amb instal·lació. Demana pressupost sense compromís. A més, trobaràs tot el necessari per condicionar la teva casa. Ferreteria i bricolatge, decoració, parament de la llar i mobles de jardí als millors preus. Amb més de 65 anys d'experiència, podem garantir qualitat i estalvi, perquè som distribuïdors oficials de marques com Miele, Siemens, Bosch, Balay, Teca, Sbec o LG. I recorda, l'entrega, la posta en marxa i el servei a domicili és gratuït. I si ho necessites, financia les teves compres sense interessos. Ricard Electrodomèstics, la teva botiga de confiança. Ens trobaràs davant del port de segur de Calafell. Les tardes musicals de Calafell Ràdio tenen les cançons amb més bon rotllo.

0: Us espero els divendres a Calafell Ràdio.
1: Escolta'ns tots els divendres de 9 a 10 de la nit.
2: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
3: Els diumenges d'11 a 12 del matí, el Maletí Musical, amb Israel Ríos. Una gran varietat musical amb la seva companyia. No et perdis aquest programa els diumenges d'11 a 12 del matí amb Israel Ríos.
4: En aquest espai publicitari podria estar sonant l'anunci del teu negoci. Truca al 977 69 44 44 i informa't. Anuncia't a Calafell Ràdio.

Doncs déu-n'hi-do, quina proposta, quina veu, quina elegància, és Sienna Spiro. Spiro, amb aquesta cançó que es diu Great Expectation, per arribar a les 12:46 i anar tancant edició del Calafell Matí d'aquest divendres. Ara sí, tenim ja la sintonia per dir-vos adeu i, com sempre, donar-vos les gràcies per connectar amb la nostra proposta. La proposta del Calafell Matí, amb actualitat, entreteniment, bona música i tot això al llarg de 4 hores de dilluns a divendres. Però els dissabtes, també entre les 11 i la 1, tornem a recuperar alguns dels espais i us acompanyem també en el cap de setmana. Demà no us ho perdeu a les 11 i fins la 1. Doncs jo sóc el Ferran Boquer, tot un plaer acompanyar-vos al llarg d'aquestes 4 hores i arribem en res. A la una, amb música, i ho farem amb cançons, com per exemple amb la música del Ginestà, que han tornat amb el Nil Moliner. O també tindrem la música de San Francisco, és la cançó de Sound of Legend. Vinga, tornem el dilluns en directe aquí, en el 107.9 de la FM, a Calafell Ràdio. Com sempre, gràcies per estar a l'altre costat. I molt bon cap de setmana. Marxem amb això, amb qui estaràs? El Ginestà, ben acompanyats, els Serrasolses, amb el Nil Moliner. Adéu.

Aquesta temporada tenim noves veus, noves propostes, nous espais. I tot perquè t'ho passis molt bé. Calafell Matí, amb Ferran Boquer.